De todos los males tengo cura santa.

0: Fil de Gospel actuarà a Tordera en benefici de la lluita contra l'esofagitis eosinofílica. A motiu del Dia Mundial de l'Esofagitis Eosinofílica, que es commemora el pròxim 22 de maig, és a dir, demà, la formació Fil de Gospel oferirà un concert solidari aquest diumenge a Tordera. L'esdeveniment té com a objectiu donar visibilitat a aquesta malaltia de l'esòfag que dificulta la ingesta d'aliments i recaptar fons per un projecte de realitat virtual destinat a ajudar nens i nenes que han de sotmetre's a endoscòpies freqüents. Zoraida Gómez, presidenta de l'Associació Espanyola d'Esofagitis Eosinofílica, destaca la importància d'aquests projectes per millorar la qualitat de vida dels més petits.
1: Aquest concert i les activitats que estem fent justament així més locals és destinat a un projecte amb realitat virtual per poder preparar els nens a l'hora de l'endoscòpia. Penseu que és una anestèsia general, no deixa de ser un moment d'angoixa per als nens i per a la família, i quan és tan sovint encara més.
0: Per la seva banda, el director de Fil de Gospel, Rubén Espinosa, ha subratllat el compromís social del grup amb l'entitat. A la vegada ha detallat que el repertori que es trobarà al públic comptarà amb homenatges a figures destacades com Tina Turner i també una cançó nova feta amb intel·ligència artificial que no per l'essència del Fil de Gospel.
2: Tenim l'honor d'estrenar el repertori nou conjuntament amb Adeseo. I aquest concert, bueno, doncs ens ha quedat molt canyero. La veritat que cada any muntem un concert així, anem fent com un puzzle, no? Anem posant coses, no? Fem homenatges, no? Per exemple, aquest any volem fer un homenatge a Richard Smallwood, que va morir desgraciadament al desembre, que és un dels cantants tenor de gospel més influents. I també ens hem endinsat una miqueta en la intel·ligència artificial. Anem a fer un tema creat per intel·ligència artificial, que pertany a un disc que es va fer amb aquesta eina, per fer un homenatge a Mahalia Jackson. I també, com fem, sempre fem, al final hem fet ja molts homenatges, però continuarem fent un homenatge a Tina Turner, perquè per mi és una cantant que representa, bueno, la lluita per la vida.
0: El concert serà aquest diumenge a les 6 a la parròquia de Sant Esteve de Tordera. Les entrades pel concert es poden adquirir a un preu de 10 euros a través de la plataforma Entradium, i també s'ha habilitat una fila zero per a aquelles persones que vulguin col·laborar amb la investigació de la malaltia però que no puguin assistir a l'acte.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Passen 3 de les 3 i comença l'Ona Maresma.
1: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
0: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
2: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
0: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dijous 21 de maig de 2026. Premià de Dalt tanca la poma després que els concessionaris renunciïn a l'explotació i ara caldrà tramitar amb la Generalitat una nova licitació. Melina Morilla. El gran recinte esportiu de la Poma Bike Park de Premià de Dalt roman tancat des de fa uns dies després que l'empresa que en tenia la concessió hagi renunciat al contracte per problemes interns, segons explica el consistori premianenc. Concretament, la recepció de les instal·lacions per part de l'Ajuntament s'ha formalitzat el 15 de maig i Malgrat celebra la quarta edició del Temps de Flors aquest dijous. Ona Malgrat.
3: La iniciativa ha aconseguit reunir una cinquantena de catifes en el tram de l'avinguda del Bon Pastor entre els carrers de Ramon Turró i Funyadosa.
0: I l'escola Les Ferreries de Palafolls torna a ser guardonada amb un premi Baldiri Reixac. Melina Morilla.
4: La Fundació Carulla ha distingit el Centre Palafollenc en la categoria Experiències pel seu projecte Padrinem Paraules, una iniciativa que promou l'ús de la llengua catalana mitjançant metodologies creatives i participatives.
0: I el poliesportiu del Tomàs Claramunt de Calella es prepara per assumir més activitats. Sergi Ferrer.
5: L'Ajuntament de Calella preveu triplicar l'activitat del poliesportiu del Tomàs Claramunt amb la renovació del paviment de la pista coberta, que a partir de setembre podrà acollir entrenaments de bàsquet i handbol.

0: Premià de Dalt tanca la poma després que els concessionaris renunciïn a l'explotació i ara caldrà tramitar amb la Generalitat una nova licitació. Martí Capçada.
1: Així és, Gemma. El gran recinte esportiu de la Poma Bike Park de Premià de Dalt roman tancat des de fa uns dies després que l'empresa que en tenia la concessió hagi renunciat al contracte per problemes interns, segons explica el consistori premianenc. Concretament, la recepció de les instal·lacions per part de l'Ajuntament s'ha formalitzat el 15 de maig. Aquesta empresa va fer-se amb aquesta concessió de manial d'ocupació i explotació d'un domini públic l'any 2022, després que qui l'explotava anteriorment, el Club BTT de Premià de Dalt, hi renunciés. D'aleshores ençà s'han pronunciat alguns problemes i el recinte va haver de tancar dos cops per queixes d'usuaris, per mal estat i per manca de manteniment. Ara l'Ajuntament ja ha iniciat tots els tràmits, diuen, per resoldre administrativament l'extinció del contracte i iniciar un nou procediment de licitació, però en tractar-se d'una concessió de manial, és la Generalitat qui ho ha d'autoritzar i qui ha de supervisar el procés. I per això s'estima que no serà abans de 5 mesos que es podrà iniciar el procediment i després caldrà que el tràmit es completi. L'Ajuntament de Premià de Dalt recorda en la seva comunicació que entre els anys 2015 i 2020, en col·laboració amb el Club BTT, va impulsar un pla estratègic que va comportar una inversió de 1,5 milions d'euros que va convertir l'equipament en un espai singular amb elements únics a Europa.
0: El raper tordarenc Zulo reivindica La Costa de l'Alt Maresme al seu nou àlbum La Costa Hot Tapes. Marc Tresserres.
2: Així és, el panorama musical del Maresme suma una nova proposta amb el llançament de La Costa Hot Tapes, el primer àlbum en solitari del músic i raper tordarenc Zulo. Després d'una llarga trajectòria organitzant esdeveniments a la comarca, com el projecte Rambla Erma, i formant part de diversos grups i duets, com EZ, l'artista s'endinsa ara en una etapa creativa on vol mostrar la seva faceta més personal i versàtil. Segons explica el mateix Zulo, el disc és el resultat d'un viatge de 24 hores basat en les seves vivències i la creativitat que li aporta viure a la vora del mar.
3: En este trabajo es una reivindicación de la costa, de la vida y de la vibra que hay en la costa. A mí lo que me interesa muchísimo con este disco es reivindicar la zona del Alt Maresme. Creo que es una zona que se diferencia muy bien del resto del Maresme. Desde Mataró para arriba ya notas que la vibra cambia, el paisaje cambia, la temperatura y la gente cambia, y creo que es necesario que tengamos algo o alguien que nos represente en esta zona.
2: Més enllà del contingut, el disc sorprèn per la seva obertura estilística. Tot i que Zulo té les arrels ben clavades en el rap, en aquest nou treball ha volgut anar un pas més enllà del seu nínxol habitual per arribar a un públic més ampli.
3: Mi música entra dentro del género del rap. Básicamente, yo me muevo en el rap, siempre me he movido ahí. Pasa que soy demasiado versátil, me gusta probar nuevos estilos, nuevas texturas en las instrumentales y probar formas de comunicar diferentes, y este disco es una muestra de ello, porque puedes trabajar, empiezas escuchando sonidos muy costeros del rap de los 2000 hasta al final del disco, que hay incluso dembow, hay trap, hay reggae.
2: El disc es pot trobar des d'avui mateix a les principals plataformes de streaming com Spotify i YouTube. I per aquells seguidors que prefereixin el format físic, el músic ha optat per un model de producció sota demanda, donant el seu caràcter d'artista independent, i es podrà adquirir directament a través del contacte amb ell mateix a la seva compte d'Instagram zulo.labs. Amb el disc ja al carrer, Zulo ja està treballant en la presentació en directe de La Costa Hot Tapes. L'objectiu de l'artista és organitzar un esdeveniment de presentació en algun punt estratègic de la costa, amb Pineda de Mar o Calella com a punts preferents, per després intentar saltar a escenaris de Mataró i Barcelona. Encara no hi ha dates confirmades, però l'artista anima la gent a estar atenta a les seves xarxes per descobrir la seva música i seguir el seu recorregut.
0: I l'Ajuntament de Canet de Mar ha posat en marxa un servei de suport presencial per facilitar la preinscripció als programes de formació i inserció i als cicles formatius de grau mitjà del curs 2026-2027. Ràdio Canet.
4: La iniciativa s'emmarca en les polítiques municipals orientades a reduir l'abandonament escolar i a garantir l'accés als estudis postobligatoris. Aquest servei està pensat especialment per a aquells joves i famílies que poden tenir dificultats a l'hora de completar els tràmits telemàtics o entendre el procés administratiu. L'acompanyament inclou informació sobre requisits i terminis, ajuda en la tramitació de les sol·licituds, revisió de la documentació i suport durant tot el procediment de preinscripció. Per als cicles formatius de grau mitjà, el termini de preinscripció s'obrirà el 26 de maig fins l'1 de juny. Segons el consistori, aquesta actuació dona continuïtat a les diferents iniciatives impulsades en matèria educativa per reforçar les trajectòries formatives dels joves, prevenir l'abandonament escolar prematur i evitar que factors econòmics o administratius limitin l'accés al sistema educatiu. El servei és gratuït i es prestarà a la masoveria.
0: Seguim avançant. Comencen les obres de reparació del travesser de la Riera de Sant Andreu de Llavaneres. Martí Capçada.
1: Així és, Gemma. Ja han començat les obres de reparació del travesser de la Riera de Sant Andreu de Llavaneres a l'altura del carrer de l'Alzina. L'actuació preveu substituir l'actual ressalt de formigó per una nova estructura d'escullera amb blocs de pedra, una solució més integrada ambientalment i adaptada a l'entorn natural de la riera. El projecte també inclou la revegetació dels marges amb espècies autòctones i treballs d'estabilització dels talussos amb malles de fibra de coco i hidrosembra per afavorir la recuperació paisatgística de la zona. Paral·lelament, aquesta setmana també han començat les tasques de desembrossament de canyes a tota la riera, en diversos trams del municipi. Les obres tenen un pressupost de prop de 219.000 euros i compten amb una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua que assumirà el 90% del cost.
0: I aquest mes de maig han començat les obres de millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable de Canet de Mar. Ràdio Canet.
4: Aquesta setmana han començat a fer-se unes actuacions a la xarxa d'aigua que formen part del projecte de sectorització i digitalització de la xarxa d'aigua potable de Canet de Mar, amb l'objectiu de modernitzar el servei i reforçar el control del subministrament, així com la detecció de possibles fuites. El regidor d'Urbanisme, Lluís Llobet, reconeix que la xarxa d'aigua de la nostra vila és molt antiga i cal modernitzar-la, i que s'ha aconseguit una subvenció de gairebé 300.000 euros que servirà per, d'una banda, implantar comptadors digitals a la zona del polígon industrial i de l'altra sectoritzar la xarxa per detectar possibles fuites.
5: Això ens permetrà fer una cirurgia més fina de totes les obres que estem fent de millora de la xarxa d'abastament d'aigua. Uh-huh. I ens permetrà reduir, diguem-ne, aquestes pèrdues que té la xarxa.
4: Aquestes actuacions es duran a terme durant els mesos de maig i juny.
0: I el PSC de Calella escull Cindy Rando com a cap de llista per les municipals del 2027. Sergi Ferrer.
6: La decisió es va prendre aquest dimarts en assemblea local, on la militància va donar suport unànime a la seva candidatura. El nomenament queda pendent de la ratificació en el Consell Nacional del Partit, prevista per al pròxim 13 de juny. Cindy Rando, actual primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Calella, és regidora des de l'any 2015 i actualment té responsabilitats en àrees com turisme, gent gran, agenda 2030 i promoció econòmica, comerç i consum. Amb aquesta designació es convertirà en la cap de llista socialista per als pròxims comicis municipals. Segons ha informat el partit, la candidata va rebre el suport unànime de la militància en una assemblea celebrada aquest dimarts, en què es va formalitzar la seva elecció com a cap de llista del projecte socialista a la ciutat. El PSC es converteix així en la primera formació política de Calella que fa públic el seu candidat de cara a les eleccions municipals de 2027. Rando ha explicat que aquesta designació arriba seguint el calendari intern marcat pel partit per iniciar el procés preelectoral.
7: Nosaltres com a PSC tenim el calendari marcat per escollir els candidats i candidates i per tant vam buscar una data que s'ajustés a la nostra organització interna i ahir doncs vam celebrar l'assemblea local de militants i simpatitzants on doncs, vaig tenir la sort i la fortuna doncs, que els meus companys em van donar suport i em van ratificar com a nova cap de llista per les eleccions del 2027 i per tant doncs molt contenta de que els meus companys continuïn creient en mi i apostant pel projecte socialista que ara fa 4 anys doncs vam impulsar aquí a l'agrupació local de Calella.
6: La candidata socialista també ha assegurat que el partit afronta aquesta nova etapa amb l'objectiu de disputar l'alcaldia a les pròximes municipals.
7: Cada vegada que hi ha unes eleccions el nostre partit es presenta per sortir a guanyar i per tant doncs ara mateix el nostre objectiu és aquest, presentar-nos a les properes eleccions del 2027 amb molta força i molta il·lusió per guanyar les eleccions aquí a la nostra ciutat.
6: Finalment, Rando també ha remarcat que el PSC de Calella ja ha començat a engegar màquines de cara a les pròximes eleccions.
0: Gràcies, i Caldes d'Estrac celebra dilluns un nou ple municipal ordinari. Martí.
1: Doncs sí, l'Ajuntament de Caldetes celebrarà el dilluns 25 de maig a les 8 del vespre una nova sessió del ple municipal ordinari, oberta a la participació ciutadana. La sessió es farà de manera presencial i també es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube del consistori. A més, els veïns podran fer arribar preguntes i suggeriments per correu electrònic abans d'aquest diumenge o intervenir presencialment al final del ple. Entre els punts destacats de l'ordre del dia hi ha la licitació del servei de vigilància i socorrisme de les platges i piscines municipals de les tres viles per la temporada 2026, així com diversos expedients relacionats amb la recollida de residus, la neteja viària i la gestió del servei d'aigua potable. També es presentaran informes econòmics municipals i diferents resolucions administratives dins l'apartat de control i seguiment de l'activitat municipal.
0: Gràcies, i la plaça de Vicenç Ferrer de Malgrat estrena jocs infantils inclusius i segurs. Ona Malgrat.
8: Els nens i nenes de l'Espai de Participació d'Infància i Adolescència han estat els encarregats de tallar la cinta a l'acte inaugural dels nous jocs lúdics de la plaça de Vicenç Ferrer que va tenir lloc ahir al matí. Els han acompanyat l'Anci Dodem i Montse Ortiz, representants de la Fundació Vicenç Ferrer, i Montse Verdura, de l'entitat Amics de l'Índia de Malgrat. L'acte d'inauguració va comptar també amb la presència de l'alcaldessa Sònia Vinyoles i Jordi Ferrer, regidor de Joventut. L'espai té ara nous jocs infantils inclusius i segurs. Concretament, s'hi han instal·lat una piràmide de cordes destinada a fomentar l'escalada, l'equilibri i la psicomotricitat dels infants, i una casa de fusta adaptada amb rampes i un tobogan accessible. L'actuació ha permès respondre a dues demandes: d'una banda, la de la Fundació Vicenç Ferrer d'enaltir l'espai, de l'altra, la dels nens i nenes que, a través de l'Espai de Participació d'Infància i Adolescència, havien demanat més jocs lúdics al poble. L'Anci Dodem, portaveu de la Fundació, ha valorat molt positivament el canvi que ha fet la plaça i l'entorn.
9: Yo me acuerdo cuando inauguramos, no había nada, todo como descampado, ¿no? Y entonces me dijeron, vamos a inaugurar, y hemos conseguido una plaza y todo, ¿no? Vinimos para inaugurar este plaza en aquella época cuando no había nada. Pensaba, ostras, aquí no hay nadie, entonces la gente seguirá. Ahora, después de 20 años, veo que aquí hay vida, ¿no? Y ahora con este parque tan bonito, y eso es muy importante, ¿no? Por lo menos donde los niños pueden venir y jugar y tener su día, ¿no? Y con árboles y adaptado para niños, ¿no? Con estos juegos.
8: La plaça de Vicenç Ferrer està ubicada entre els carrers de Joan Coromines i Josep Regull i Vilaró i es va inaugurar el juny de 2011.
0: I Malgrat celebra la quarta edició del Temps de Flors aquest dijous. Seguim amb tu, Javi.
8: La quarta edició del Temps de Flors ha omplert aquest matí de catifes el tram de l'Avinguda del Bon Pastor, comprès entre els carrers de Ramon Turró i Fundadors. Enguany, com a novetat, hi han participat el Centre de Formació d'Adults Cases dels Mestres i l'Associació Dones Malgrat. Ho han fet juntament amb les residències Natzaret, Toi Malgrat i el Centre de Dia Malgrat, les escoles Mare de Déu de Montserrat, Maria Cubí Soler, Badruna, Fundadosa i Marista Sant Pere Chanel, i també l'Institut Ramon Turró i Darder. Sònia Huerta, regidora d'Envelliment Actiu, ha fet un balanç positiu de la iniciativa, que ha aconseguit reunir una cinquantena de catifes. Huertes ha avançat, a més, de cara a l'any vinent, la regidora, que la regidoria es planteja organitzar un concurs per premiar a les millors catifes.
10: No esperava menys, la veritat, de la gent de Malgrat de Mar, perquè sempre que he fet un acte sempre tinc la sort de que ve moltíssima gent. I aquest any, ja ho veus tu, que molt bé, la veritat que sí, molt contenta. El balanç positiu, i l'any que ve participaran més associacions. Tenim dos més que volen participar i estem pensant en anar una miqueta més més cap allà i fer un concurs i tot el que l'any que ve. Això tot, encara està, que estem a la ment, però possiblement l'any que ve farem un petit obsequi a les catifes més maques. Així també és una manera, no?, d'incentivar i de que la gent tingui més ganes de fer coses.
8: Algunes de les catifes del temps de flors d'enguany estaven fetes amb diferents tècniques de manualitats. Entre els materials que s'han utilitzat hi havia el paper, la llana, el cotó o fins i tot l'arròs.
0: Gràcies. I la cantant Bet és l'autora i intèrpret del nou Jo sóc com tu, l'himne de les dissantes 2026, impulsat per la Fundació Maresme. Sergi.
6: L'artista, que es va donar a conèixer Operación Triunfo i va representar Espanya a Eurovisió, posa veu enguany a la cançó de la festa inclusiva vinculada a les Santes de Mataró. El tema sonarà durant la flashmob col·lectiva de les Dissantes, prevista per el 18 de juliol al nou Parc Central, i Beth serà també la cap de cartell dels concerts de la jornada. Any rere any, el Jo sóc com tu s'ha convertit en un dels grans símbols de la celebració, amb versions interpretades per diferents artistes del panorama musical català. Beth ha explicat a Catalunya Ràdio que què vol transmetre amb la cançó.
11: És realment una celebració, no?, de la vida, de l'amor i dels vincles. I llavors doncs, ho vaig voler enfocar així, de dir, fem una festa, pot venir tothom, mirem-nos els ulls, agafem-nos les mans i anem a celebrar que som iguals.
6: Les Dissantes, nascudes l'any 2013, s'han consolidat com una de les cites més populars i participatives de la Festa Major Mataronina. En els últims anys, el Jo sóc com tu ha comptat amb la participació d'artistes com The Tallets, Sara Roy, Doctor Prats o Els Catarres. Sergi Galera, dinamitzador de la Fundació Maresme, admet que la versió d'enguany ja està tenint una molt bona rebuda.
12: I ha tingut molt bona acollida. La cançó avui mateix ja està a les xarxes, està a Spotify, a Instagram, ja es pot escoltar, i esperem que us agradi molt a tothom.
0: Gràcies. I l'escola Les Ferreries de Palafolls torna a ser guardonada amb un premi Baldiri Reixac. Melina Morilla.
13: Així és, la Fundació Carulla, impulsora dels Premis Baldiri i Reixac, ha guardonat l'escola Les Ferreries. El centre palafollenc ha estat distingit dins la categoria Premi Baldiri Experiències pel seu projecte Padrinem Paraules, que han fet amb col·laboració de l'Ajuntament, Ràdio Palafolls i altres entitats del poble. Aquesta és una iniciativa que té com a objectiu central fer de la llengua catalana un espai compartit i reforçar-ne l'ús entre infants i joves a través de metodologies participatives i creatives. Les Ferreries, però, no ha estat l'únic centre de la nostra comarca premiat en aquesta edició, també en aquesta mateixa categoria. La Fundació Carulla ha donat el premi a dos centres de Mataró, l'Institut Escola Àngela Brançuela amb el projecte Som Paraula i l'Escola d'Educació Especial L'Arbós amb la iniciativa Jocs Florals Inclusius. A Palafolls no és el primer cop que les Ferreries rep una distinció d'aquest tipus. L'any 2017 va guanyar un altre premi Baldiri Reixac. En aquella ocasió, el premi va ser Tots en Moviment, protagonitzat pels alumnes de tercer de primària. La iniciativa del 2017 va consistir en un treball transversal sobre el cos humà que va culminar amb una demostració de balls en línia amb la gent gran. En aquell moment, el premi va consistir en un diploma i 900 euros que els mateixos alumnes van decidir a què destinar. L'acte oficial de lliurament dels premis de aquesta nova edició dels Baldiri Reixac es durà a terme el pròxim 7 de juny al Museu Terra de l'Espluga de Francolí.
0: Obrim plan esportiu. El poliesportiu del Tomàs Claramunt de Calella es prepara per assumir més activitats. Sergi.
6: Sí, aquesta setmana han començat els treballs per renovar el paviment de la pista coberta del Tomàs Claramunt i treure-li més rendiment. L'objectiu és triplicar-ne l'ús, que actualment es limita a l'activitat del patinatge, d'escoles i de les sessions esportives per a la gent gran. Manel Vicente és el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Calella. Escoltem-lo.
14: Aquesta pista poliesportiva amb aquesta millora del paviment el que fa és això, que guanyarem moltes d'hores d'ús. En aquest cas, els grans beneficiats són les entitats que tenen ara mateix el pavelló saturat, com són el bàsquet i com són l'embol. Ara mateix està utilitzant 3 hores al dia i el triplicarem, el seu ús.
6: L'actuació ha d'estar enllestida a principis de setembre perquè els clubs locals hi puguin començar la pretemporada. Els treballs consisteixen primer en l'anivellament del terreny i posteriorment l'aplicació d'un acabat amb resines de poliuretà, un material que ofereix prestacions similars al sintètic convencional però compatible també amb la pràctica del patinatge. L'actuació està pressupostada en poc més de 128.000 euros i es finança a parts iguals entre el Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament de Calella. També s'aprofitarà per fer tasques de manteniment i de neteja de la carpa de la coberta que, segons Vicente, es conserva en bon estat. Amb aquesta renovació, el complex esportiu Tomàs Claramunt guanyarà polivalència i es convertirà en una peça clau per descongestionar el pavelló del Parc del Mau, especialment pensant en la futura substitució de la coberta d'amiant que obligarà a aturar completament l'activitat de l'equipament.
0: I el TKD Tordera tanca amb èxit el primer Tordera Training Camp de Taekwondo, Martre Serres.
2: Més d'una vuitantena d'esportistes de diverses nacionalitats van aterrar a Tordera per participar en aquest estatge d'alt rendiment el passat cap de setmana en el pavelló municipal d'esports. Era la primera edició i entre els participants es trobaven delegacions vingudes de França i Bèlgica, així com representants d'alguns dels millors clubs del territori català. Els 3 dies d'entrenament intensiu van estar dirigits pel prestigiós tècnic internacional francès Simon Marquina, una figura clau, ja que és el tècnic que assessora i guia els esportistes, també de Tordera, a la seva projecció internacional. L'objectiu principal d'aquesta estada va ser la preparació per a les pròximes cites en el calendari nacional i europeu. Òscar Pavón, organitzador del Tordera Training Camp, ens ho detalla.
15: Bàsicament era una trobada que estava pensada per preparar les pròximes competicions, ja que, per exemple, les que són internacionals són comunes per tots, tant per als francesos, com pels belgues, com pels espanyols. I a més, aquesta setmana se celebra a Ciudad Real el sub-21 i també ja hi ha diversos de la catalana que venen per preparar-ho, i a França tenen el sènior absolut i el cadet absolut, o sigui que els venia pues, molt bé de trobar-nos tots i preparar-ho tots junts.
2: Un dels punts més forts de l'esdeveniment va tenir lloc el diumenge amb la celebració de la jornada de test match, on es van instal·lar 3 pistes equipades amb els sistemes electrònics de competició oficials. Això va permetre als taekwondistes recrear amb total fidelitat les condicions de combat que es trobaran en tornejos oficials. Amb l'èxit d'aquesta primera edició, Tordera fa un pas endavant molt important per projectar el seu nom i el club en el mapa del taekwondo i de l'esport olímpic a nivell internacional.
0: I 6 patinadores del Club Patí Palafolls es classifiquen per la final del Campionat de Catalunya de Solo Dance. Melina.
13: Així és, el Club Patí Palafolls torna a estar d'enhorabona. La federació ho ha publicat recentment al llistat de les finalistes de Catalunya la modalitat de Solo Dance i un total de 6 patinadores de l'entitat han aconseguit classificar-se per la gran final. La cita competitiva es farà a Vilaseca el cap de setmana del 6 i 7 de juny. Des del club han destacat el gran mèrit d'aquesta fita, ja que les patinadores només practiquen aquesta modalitat específica un dia a la setmana. Tot i el poc temps de dedicació exclusiva, l'entitat assegura que el Solo Dance està portant molts beneficis tècnics a les patinadores en les seves competicions de lliure i de show. El Club Patí Palafolls ha volgut felicitar públicament les esportistes, afirmant que per l'entitat ja són unes campiones, i ha fet extensiu el seu reconeixement a tot l'equip tècnic, especialment a Paula Fontrodona com a especialista en aquesta modalitat.
0: Molt bé, moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
16: Hola, bon dia. Jornada avui novament marcada pel temps estable i per l'ambient assolellat a tot el Maresme, en presència d'alguns núvols prims i amb unes temperatures que, si bé de nit, aquesta passada nit, de fet, han pujat una mica en relació a la nit anterior, les màximes preveiem que més o menys es mantindran com les d'ahir, amb valors que aquest migdia arribaran cap als 26-27 graus a la zona interior de la comarca i a prop de la costa cap als 24, amb vent que bufarà molt fluix, situació marítima per tant molt tranquil·la, mar arrissada i petites àrees de marejol, i el vent que bufarà variable aquest matí, bàsicament de component nord-nord-est, aquesta tarda més aviat del sud-sud-est,

0: doncs les temperatures serien de les més càlides del que portem de primavera. De fet, alguna màxima fins i tot podria arribar als 30 graus a l'interior de la comarca. Per tant, situació de moment marcada per l'absència de precipitacions aquí a la costa i sobretot per unes temperatures que seran estiuenques, especialment de cara a diumenge.
1: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps per aquest dijous. Nosaltres farem una petita pausa, tornem en només 3 minuts i a la tornada farem el repàs a les xarxes socials i avui, com és dijous, també toca parlar de moda amb la Judit Jiménez. Tot això a l'Ona Maresma d'aquí a molt poca estona. Fins ara.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
2: Pensat que finalment estigui tot el poble
3: emocionat. Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
4: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
5: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
6: La figa Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
1: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa a Palafolls.
3: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
7: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
8: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
9: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
10: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
11: Ràdio Palafolls.
12: Cocodril Club.
13: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls 107.7 FM.
14: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
15: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
16: Aquest dijous segueix la transmissió en directe del ple municipal a Ràdio Palafolls. En directe, a les 7 del vespre, al 107.7 FM. L'actualitat política a Ràdio Palafolls. Ràdio Palafolls. Serveis informatius.

0: Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho.
1: La xarxa de comunicació local.
2: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
3: Molt bé, som-hi, ja tornem a ser aquí. Moment de fer el repàs a les xarxes socials amb en Sergi Ferrer. Sergi, què destaquem avui al Maresme?
4: Doncs del Maresme, que continua guanyant pes dins el mercat immobiliari de luxe. Spain Sotheby's International Realty ha inaugurat una nova oficina al Port Balis, a Sant Andreu de Llavaneres, un dels punts més exclusius del litoral català. Amb aquesta obertura, la companyia ja suma 5 oficines a Catalunya i reforça la seva aposta pel Maresme com una de les zones residencials premium amb més projecció del Mediterrani. La firma destaca especialment l'interès creixent del comprador internacional a la comarca. Segons la companyia, els bons resultats dels últims anys han impulsat aquesta expansió. L'empresa assegura haver participat en operacions immobiliàries destacades al litoral català, incloent propietats valorades en fins a 20 milions d'euros.
3: Molt bé, i què destaquem en clau internacional?
4: Doncs destaquem un rescat espectacular als

0: Estats Units, on la Guàrdia Costanera ha salvat un home de 67 anys que havia quedat atrapat a l'illa de Santa Rosa després que el seu veler impactés contra unes roques en plena nit, molt a prop d'un incendi forestal actiu. L'home va aconseguir escriure SOS sobre la cendra del terreny, una senyal que va ser detectat des d'un helicòpter de rescat, malgrat la poca visibilitat provocada pel fum. Això va permetre localitzar exactament el nàufrag i activar l'operatiu d'evacuació. Finalment, el tripulant va ser traslladat en helicòpter fins a l'aeroport de Camarillo i, segons els serveis mèdics, no presentava ferides greus. Les autoritats continuen investigant les causes de l'incendi a la zona i, de fet, Gemma, et comento que pels que tenim el guió us he posat una imatge i la gent que ens està escoltant que busca la imatge perquè és bastant curiosa.
1: Doncs sí, la tenim de fet aquí davant nostra i tant que és curiosa. I mira, parlant de curiositats, el tema curiós del dia, quin és?
0: Doncs parlem de Google, que prepara la transformació més gran del seu cercador en més de 25 anys. La companyia ha anunciat una nova experiència basada en intel·ligència artificial que deixarà enrere els clàssics 10 enllaços blaus per apostar per un cercador molt més conversacional i interactiu. La nova versió de Search, impulsada pel model Gemini 3.5, permetrà fer preguntes més llargues i complexes, mantenir converses de seguiment i obtenir respostes generades amb text, imatges, vídeos o gràfics interactius. Google també començarà a substituir l'autocompletat tradicional per suggeriments intel·ligents basats en intel·ligència artificial. A més, el cercador incorporarà funcions capaces de resumir informació, monitorar canvis a internet i fins i tot crear petites aplicacions personalitzades. Tot plegat, però, també genera preocupació entre webs i mitjans digitals que podrien perdre encara més visites provenents de Google.
1: Perfecte, Sergi, doncs no marxis, que anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, què estem preguntant avui als oients?
0: Doncs fent referència al tuit del món, quin objecte no us podria faltar en una illa deserta? Anava a deixar com a resposta lliure, però ho he organitzat en quatre blocs. La primera seria pedra foguera, caixa de llumins o encenedor per fer foc. A la segona, ganivet, navalla suïssa o matxet, menjar o aigua o quelcom per entretenir-me.
1: Molt bé, d'aquestes opcions que has plantejat, quina és la que triaries tu, Sergi?
0: Pensant en la supervivència, jo crec que me'n vaig cap a la pedra foguera, la caixa de llumins o l'encenedor, perquè tinc entès que a les nits, i més si plou, el foc pot salvar vides.
1: Molt bé, doncs jo saps en què estava pensant, en alguna cosa per entretenir-me.
0: M'ho imaginava.
1: Perquè és que al final no sé si sobreviuria, eh? Així que bueno, mira, mentre
0: llibre,
1: espero...
0: No?
1: Sí, mentre espero el meu final, doncs m'entretinc una mica.
0: Una mica d'optimisme, Gemma.
1: Sí, sí, però mira, no sé, hi ha dies així, que a vegades no saps si sobreviuries a una illa deserta o no. Sergi,
0: bueno,
1: guapo.
0: Mira en Tom Hanks.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Va sobreviure.
1: Va sobreviure, però clar, en Tom Hanks és en Tom Hanks.
0: Correcte.
1: Sergi, moltes gràcies. Fins ara.
0: Fins ara.

0: avui parlem d'un projecte impulsat per dos calellencs, en Josep Maria Jué i en Joan Ferrer, dos apassionats a la natura i al patrimoni. En parlem de la nova iniciativa Cap Aspre de Mar, una oportunitat amb l'objectiu d'encoratjar a la ciutadania del tot allò que té valor entorn al nostre territori. Endavant.
1: Bé, doncs avui parlem amb dos, segons ells m'han comentat, apassionats, no?, per el patrimoni i per la natura. Podríem dir no només de Calella, que és d'on són de tota la vida, sinó de tota Catalunya, podríem dir. Parlem amb Josep Maria Jué, què tal, com estàs?
2: Molt bé, bona tarda.
1: Joan Ferrer, què tal?
3: Hola, hola, què tal?
1: Avui m'agradaria parlar d'un, bueno, diria projecte, però prefereixo dir-ho iniciativa, no?, que vau presentar aquest passat dimarts, que es diu Cap Aspre de Mar. Lo primer que us vull preguntar és en què consisteix, quin objectiu busqueu amb aquesta iniciativa?
3: Doncs mira, és molt senzill, com has dit abans, apassionats, portem tota la vida trepitjant aquell territori i ens va fer molta gràcia, doncs, posar un valor, senzillament, posar en valor tot allò que representa aquella zona de Calella, que a més té tot el que es pot tenir, i és un lloc una mica especial perquè realment és l'únic lloc on el món negre arriba al mar.
2: La veritat és que històricament és un punt on ha tingut sempre una ressonància, i això és el que des de Calella i els calellans podem sentir, no? Vull dir, des de molts carrers de la ciutat es veu aquesta muntanya que arriba al mar. Allà s'hi han ubicat, doncs, diferents elements patrimonials des de l'època medieval, que hi havia una torre de guaita, després el far, les torretes, el far, la primera guingueta així de roca, de cala, també està allà, de l'època de l'inici del turisme. Per tant, és un punt estratègic de i referent de la nostra ciutat.
1: Parlo per mi, que jo vaig venir a la conferència, també altra gent, que quan vam entrar, el primer que vam veure a la pantalla va ser, doncs, el nom, Cap Aspre de Mar, una coma i una oportunitat. Us vull preguntar per aquest concepte, bueno, pels dos, per la gent que no sàpiga aquest concepte de Cap Aspre i també per aquest afegit, aquesta oportunitat.
3: De fet, mira, li diem Cap Aspre de Mar, que de fet és una cosa entre cometes inventada, perquè el Cap Aspre de fet era la vall de dalt de la Riera, i ens va semblar que era molt correcte fer per extensió, doncs, convertir aquesta zona, que també se li havia dit moltes vegades Cap Aspre, segurament en un gran encert, però sí dir-li Cap Aspre de Mar. Per què una oportunitat? Perquè ens va semblar que justament era una oportunitat per donar a conèixer aquesta zona, per posar-la en valor, com he comentat abans, i per buscar les fórmules necessàries per mantenir, per protegir, per convertir aquesta zona en un lloc indispensable per la ciutat de Calella, un lloc a més molt visitat per tothom.
1: De fet, ho comentaves, ho has comentat ara, de fet ho comentàveu ahir, el concepte de posar en valor, no? A què us referiu exactament amb posar en valor aquest concepte del Cap Aspre de Mar, una oportunitat?
2: És com descobrir el que ja tenim. O sigui, ja té un immens valor aquest espai, i de fet les fotografies, algunes sensacionals del fons marí,
1: i tant,
2: totes les fotografies de paisatge, no?, dels penya-segats, de les roques, després aquest bosc, no?, que és continu des del Montnegre fins al mar, tot en si ja té un valor, diríem, patrimonial en el sentit natural i després també arquitectònic, destacable. Aleshores, el que s'ha de fer és poder-ho gestionar en el seu conjunt. Jo crec que la gran aportació que fa fer el nostre treball és que tot això, tot lliga. No és que hi ha un bolet o una cosa per separat. Tot el patrimoni natural i el patrimoni arquitectònic dels diferents punts que vam descriure, tots guarden una relació, que és aquest espai situat prop del mar, que des d'on el Montnegre arriba al mar.
1: Clar, de fet, fem aquesta entrevista, aquesta xerrada, no?, arribant a més llocs que Calella, perquè, de fet, aquesta zona, tot i ser de Calella, també hi ve gent de fora, no? Llavors, és aquest objectiu, suposo que també és conscienciar la gent de fora i d'aquí, doncs, perquè tinguin en valor, no?, aquest patrimoni, aquesta gran natura que tenim, doncs, aquesta zona de costa, que és com la de Calella.
3: Sí, de fet, en parlàvem amb en Josep Maria quan preparàvem la xerrada, que era una fórmula també per vertebrar el territori, que això per nosaltres era molt important, Perquè, de fet, clar, ens trobem moltes vegades que fem excursions guiades amb gent que ve de l'interior, i quan els portes en aquest sector, en aquest espai, a veure, els encanta. Els encanta perquè hi ha tot això que comentava ell, no? Hi ha patrimoni, hi ha natura, hi ha aquesta sensació de continuïtat d'aquella muntanya que tenim aquí darrere tan fantàstica, del massís del Montnegre, i això, evidentment, per nosaltres és un valor incalculable. El fet de poder veure el mar, veure com funciona, que sempre és diferent, que sempre és canviant, la muntanya que passa exactament el mateix, aquells elements que estan allà com de guaita, no? El far, les torretes, tot això li dona un caràcter espectacular.
1: Clar, entenc que aquesta iniciativa té, com a, té un objectiu cap al futur, no? És a dir, que vau voler fer arribar a la gent bàsicament amb la conferència que vau fer, perquè això, vull dir, busca tenir un futur, no? Tenir una reacció davant de la gent.
3: De fet, a veure, vam elaborar inclús uns punts al final, com a resum final, que de fet això està penjat a YouTube i qui li interessi podria veure tot el contingut de la conferència. Sí que és cert que hi havia uns punts molt importants, perquè aquest dimarts era el dia 1 de tot aquest procés, i aquest procés què volia al final? Doncs volia fer tota una sèrie de coses que portessin a protegir aquest espai, a convertir-lo en un espai realment espectacular, fantàstic, un espai que no tingués cap problema i que convidés una mica la gent a que iniciïn amb una mirada diferent. Pots anar-hi a fer esport, pots anar-hi a caminar, pots anar a mirar les torretes, el far, però si canvies la mirada i veuràs un munt de coses, i veuràs vegetació, i veuràs fauna probablement també, segons a quina hora hi vagis, i veuràs aquests canvis de mar a muntanya tan fantàstics que tenim allà. I és el que recomanem, sobretot, que qui vagi, doncs hi canvi aquesta mirada per poder observar tot allò que a vegades no veiem.
1: De fet, amb el que ens vam quedar, almenys jo que vaig venir a la conferència, va ser, de memòria dic, la quantitat de fotos que vau ensenyar, algunes, per no dir la majoria, fetes per vosaltres, sobretot aquella foto que vas fer dels cors marins, Josep Maria, a la roca mentre surt el sol a primera hora del matí, i també sobretot aquesta recerca històrica, no? De no només de les torretes, sinó, bueno, dels elements patrimonials, doncs va sobtar això, no? Aquesta recerca que vau fer històrica, llavors jo crec que és una dels grans valors, no? que vau mostrar en aquesta conferència.
2: Però repesco el que ha dit el Joan, aquesta mirada que hem de tenir cap a aquests valors que hi ha allà, no? I nosaltres a l'hora de fer el treball la vam aplicar, perquè vam contactar, per exemple, una de les persones que més està vinculada a aquell territori, que és el propietari del xiringuito de la Guingueta, que ara es vol protegir com a decil, no? I ell també ens va transmetre, ens va portar per dins del bosc, van anar a veure, doncs, diverses barraques de vinya que hi havia dins del bosc, no? És com redescobrir una cosa que, si pots passar per allà i no et dones compte i anar senzillament a fer una paella o anar a banyar-te a la platja nudista i ja està, o pots donar-te en compte de la vida que circula, de la vida que es belluga en aquest espai, no? I per tant és una mirada activa, una mirada que participa de l'espai. I aleshores aquestes mirades que participen dels espais que tu estàs en aquell moment passant-hi són mirades protectores, són mirades que saben el valor que té allò que estàs observant i per tant et dediques a protegir-ho. I per tant això és en l'àmbit, diríem, de l'usuari d'aquests espais, no? Que són espais molt massificats perquè hi va moltíssima gent, però si ho fas des d'aquesta mirada, el fet que hi vagi molta gent no té per què ser un problema, d'acord? I que això seria un canvi important. I l'altre és el canvi de gestió. Has de gestionar-ho, diguem, a nivell d'administracions públiques, i ja no parlo només de l'Ajuntament de Calella, sinó també, segurament també de la direcció del Parc Montnegre Corredor, doncs haurien d'intentar gestionar tots aquests espais, doncs des d'una voluntat, des d'aquesta voluntat que estem expressant, no? De ser una persona que crea complicitat amb l'espai.
1: Claus, heu recorregut aquesta zona que heu treballat de sobres. Us vull preguntar si hi ha una zona que especialment d'aquesta us sobti, us agradi. Sé que ahir vau comentar, per exemple, crec que, si no recordo malament, una zona de roures, no? Crec que a prop de l'autopista, si no recordo malament.
2: És que ara quan estava dient això estava pensant... Esclar, perquè això és la imatge de les muntanyes, diríem, de la zona sud de la selva, de Tossa cap a Blanes, que hi ha aquests racons que estan a tu, que veus el mar des del racó aquell i hi ha roures, no? I dius, home, com pot ser això, no? Perquè els roures estan més cap a dalt de tot del Montnegre. Doncs pot ser perquè són racons, són sots. Primer són sots, el concepte de sot és molt propi d'aquest àmbit de per aquí, no? I són sots on la humitat s'hi queda com atrapada, es queda allà, que aguanti estiu i hivern, no? I per això hi pots trobar roures, no? I és clar, això està en l'àmbit aquest, i això és, té un valor incalculable.
1: Joan, no sé si et puc preguntar la teva part d'aquesta zona.
3: A part d'això, una de les coses sorprenents que coneixem des de petits és l'aigua que tenim allà, que és un valor incalculable, perquè de fet tenim un torrent, que és el torrent de les Basses, que circula ben bé pel vell mig d'aquesta zona que hem delimitat, que sempre porta aigua, que ja de petits hi jugàvem amb aquesta aigua, perquè ens la trobàvem just de les roques, a 3 metres d'on tombava la onada, no? I això ens sorprenia molt. Ara descobrint, parlant, te n'adones que allà tenim uns aqüífers espectaculars que s'han utilitzat durant tota la vida perquè la gent que hi ha viscut antigament hi ha fet pous, hi ha treballat. De fet, tota aquella vall del torrent de les Basses diuen que podia ser inclús l'origen de Calella, perquè al final era la cala que generava aquest torrent i que a més per allà hi baixaven i trobaven aigua dolça, que això és molt important realment per tot, per l'agricultura, per la vida, evidentment.
1: Per acabar, sé que vau mencionar el tema d'una ruta, si voleu explicar-ho, perquè doncs, gent no només de Calella sinó Rodalies hi estigui pendent i vulgui apropar-se també a conèixer aquest patrimoni i aquesta natura.
2: Sí, de fet és la mirada que parlàvem, quan parles d'una mirada que s'apropi al territori, que observi els detalls d'aquest país, no? En el seu sentit més ampli, estic parlant una mica com el Josep Pla ara, ja, perquè m'agrada la mirada que tenia el Josep Pla sobre el país, no? Doncs això és el que us oferim el 14 de juny, una visita 3, guiada. 3,
3: el dissabte 13.
2: El dissabte 13 de juny, a les 8, 2 quarts de 9 del matí, a la zona on hi ha la piscina municipal de Calella, ja, si algú ve de fora ja podrà aparcar el cotxe, o si ve en tren doncs s'arriba fins allà, i allà farem una visita a tot aquest àmbit, trepitjant, observant tots aquests aspectes, tant patrimonials com naturals, com de tots els àmbits que nosaltres hem treballat i hem descrit en el treball que vam presentar aquest dimarts.
1: Doncs tothom que ens escolta, 13 de juny, apunteu al calendari, aquesta ruta magnífica per conèixer doncs, patrimoni i natura a la nostra zona. Companys, gràcies per haver vingut avui a presentar-nos aquesta gran iniciativa.
2: Gràcies a tu.
3: Gràcies a vosaltres.

0: Molt bé, seguim avançant. Moment del tal dia com avui amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma, com estàs?
0: Molt bé, tu què tal?
1: Doncs bé, bé, bé, molt bé. Ja a punt de cap de setmana, així que bé.
0: Perfecte, doncs va, comencem les efemèrides. Primer, felicitant a la gent que avui fa anys.
1: Sí, som-hi. Anem a felicitar en el dia d'avui a l'actor nord-americà Judge Reinhold i a l'actriu Fairuza Balk. No sé si he pronunciat bé els noms, però bueno, aquí estan.
0: Molt bé, doncs felicitats a tots dos i avui és algun dia important a recordar.
1: Sí, avui recordar que és el Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament. És un dia impulsat per la UNESCO per promoure la diversitat cultural i l'entesa entre pobles. I, a més d'aquest dia, també és el Dia Internacional del Te i el Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000, que és una jornada dedicada a la protecció dels espais naturals i la biodiversitat a Europa. Què et sembla?
0: Molt bé, perfecte, doncs ben informats que estem ara. A més, efemèrides, Martí, què passava tal dia com avui?
1: Doncs ens anem cap a l'any 1904, a París, que va ser quan va néixer la Federació Internacional de Futbol d'Associació, l'anomenada FIFA, l'òrgan que governa les federacions de futbol de tot el món. I et preguntaràs, per què neix? Doncs bàsicament perquè el futbol s'estava expandint ràpidament per Europa i feia falta una organització internacional que coordinés les regles i les competicions entre països. A finals del segle XIX i començaments del segle XX, cada país tenia la seva pròpia federació i hi havia problemes per organitzar partits internacionals. I és que les normes no sempre eren exactament les mateixes i no existia una autoritat comuna i creixia l'interès per crear tornejos entre seleccions. Per això mateix, representants de federacions de diversos països, entre ells França, Bèlgica, Dinamarca, etc., es van reunir a París i van fundar la FIFA amb l'objectiu d'unificar les regles del futbol, reconèixer oficialment les federacions nacionals i poder organitzar així les competicions internacionals.
0: Molt bé, i l'efemèride musical de què tracta avui?
1: Doncs d'un grup recent, i és que ens anem a l'any 2021, que és quan el grup sud-coreà anomenat BTS o BTS es converteix en la primera banda cap K-pop en guanyar 4 premis del Billboard Music. Publica Butter, el seu segon senzill complementant en anglès. Butter va superar el... o sigui, Butter Butter, però escrit com en anglès, no un butter, com podem
0: butter
1: entendre
0: de
1: aquí.
0: De mantega, no?
1: Correcte, de mantega. Sí, que ara dient locutant-ho
0: ho volia aclarir. Si butcher. Ho dius així, amb un anglès britànic, s'entén perfectament.
1: Sí, no? Butcher. Molt bé,
0: butcher. Molt bé. Molt bé, Martí.
1: Doncs Butcher, Gemma, va superar els 100 milions de visualitzacions a YouTube en menys de 24 hores, establint un nou rècord a la plataforma. I és que aquesta cançó parla sobre el carisma, la confiança i l'atracció. Bueno, aquí posa el guió que la cançó és suau com la mantega, tal i com diu la lletra, i amb tant encant que et pot arribar a robar el cor. Així que què et sembla, Gemma? Una cançó penetrant, veig.
0: Una cançó suau com la mantega. Sí. Això ha estat divertit, eh?
1: M'ho han fotut aquí. I la lletra no. També, que dir-te, Gemma, que està plena de referències del pop, ja que menciona a cantants com Usher i Michael Jackson, així que...
0: Asher. Qui és Asher, no?
1: Doncs no, ara quedaré com un incult,
0: bueno,
1: però no,
0: home, no
1: ho tinc
0: tampoc
1: controlat.
0: Tampoc quedes com un incult, però sí que és un cantant que, bé, que
1: sí,
0: és bastant
1: ara,
0: famós.
1: Ara l'estic buscant.
0: Bueno,
1: bé, doncs aquest bon home surt aquí a la cançó aquesta de Butcher, diguem.
0: Sí que és cert que les bandes coreanes de pop dediquen moltes hores a assolir la perfecció. Al final no m'estranya que arribin a ser famoses, perquè s'ho curren molt i dediquen moltes hores, eh?
1: Sí, sí, i no sé, potser molts oients que ens estan escoltant mai han escoltat el nom aquest de BTS, però us puc assegurar, bueno, jo, no és el meu cas, jo tampoc et diria que no he escoltat mai cap cançó, eh? Però sí que tinc coneixença que mou unes multituds, Gemma, que et diria que podria ser el grup de tot el món, m'atreviria m'atreviria a dir que més gent mou i que més fans tenen, perquè sobretot a l'Àsia és una completa bogeria, o sigui, el que sí, és aquest sí. grup, la gent perd el cap per ells, així que bueno, sí. cada loco con su tema.
0: Ells aquí potser els nens volen ser futbolistes i allà volen ser cantants de K-pop. Així que...
1: Sí, pot ser, sí, sí, sí. És com aquests referents que cadascú poder tenim quan som més petits o inclús més grans. I allà a l'Àsia, doncs, aquest grup que us acabem de dir n'és el gran referent, diguéssim.
0: Totalment. Martí, anem a doncs, escoltar una mica com sona aquesta banda coreana i bé, nosaltres tornem d'aquí a ben poc. Fins ara.
1: Fins ara, Gemma.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir.
1: La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
5: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaporir la millor música.

6 patinadores del Club Patí Palafolls es classifiquen per la final del Campionat de Catalunya de Solo Dance. El Club Patí Palafolls torna a estar d'enhorabona. La federació ha publicat recentment el llistat de les finalistes de Catalunya en la modalitat de Solo Dance i un total de 6 patinadores de l'entitat local han aconseguit classificar-se per la gran final. La cita se celebrarà a Vilaseca el cap de setmana del 6 i 7 de juny. Des del club han destacat el gran mèrit d'aquesta fita, ja que les esportistes només practiquen aquesta modalitat específica un dia a la setmana al Palauet. Tot i el poc temps de dedicació exclusiva, l'entitat assegura que el Solo Dance està portant molts beneficis tècnics a les patinadores a les seves competicions de lliure i de show. Concretament, les patinadores que aniran a la gran final són la Natàlia Rodríguez, la Carla Ribas, l'Aina Cañizares, la Naira Galán, la Judit Garriga, la Martina Roldán, la Paula Jordà i l'Ares Pozón. El Club Patí Palafolls ha volgut felicitar públicament les patinadores, afirmant que per l'entitat ja són unes campiones. I han fet extensiu el reconeixement a tot l'equip tècnic, especialment a Paula Fontrodona com a entrenadora d'aquesta modalitat.

0: I han guardonat les Ferreries amb un premi Baldiri Reixac. La Fundació Carulla, impulsora dels premis Baldiri Reixac, ha guardonat les Ferreries. El Centre Palafollenc ha estat distingit dins la categoria Premi Baldiri Experiències pel seu projecte Padrinem Paraules. Aquesta és una iniciativa que té com a objectiu central fer de la llengua catalana un espai compartit i reforçar-ne l'ús entre infants i joves a través de metodologies participatives i creatives. Gràcies a aquesta iniciativa i al premi, l'escola rebrà una dotació de 600 euros. Aquest no és el primer cop que les Ferreries rep una distinció d'aquest tipus. Ja l'any 2017 va guanyar un altre premi Baldiri Reixac. En aquella ocasió, el projecte premiat va ser Tots en Moviment, protagonitzat pels alumnes de tercer de primària. L'acte oficial de lliurament de premis d'aquesta nova edició dels Baldiri Reixac es durà a terme el pròxim 7 de juny al Museu Terra de l'Espluga de Francolí.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ona Maresma. Des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
1: I tot seguit el que fem és remenar entre els arxius a la comarca amb en Jordi Pratsavalls. Jordi, què ens expliques avui?
2: Bona tarda, Gemma. Bona tarda a tothom. Doncs mira, avui tornem a tractar un dels eterns dilemes al llarg dels anys de la nostra comarca, l'autopista del Maresme. I ho fem consultant l'article del Punt Diari del 21 de maig del 1991, on es destacava que els alcaldes del Maresme estudiarien l'impacte de les obres de l'autopista. Si ho posem tot en context, destacarem que el Consell Comarcal del Maresme decidia llavors convocar properament una assemblea d'alcaldes per estudiar les accions a emprendre amb motiu del que consideraven excessiu impacte ambiental de les obres de la futura autopista. El Consell es va comprometre a convocar la reunió en el decurs d'un debat celebrat a Calella aquells dies, tot i que amb anterioritat el president del Consell, el convergent Ramon Camp, ja havia anunciat que denunciaria la negativa repercussió ambiental del projecte promogut pel MOPT, recordem-ho, el Ministeri d'Obres Públiques i Transports, i per la Societat Concessionària d'Autopistes, AFESA. Durant el debat, organitzat per l'entitat ecologista CATAM, els regidors d'urbanisme dels ajuntaments de Palafolls i també d'Arenys de Mar van criticar durament AFESA i també el MOPT perquè consideraven que el projecte que s'havia d'executar seria de baixa qualitat i poc respectuós amb l'entorn. En aquest sentit, el regidor d'Arenys de Mar, que era Joan Pons, va assegurar que la concessionària estava enganyant, així ho deia, els ajuntaments, perquè, segons ell, no compliria les al·legacions i no seguia amb els tràmits normals en un projecte d'aquest tipus. Pons va demanar que els ajuntaments, a més de disposar d'un servei tècnic privat de seguiment de les obres, contractessin un assessorament jurídic perquè AFESA, va dir, estava cometent errors de procediment. El portaveu de CATAM assegurava que el projecte no havia seguit els tràmits legals, ja que, segons va assegurar, es va aprovar definitivament sense tenir l'estudi d'impacte ambiental. El regidor d'Arenys va criticar també el fet que només 4 dels ajuntaments del Maresme afectats pel traçat de l'autopista haguessin presentat al·legacions. L'alcalde de Calella, per la seva banda, Joaquim Rei, de Convergència i Unió, i de Pineda de Mar, Josep Lluís Fillat, en aquest cas del PSC, van confirmar la bona relació amb AFESA, que havia acceptat eliminar l'accés per la muntanya del Far de Calella a canvi d'invertir, doncs, uns 140 milions de pessetes en el cobriment del Riareny dels Frades. I ja tens la polèmica servida, Gemma.
1: Molt bé, Jordi, doncs moltes gràcies, com sempre, i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
2: Fins ara, gràcies.
1: I ara arriba la secció de moda amb la Judit Jiménez, amb l'arribada dels grans concerts, sobretot a Barcelona aquest 2026. Avui jugarem a imaginar com anar vestit segons l'artista que anem a veure. Judit, benvinguda.
3: Hola, què tal?
1: Molt bona tarda, Judit, què tal, com estàs?
3: Doncs molt bé, la veritat.
1: Perfecte. Judit, aquest any Barcelona està plena de grans concerts. Creus que els concerts s'han convertit gairebé també en una passarel·la de moda?
3: Sí, i tant. Sobretot més aviat, més que els concerts, als festivals. Però bueno, que els concerts també, eh?
1: I com creus que ha canviat la manera de vestir-nos per anar a concerts respecte a fa uns anys enrere?
3: Jo penso que abans la gent valorava la comoditat, no? Vaig a un concert, em poso roba còmoda o roba... Bueno, també hem de comptar que abans es podia fumar als concerts, ara no. Llavors, que ficaves roba més velleta, roba que si es cremava o passava qualsevol cosa, doncs no passava res. Avui en dia anem una miqueta com a lluïnsa, i a més depèn de l'artista que anem a veure.
1: Clar. Per tant, doncs, han canviat les maneres de fer. Per exemple, ara que parles de diferents artistes, Bad Bunny actua aquests dies, 22 i 23 de maig, a l'Estadi Olímpic de Barcelona, amb la gira Debi Tirar Más Fotos World Tour. Si anem a veure Bad Bunny, com hauria de ser el nostre look de concert?
3: Jo penso que has d'anar amb alguna peça que li faci un guinyo amb ell, no? Tu saps que el Benito Antonio és expert en fer col·laboracions en marques de roba. I jo penso que la gent deu tirar molt per aquí, o merchant d'ell, deuen dur gorres amb les dues cadires o les samarretes o coses així. Més obviant la seva etapa reggaetonera, més amb el que s'ha centrat ara amb aquest tour.
1: Per exemple, alguna bandera potser d'Estats Units o alguns colors semblants a la bandera?
3: Sí, també, i sobretot Puerto Rico, perquè ells tiren molt de casa, de la seva terra. Però tot el tema dels Estats Units el fa servir una miqueta més com a modo protesta, no? Sí, penso.
1: I creus que hi ha el risc de passar d'un look de concert a anar disfressat? Aquesta línia pot ser bastant fina?
3: Això és una cosa que la veiem a qualsevol concert que anem. Jo he anat a alguns concerts que he flipat, eh?
1: Ja.
3: Perquè, clar, tu, per exemple, jo sóc molt... A mi m'agraden molt els Guns N' Roses, els he anat a veure unes quantes vegades, i, bueno, intento portar sempre pues, un rotllo... Ara ja, al principi anava de peu, però ara ja m'assento i els veig de la graderia i tal, i vas, pues, amb una faldilla texana, una camiseta dels Guns N' Roses, i ja. Però és la llera amb els mocadors al cap com quan l'Axel Rose era jove, amb les camises de quadros lligades a la cintura igual que ell i les camperes, i dius, senyor, perquè clar, els que veiem els Guns N' Roses ara normalment som gent, els que els seguim que ja tenim una edat, no? I llavors és una miqueta a vegades ridícul, però bueno.
1: Clar. Canviem d'artista en aquest cas, per exemple, ens posem en la tessitura de que hem d'anar a veure un concert a la Taylor Swift. Com hauríem d'anar, doncs, a vestits? Perquè aquí que l'estètica canvia completament.
3: Total. Ella és més princess, no? Jo penso que és que es diuen Swifties? No, com es diuen les seves seguidores?
1: Swifters. O Swifties, eh? No ho sé, em fas dubtar.
3: Sí, algo així. Doncs jo crec que elles ja tenen un look molt agafat, eh? Molt com quan ella sempre... És una noia molt fina, sempre ha anat molt fineta. Llavors són com un grup... Potser és un més almònia, no? Més pripi?
1: Sí.
3: Jo que tenim aquestes tendències de parlar de modes.
1: Sí, total.
3: Jo crec que és un rotllo més pripi, sí.
1: Jo he vist, quan va haver-hi el boom de la Taylor Swift, que tothom anava a Madrid al concert, vaig veure, doncs, molta gent vestida de diferent manera, però moltes persones coincidien amb les botes cowboy.
3: Clar.
1: Com una mica, perquè com la Taylor va començar amb el country i el concert era l'Eras Tour, que englobava totes les etapes de música que ha viscut la Taylor, jo recordo moltes noies amb botes.
3: Mira, jo no he anat mai a un concert d'artista amb botes. O sigui, crec que ha de ser una tortura.
1: Ja.
3: Perquè les botes còmodes, a veure, les que tinguem pel dia a dia que són còmodes, vale que les tens agafades, però quan són així botes que són més incòmodes o més dures, tu imagina't de peu en un concert 4 o 5 hores o més, perquè normalment hi vas abans a fer cua i poder tenir una bona posició, després estar de plantons tota l'estona, saps?
1: Clar, no deu ser gaire còmode. Ara, per exemple, parlem dels festivals, posem per cas un festival d'aquests grans d'estiu. Quines tendències creus que hi podem trobar?
3: Aquí ens hem d'anar sempre a veure el Coachella, que el Coachella és el que ens marca les guidelines de roba i de looks, tot això que hi haurà. Normalment són transparències, són superposicions, són diferents teixits, tipus capes. Blusó llarg, transparent, vaporós, amb un top a sota de crochet i un short texà i les botes. Jo, per exemple, soc més de Converse. Jo quan vaig als festivals vaig més còmode, vaig amb Converse d'aquestes de plataforma, però és que no són molt de botes, saps? I llavors m'estalvio les trepitjades de la gent.
1: Clar.
3: Perquè quan estàs allà als festis estan assallant més gent i ballant i això. I normalment sí que em poso algun vestit xulo, que sigui de desigual o alguna cosa xula que a mi m'agradi molt, i ja està, i vas amb un look fresc, però bé. Jo, per exemple, ara tinc aquest any tinc Cruïlla i tinc el Itaca Fest, també. Llavors seran dos concerts totalment diferents, perquè el Cruïlla és amb asfalt, perquè és allà al fòrum, i volies que no, sí que vas amb aquest tipus de calçat, però el Itaca és a la platja.
1: Clar.
3: Llavors a la platja suposo que haurem d'anar amb una xancla còmoda o alguna cosa així, saps? Perquè clar, estàs amb el terra irregular allà de la sorra i tot, i mare meva.
1: Judit, anem a fer un petit joc, et diré diferents artistes i m'has de dir, doncs, de forma ràpida una mica, sí, el dress code, que seria, doncs, perfecte per anar a aquest concert.
3: Vale.
1: En Bad Bunny ja l'hem comentat una mica, sí. Al final, el resum, quin seria?
3: Per anar al Bad Bunny? És una miqueta la roba de pandillero, però sense ser extremada, sinó que és més fina. Mm-hmm. Quan els pantalons així, els nois que van amb pantalons de tipus targal estructurats, amb unes camises així grosses, saps, i de samarreta sota. Mm-hmm. I les noies, doncs, amb un rotllo així més això, portant un guinyo cap a ells, saps?
1: Mm-hmm. Mm, una cosa així. Ara, Rosalia.
3: Ella és que té moltes èpoques i la gent ara sí que amb el luxtura aquest ha anat molt més com de Mare de Déu o vestida així més vaporosa, més fina, més blanca, més neutra, però ella normalment ha sigut una noia que ha sigut molt atrevida sempre, amb unes ungles molt llargues. Jo sé que aquí hi trobaràs de tot. No és com hi puguis anar, és que hi pots anar una miqueta al ventall de l'època que vulguis tu d'ella, saps?
1: Clar, sí que és cert que ara recentment, a aquests últims concerts, no? Mm. He vist també molta gent que anava amb temàtica, doncs, d'església, no? Així com, com fins i tot he vist persones, doncs, amb vestits blancs, no? Com de núvia o clar, una mica aquest estil.
3: És que és el que ella ha creat amb aquest ambient i tot el que s'ha filtrat dels concerts que no hi han pogut anar, no?
1: Clar.
3: Resulta amb aquestes vestimentes tipus dramàtiques, blanques, o amb el vel al cap, coses així. Escolta'm, això no ho ha inventat ella, que la Madonna fa molts anys ja la va liar amb això.
1: Sí, cert.
3: I jo vull dir, això ho vaig viure i vaig flipar, saps, amb la Madonna. Mm.
1: Ara, Coldplay.
3: Ei, aquests pues, texans i camiseta, i a disfrutar, perquè són més planers, no?
1: Clar, i anar-hi amb la parella, no? Amb la parella autèntica.
3: Sí, clar. Total.
1: Perquè no ens enganxi la Kiss Cam.
3: No.
1: Que sí,
3: això
1: no?
3: Hòstia, això va ser molt fort.
1: Sí, això va ser la pera.
3: A més, és molt de loser, anar a un concert.
1: Ja, és que... Però mira, és el karma una mica, i la vida té aquestes situacions.
3: T'han posat a puesto.
1: Sí, sí. Aviam, Karol G. La nostra estimada Karol G.
3: Doncs la Karol G, doncs mira, en les últimes han anat més així salsera, amb volants, volums, de tops crut, però ella és molt de biquini amb crop top o biquini amb faldilla molt curta, short molt curt i sobre una camisa oberta, roba així una miqueta estremada.
1: Mm-hmm. Mm. Molt bé, doncs Judit, acabem la secció d'avui, gràcies per posar-nos al dia i ara doncs, tenim una mica més d'idea de com podem anar vestits. No sabem si algú doncs, té la gran sort d'anar al concert de Bad Bunny, però vaja, si ha escoltat aquesta secció hi anirà doncs, més guapo, més guapa. Merci,
3: sí,
1: Judit.
3: T'asseguro que els que hi vagin són molt friquis, Els han agafat més els que els seguidors.
1: En Joan, el tècnic, hi va.
3: Ah, que guai, doncs pues molt bé que ho disfrutin. No ho dic perquè la meva companya de feina agafa pels dos dies.
1: Ah, vale. Ui, massa, massa això.
3: Amb molt respecte,
1: Clar. Judit, doncs fins la setmana que ve. Adéu.

0: I després de parlar de moda, tornem ara cap a Palafolls per parlar de fotografia, en concret d'un taller per aquest cap de setmana, oi que sí, Jordi?
1: Sí, Gemma, tal com m'explicaves, parlarem de fotografia perquè aquest dissabte al MIT, al Música i Dansa, es fa el taller de la fotografia a la Promgrafia, una proposta de l'entitat AFIC Blanes, l'associació fotogràfica a la qual pertany el nostre convidat, que és qui portarà aquest taller, en Josep Recio, a qui ja podem saludar. Josep, molt bona tarda i benvingut a l'Ona Maresma.
2: Hola, bona tarda, què tal?
1: Gràcies per ser amb nosaltres. Parla'ns una miqueta d'aquest taller, perquè, clar, fent una miqueta d'anàlisi del títol, de fotografia, òbviament, tothom sap què és, però la Promgrafia ens queda com una miqueta llunyana i per aquells que no ho entenguin, explica'ns una miqueta quin és el concepte.
2: Sí, jo he fet aquest títol per lligar una mica entre la fotografia que nosaltres realitzem i que es fa amb llum a la fotografia que es fa escrivint, que es fa amb idees, es fa amb paraules, no? I jo la Promgrafia la defineixo una mica com la fotografia de la ment, el que penses i que pots arribar a fer sense necessitat de tirar una fotografia o tirant una fotografia poder-la modificar perquè et surti el que tu vols.
1: Per tant, Josep, tractant una miqueta el format del taller, no estem parlant de com fer fotografies, sinó el que pot passar després amb aquesta fotografia, com tractar-la, entenc, no?
2: Exacte. O sigui, nosaltres ara, els que ens dediquem una mica a la fotografia, fotografia artística, solem tirar fotografies, després tenim un programa que es diu Photoshop, o d'altres, però Photoshop en el meu cas, en què aquella fotografia tractem el color, tractem l'imatge, l'enquadrament, i també, últimament, i de fa uns anys, substituïm coses, posem coses, intentem que aquella fotografia sigui el que nosaltres hem imaginat, no? Hi ha dos tipus de fotografia, la fotografia de reportatge, aquesta és intocable, però totes les altres fotografies pots tocar el que vulguis per sortir el que tu vols, no?
1: Podríem dir que la intel·ligència artificial ha arribat també a l'editatge de les fotografies, no? Llavors...
2: Sí, però de fet ha començat abans, o sigui, com nosaltres utilitzem la intel·ligència artificial en el moment que disparem una fotografia. Les càmeres d'ara ja tenen uns algoritmes que te mesuren la llum, te fan la fotografia perfecta, sigui amb una càmera de mòbil o sigui amb una càmera. O també enfoquen. O sigui, això és un algoritme d'intel·ligència artificial que fa tot això, o sigui que la intel·ligència artificial està amb tots els elements de la fotografia.
1: En deies abans, no és una conferència, és un taller pràctic per aquella gent fotògrafa o amant de la fotografia, no? En aquest cas, perquè el que parlem, el que dèiem, és una miqueta el tractament d'aquestes fotografies, sí. Per tant, va dissenyat una miqueta o va dirigit a aquelles persones que vaja, ja tinguin per la mana fent fotos, no?
2: Exacte. O sigui, normalment jo a la primera part del taller i la segona quasi també serà amb fotografies ja fetes meues i que intentarem plasmar una idea, no? O sigui, modificant aquella fotografia, que en Photoshop ho podríem fer-ho, però potser triguem 3 dies a fer-ho, allà ho podem fer-ho en 5 minuts, o en 10, o amb el temps que faci falta, però que aquella idea que nosaltres teníem al cap, amb aquella fotografia que hem tirat, que normalment serà o amb dues fotografies o amb tres fotografies que hem fet, poder realitzar la idea que teníem. I aquest és el motiu del taller. És obrir una mica la ment a la gent.
1: A tot el nou que arriba, però clar, tu abans em posaves un exemple molt clar i en el que jo ho he entès i que els nostres oients de ben segur ho entendran. Tu em deies, jo vull fer unes fotos d'aurores boreals, per exemple, i puc invertir molts diners i molt temps en un viatge per anar a fer aquella fotografia somiada que no sé si l'aconseguiré perquè depèn de moltes coses, depèn del temps, depèn de la situació, etc. Amb la intel·ligència artificial no m'hi deixo tots aquests calés, no m'hi deixo aquests diners i en 5 minuts puc tenir aquesta foto desitjada i molt semblant, per no dir totalment semblant, a el que jo he imaginat, no?
2: Exacte. O sigui, és que depèn. Si nosaltres som viatgers, és el que comentava, si som viatgers no ens serveix això. Nosaltres necessitem veure-ho, necessitem extasiar amb aquell espectacle que recordarem perquè ens ho tenim el que la imaginació ens ha portat, ho veiem. Si nosaltres anem només a tirar fotografies, I ja no me refereixo a aquella persona que està tirant la fotografia del plat de menjar, de tot això que és com que és la fotografia d'ara. Jo estic aquí.
1: Sí.
2: És per fer una fotografia. No, o sigui, que jo vull anar a fer unes fotografies de les Isles Lofoten, que hi han pues, nevat, de tot això, vaig allà, tiro aquella fotografia, millor aquell dia no està tan nevat com jo m'imaginava, i a la nit me'n vaig 3 dies, veiem si trobem les aurores boreals, i aquell dia pues, les aurores boreals surten com surten, si surten. O que la tècnica per tirar les aurores boreals no l'he acertada. Si només vaig a fer això, jo en un parell o 3 hores
1: ja tens prou.
2: He fet la fotografia que volia, no? Què és legal o no és legal? Que...
1: Clar, bueno, és el que t'anava a dir jo ara, Josep, és a dir, deixa'm posar una miqueta el dit a la nafra, el síndrome de l'impostor, podríem dir fins i tot, no? Sí. Una persona que en 5 minuts té aquesta fotografia desitjada vers una persona que ha invertit diners, que ha invertit temps, que ha invertit experiència també, fora de gustos i del que tu deies abans, hi ha gent que aposta més per al viatge que no pas per la fotografia, sí. Llavors aquí no hi ha res a dir, però clar, aquí hi ha una miqueta la doble moral, no? Que no entrarem en valoracions, però que les dues opcions són sobre la taula, Josep.
2: Sí, sí. No, i a més, veus, hi ha una persona molt important, per almenys per la fotografia, que és en Joan Fontcoberta. Joan Fontcoberta és un fotògraf més galardonat d'aquí a Catalunya, actual, i amb imatges a mig museus del món, i ara es creu de no sé què. Només avui estava llegint una entrevista que li han fet. I ell va dir el terme postfotografia. Ja la fotografia ja ha canviat, i sentir-lo parlar amb ell veus que hi ha un altre futur, que hi ha una persona que tenia una càmera i que estava fotografiant tot això, ha canviat a fer fotografies amb ordinador només. I per llegir l'entrevista el tractaven de traïdor, bueno, pues, el que sigui, no?
1: Però clar, aquí hi ha valoracions, cadascú que faci la seva.
2: Ell fa el que la imaginació li dona, i jo faré el que la imaginació, i l'altre, cada un dintre la imaginació.
1: Això es tracta, suposo, de no enganyar ningú, no? I d'explicar també com s'ha tractat aquesta fotografia,
2: exacte.
1: I ja està, i aquí la gent que faci la seva valoració, no?
2: Exacte, és això, el taller ve ser això, no? Partint de fotografies que nosaltres hem fet, arribarem amb altres fotografies, o bé fotografies que no hem fet però que ens agradaria fer, com escrivim, com li diem en els programes que generen tot això, el que tingui de sortir.
1: Clar, i aquí ens hem saltat un pas que jo crec que és important també en meitat de tot això, que és el Photoshop, tu ho has nombrat abans,
2: sí.
1: Josep. Fa uns anys hi havia l'etern dilema del que estava tractat en Photoshop i del que no, quan no sabíem exactament què era la intel·ligència artificial ni l'havíem nombrat. Ara que hem arribat al 2026, sí que és veritat que ja fa uns anys que es parla d'intel·ligència artificial, però això és un pas més, i segurament quan passem al 2030 o al 2035 hi haurà alguna altra eina molt més potent que la intel·ligència artificial que repetirem el que ha passat amb el Photoshop, sí. No? Ara no se'n parla, però sí que és veritat que ha servit per fer aquest impàs fins a arribar
2: però
1: a la...
2: És que el Photoshop, ara en aquests moments, poder un 30 o un 40% del programa és intel·ligència artificial. Tu estàs utilitzant, sense quasi sapiguer-ho, que està utilitzant la intel·ligència artificial. I això va a substituir una mica el Photoshop.
1: No és tan mecànic, en aquest cas la intel·ligència artificial tu li poses unes coordenades i el que deies, en 5-10 minuts ja ho tens,
2: Sí.
1: El Photoshop tardava una miqueta més poder editar aquella imatge, no?
2: Home, millor trigaves 3 dies o 4 dies, no? O sigui, tu tens diferents línies amb el Photoshop, a lo millor estàs manipulant una fotografia, estàs treballant una fotografia, la deixes, demà la continuaré. Aquí vas escrivint i vas veient el que estàs fent. I com que ho estàs processant en aquell moment, això no és el que vull, doncs tinc de canviar tot això, i li vas dient, no?
1: Tot i això, vosaltres, com a fotògrafs professionals que sou, el Photoshop el seguiu utilitzant, no? Suposo,
2: sí.
1: Per arreglar algun petit toc de llum o alguna coseta que acaba de ser borrosa, no?
2: Molt, no? Una mica. És que aquí, esclar, n'hi ha uns puristes que oi, no es pot tocar res, i els altres que som d'una altra branca, no? I llavors toquem tot el que puguem perquè aquella fotografia sigui el que nosaltres hem imaginat.
1: Adaptar-se o morir, no? Que n'hi diuen, sí, al final, home, també, adaptant-se a les noves tecnologies. Clar. Un taller que, com dèiem, es farà aquest dissabte al Música i Dansa. El que sí que demaneu, Josep, és que es faci una inscripció prèvia. Tot i que el taller és gratuït, entenc que necessiteu saber una miqueta,
2: sí,
1: quanta
2: gent, la gent que ve, sí,
1: hi podrà ser-hi. Aquesta inscripció, recordo, es pot fer, si no m'equivoco, per exemple, a través del web de FIC Blanes. L'enllaç també el trobareu a través del web de l'Ajuntament de Palafolls. Recordo, un taller gratuït, eh? No sé si cal portar alguna cosa de casa nostra.
2: No, jo, si no falla, perquè de vegades falla, el taller es grava, tot el que s'està fent a la pantalla queda gravat, i la meva veu també, llavors jo l'edito, i aquí de les 3 hores que durarà, o 2 hores i mitja, pues sortiran 1 hora i mitja de vídeo, mm-hmm, i aquest vídeo l'AFIC el distribuirà per qui vulgui seguir, i a més tots els textos que surtin en pantalla jo els donaré, vull dir que són els que...
1: Ho podrem tenir a casa, entenc, per seguir reforçant, no, la
2: exacte,
1: nostra idea.
2: Per utilitzar-los, per les idees que puguin tenir, deia, bueno, si més o menys és allò, doncs jo ho modifico, i l'idea és aquesta.
1: El taller està previst que duri de les 10 del matí, que començareu, fins, sí, a 2:15 del migdia, aproximadament, entenc,
2: sí, farem,
1: no? Depèn de la dinàmica.
2: A la meitat un
1: petit descans.
2: Farem dues parts, una que serà més senzilla, diguem-ho així, i l'altra una mica més d'idees, i l'idea és que surti bé, no sé.
1: Doncs va, que aquesta gent que ens estigui escoltant, que encara les inscripcions estan obertes, amants de la fotografia, i que d'alguna manera els cridi l'atenció, com a nosaltres ens ho ha fet aquest taller que es farà a la FIC, i totalment gratuït, que a vegades no passa,
2: sí,
1: això,
2: sí,
1: que s'ha de valorar. Josep, com els animaríem a participar? Tenim un micròfon i ens estan escoltant, el canal perfecte per animar-los a participar d'aquest taller, què els hi diríem?
2: Home, jo, tots els amants de la fotografia, els amants de la fotografia que tinguin idees, sobretot gent amb idees i que voldria fer aquestes imatges, jo crec que és un taller per aquesta gent. Les persones que tiren fotografies familiars, de, com en dic jo, de menjars, mentre se senten a taula, no és per ells. La fotografia en aquests moments és tirar mòbil i publicar-la. Jo a vegades veig gent en una exposició que vaig anar l'altre dia que tirava la foto del quadre i de seguida a dir-li estic aquí.
1: La immediatesa,
2: la immediatesa,
1: no? També la fotografia.
2: No? Esclar, la immediatesa no és això. Això és aquestes idees que tu voldries plasmar amb imatges i els pots fer.
1: Avui hem tingut amb nosaltres en Josep Recio, que és qui portarà el taller anomenat de la fotografia a la promgrafia aquest dissabte a les 10 del matí al MIT de Palafolls, perdó, amb entrada gratuïta. Josep, gràcies per visitar-nos avui.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Va, som-hi, moment de repassar la pregunta del dia amb en Sergi Ferrer. Sergi, què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresma?
3: Vinga, doncs recordem que preguntàvem, òbviament en un cas hipotètic, imaginari, en què us trobéssiu en una illa deserta, quin objecte no us podria faltar? Donàvem 4 opcions: pedra, foguera, caixa de llumins o encenedor, ganivet, navalla suïssa o matxet, menjar o aigua, o quelcom per entretenir-nos. He de dir, Gemma, que la gent

0: És més difícil, però bueno, si hi ha esperança, sí.
1: Clar, perquè el ganivet i el quasi també matxet.
0: Sí, un matxet, per lluitar contra un os o algo que hi hagi per allà, sí.
1: Sí, o per caçar, o per pescar, no? O per tallar el que hagis caçat.
0: Bueno, si de fet tens un pal llarg i vas tallant amb un ganivet, fas una llança, llavors pots fer moltes coses, de fet.
1: M'ha fet riure el de lluitar contra un os.
0: Bueno, a veure, és hipotètic, recordem.
1: Mai se sap,
0: pot haver-hi un os, pot haver-hi un tigre, el que sigui. No?
1: Ui, contra un tigre, no sé si valdria més la pena. Corre, el tigre t'agafa ràpid, eh?
0: No, Sergi, vés a l'aigua, però el tauró...
1: Ah, també. Molt bé, doncs la pregunta del dia és aquesta. Us animem a respondre a les nostres xarxes socials. Sergi, moltes gràcies i fins ara.
0: Fins ara.
2: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: I avui parlem de com preparar els animals de companyia de cara a Sant Joan perquè visquin aquests dies amb menys estrès i també menys por. Ho farem amb una veterinària que participarà en una xerrada gratuïta que es farà aquest diumenge 24 de maig a Canet a les 12 del migdia. Endavant.
3: En unes setmanes al poble començaran a sonar els primers petards anticipant la nit de Sant Joan. És una de les celebracions més bonica i màgica pels catalans. Però hi ha alguns amics que detesten aquesta festa, els gossos. Per això, els amics del Centre Veterinari Habitat

0: Universitat Canet han organitzat una xerrada gratuïta per començar a preparar els nostres animals. I per això hem convidat a la Rebeca Sáez, que és veterinària de l'Habitat Canet, aquí a Canet de Mar, perquè ens faci 5 cèntims del que es parlarà en aquesta trobada, en aquesta xerrada que organitzeu. Hola, Rebeca, què tal, com estem?
1: Què tal, buenas.
0: Com estàs?
1: Muy bien, gracias.
0: Sí, ja ho teniu tot preparat per aquesta xerrada, sí. Bueno, ja, això ja ho teniu per la mà, no?
1: Sí, sí, bueno, es algo que normalmente hacemos cada año, intentamos hacer cada año para poder poner en prevención con tiempo a los tutores de los animales, para dar los tips correspondientes y que sobre todo los perretes, ¿no?, que son quizás quien peor lo pasa, pero también para un poco todos los animales de la casa, pues poder ayudarles a pasar esta noche mágica que, como tú dices, para algunos es muy buena, pero para otros pues no lo es.
0: Ja. Escolta'm, si et sembla, doncs fiquem en el tema, però sí. Jo abans de res et volia preguntar, els gossos són els únics animals que pateixen pels petards, pel soroll, per les explosions?
1: No, realmente todos los animales pueden sufrir más o menos, siempre normalmente nos centramos en los perros porque son quizás los animales que más sensibles son y quienes lo pasan peor, pero quien tenemos también gatos, los gatos también sufren, pueden sufrir. Lo que pasa que, bueno, los gatos son como más independientes y quizás gestionan mejor este sonido, este malestar, que los perros. Los perros, yo por experiencia, creo que lo pasan bastante peor.
0: ¿Por qué les afecta tan?
1: Bueno, normalmente es porque su oído es bastante más sensible al nuestro y porque les provoca dolor cuando escuchan este tipo de ruidos, esta potencia tan fuerte. Entonces, bueno, todo va asociado mucho al estrés, al miedo, a la ansiedad, entran en un bucle y empiezan a tener una sintomatología de jadeos, de respirar mal. Entonces, bueno, entran en ese bucle, como te digo, y cada vez eso va a peor. Y si no sabemos gestionarlo, pues podemos tener problemas, el animal puede tener problemas graves.
0: Val, doncs, què podem fer? És a dir, aquí hi ha diverses opcions, no? Hi ha l'opció més química, no diguéssim, de donar-li una pastilleta, alguna cosa així, sí. Però també hi ha altres coses que es poden fer, no? Què podem fer?
1: Bueno, como todo, nosotros siempre decimos que el mejor remedio es una buena prevención y por eso más de un mes antes intentamos hacer la charla para dar los tips, ¿no? Como siempre, habrá quien haga caso, habrá quien no haga caso y nos encontraremos el día antes o dos días antes pues a la gente pidiendo esa pastilla química milagrosa, como tú dices, para poder solventar el problema. Eso no es la solución, ¿vale? Entonces, prevención, hacer una adaptación del perrete o del gato en casa para poder ir adecuando un sitio donde el animal se sienta seguro según vaya llegando los días, y esto no hace falta hacerlo un mes antes, o sea, con hacerlo pues 15-20 días antes, que podamos tener un sitio adecuado para que nuestro perro se pueda esconder. Algo muy básico y muy normal es que normalmente los perros, cuando tienen miedo a las tormentas, viene muy asociado que puedan tener también miedo a los petardos y a los cohetes, y en un alto porcentaje el perro, ¿dónde se esconde? En el cuarto de baño. ¿Por qué? Porque los azulejos del cuarto de baño hacen una mayor insonorización. Entonces, si sabemos que nuestro animal se siente seguro ahí, pues acondicionémosle un sitio seguro ahí. ¿Cómo? Una caja de cartón grande, un transportín grande, taparlo con toallas o con mantas, ponerle su comida, su agua, sus juguetes, pero no hacerlo el mismo día, porque entonces el animal sí que puede asociar que eso puede ser un castigo o un sitio donde me ponen cuando hace ruido. Entonces hay que hacerlo con una habituación, como mínimo de 15-20 días, que es un rollo porque no vas a tener, hay quien te dice que no vas a tener una caja de cartón o un transportín, pero si queremos darle una seguridad al animal es como lo tenemos que hacer.
0: ¿Qué más podemos hacer? ¿Y en otras cosetas, detalles?
1: Nosotros trabajamos desde hace mucho tiempo con flores naturales, con terapia floral Bach, esto sí que empezamos en algunos casos incluso con 3 meses antes de anticipación a San Joan, porque es un remedio natural que funciona súper bien, y llegado al día el animal está mucho más calmado y puede gestionar mejor ese miedo, esa inseguridad, y no entra en pánico. Nosotros no somos para nada partidarios de tema químico, básicamente porque hay muchos productos químicos, unos afectan más, otros afectan menos, pero la pastillita mágica que todo el mundo quiere son medicamentos que lo que hacen es inhibir el sistema locomotor del animal, esto es, que no le permite moverse, no le permite escapar, pero el animal es perfectamente consciente de lo que está pasando, por lo tanto se incrementa mucho más ese miedo, esa inseguridad, y entonces sí que podemos tener mayores problemas.
0: És a dir, l'inhibir, potser no ho demostra, no és molest perquè no està bordant.
1: Correcte.
0: Però dintre l'animal està patint,
1: sí, sí.
0: Com...
1: Muy bestia, o sea, de poder llegar a morirse por un cuadro de ansiedad, de infarto, o lo que sea.
0: Això pot passar?
1: A nosotros directamente no, pero sí que recuerdo hace 3 años un perrete que lo pasó súper mal, súper mal. Y bueno, a raíz de todo esto, empezó a presentar un edema muy fuerte en una de las patas. Ese edema reventó y todo fue a causa de la ansiedad y del miedo que tenía el animal.
0: Mare meva, Déu-n'hi-do. He vist també al Col·legi de Veterinaris de Catalunya parlant també de, no sé, fer com esmorteir el soroll de fora amb la ràdio, amb la televisió.
1: Sí, eso sí, sí, bueno, eso es una habituación al ruido. Hay quien lo hace y hay quien también se pone a tirar bombetas estas cada vez más cerca del perro. No, o sea, al final a ellos lo que les molesta es el ruido, y el ruido de la tele o de la radio nunca va a ser el mismo que el estruendo que pueda pegar una traca o 100.000 petardos seguidos uno detrás de otro.
0: Uh-huh. Una cosa que et vull preguntar perquè que és de sentit comú, però què és el que mai hem de fer?
1: Mai. Pues lo que nunca tenemos que hacer es, como yo he visto, y esto lo he visto aquí, uh-huh, llevar a los perros a la verbena. O sea, si el animal tiene miedo, y aunque no tenga miedo, es que no es algo que sea muy lógico que llevemos a los animales a la verbena, donde están tirando petardos, fuegos artificiales, donde hay ruido, donde la gente va a divertirse y lo que menos tiene que preocuparse es de cualquier animal que haya por allí. Entonces, como tutor, pues tenemos que ser responsables de que el animal, pues igual que no llevarías a un niño de 4 meses o de 3 meses a la verbena, pues tampoco llevaríamos a un animal.
0: Mm-hmm. Clar, ara estem parlant, no, de quins consells que hem de fer perquè aquest animal no pateixi tant. Ara també m'explicaves del cas d'aquest gos que va patir un edema. Quines reaccions poden arribar a tenir els gossos o els gats, també?
1: Bueno, pues lo que tenemos, o sea, jadeos, babean excesivamente, tiemblan, pueden llegar a intentar escapar, por eso es súper también importante, pues, ventanas, balcones y todo lo que pueda tener cara al exterior cerrado, porque no sería el primer animal, independientemente gato o perro, que se tira por el balcón y se escapa o se mata, y tener un poco, pues eso, de coherencia, de insonorizar en lo máximo posible la casa el día de la verbena. Y no dejarle solo, o sea, si sabemos que el animal tiene miedo, pues o lo acondicionamos muy bien o no le dejemos solo.
0: Mm-hmm. Clar, hi ha hagut molts casos a la nit de Sant Joan de gossos que marxen i que se'n van i que desapareixen.
1: Claro, además entran en pánico, entonces el animal no sabe para dónde. Él sale corriendo, huyendo del ruido, y eso puede ser, pues, aquí cara a la nacional o cara a la montaña, y bueno, pues pueden pasar cosas, porque pasan. O sea, por eso es importante saber, sobre todo si sabemos que nuestro animal lo pasa mal, pues o hacer esta prevención o quedarnos en casa o irnos a celebrar San Joan a, no sé, algún sitio donde no puedan tirar petardos y que podamos disfrutar todos, porque al final, si tú tienes a tu animal, también quieres disfrutarlo con él, pero quieres que lo pase bien, no que lo pase mal.
0: La nit màgica de ser per tothom.
1: Correcto, sí, sí, tal cual.
0: Doncs queda clar, la Rebeca Sáez farà aquesta xerrada gratuïta per fer ja tota aquesta feina de prevenció amb temps, val? Quan és aquesta xerrada?
1: El domingo
0: aquest diumenge.
1: Sí, este domingo en la clínica. Igualmente, durante todo este tiempo, quien no pueda venir a la charla puede escribirme por WhatsApp, pasarse por la clínica, lo que sea, si tiene dudas o necesita pautas y tips para poder prepararlo. Yo estoy disponible 24/7 por el Instagram o por el WhatsApp y contesto absolutamente todo, o sea que no hay ningún problema.
0: Vale, el Centre Veterinari Habitat Canet.
1: Correcto.
0: Vale, la Rebeca Sall d'aquest diumenge us espera per fer aquesta xerrada gratuïta sobre com cuidar els nostres animals, gossos i gats, per tal de que Sant Joan no sigui tan traumàtic com acostuma a ser.
1: Exacto, exacto.
0: Gràcies, Rebeca, una abraçada.
1: Gràcies a ti.
2: I anem amb l'última entrevista del dia. L'Ajuntament de Malgrat aprovarà avui la moció per la suspensió de l'acord de ple en què el consistori donava suport a la coneguda com a alternativa 3 del pla de motes a l'Agència Catalana de l'Aigua. En parlem d'aquesta moció amb Xavier Castells, gerent de la cooperativa agrícola Progrés Garbí, i amb Joan Ona, pagès i soci de la cooperativa.
3: Avui ens acompanyen a la ràdio Xavier Castells, el gerent de la cooperativa agrícola Progrés Garbí. Benvingut.
4: Bon dia.
3: I Joan Ona, pagès i també soci de la cooperativa. Gràcies per ser amb nosaltres.
5: Bon dia, Laura.
3: Parlem del pla de grau, parlem de la moció que es presentarà aquest dijous al ple. Sembla, doncs, que hi ha hagut un consens per redactar un text conjuntament entre el sector de la pagesia i els diferents partits amb representació a l'Ajuntament.
4: Efectivament, s'ha aconseguit consensuar aquest document. Aquest document el que fa en essència és suspendre l'acord de la moció 7 que es va aprovar el març del 2025, retrotraure i donar veu a la pagesia, que és reconegut per tots que no es va donar veu a la pagesia, i amb aquesta moció aconseguim això, i a més ho aconseguim amb una cosa molt important, que és per unanimitat. L'altra vegada va ser per una majoria simple, aquesta vegada és per una unanimitat de tots els regidors, cosa que ens alegra de que tots hagin entrat, tots els grups, a consensuar aquest document, que ens dona més força per enterrar l'alternativa 3, que és el nostre objectiu, i parlar d'una nova alternativa i poder anar des de tots els partits amb l'ACA a negociar una proposta realment en sentit comú que aporti moltes coses, però sobretot que protegeixi la plana agrícola d'inundacions recurrents. Ja veurem les que són com a glòria, com els tècnics ho plantegen, però les recurrents que no acabin sent la ruïna dels pagesos del pla de grau.
3: Ens podeu destacar alguns dels punts més importants que heu inclòs en aquesta moció?
5: Bueno, jo crec que el punt més important és, com bé ha dit en Xavier, el tirar enrere, no?
3: Sí.
5: L'acord de que ells van aprovar, que van aprovar ells en el ple de 2025, no? Clar, aquest tirar enrere per nosaltres és com voler anar una altra vegada al punt de partida, no? I començar a treballar conjuntament i que puguem ser una part de la solució. Vull dir, està clar que alguna cosa s'ha de fer, s'han d'arreglar les coses al riu, i que si nosaltres, que al final som els habitants, no?, entre cometes, de tota aquella zona, que fins ara hem estat cuidant del paisatge, el territori, com a pagesos som els primers interessats, no?, també, en que allò se mantengui, que es mantengui d'una manera correcta i bé.
3: Us aporta tranquil·litat aquesta moció?
5: Bueno, la pagesia som una mica... desconfiem, no?, de la política. Som una mica de la vella escola, som desconfiants de per si. És la raça del pagès, és aquesta, no? Però clar, a veure, almenys et dona algo més de tranquil·litat saber que tens el suport, no? Sembla que et volen donar el suport i que estan disposats a tornar a un punt de partida.
3: Quin és el següent pas?
4: El següent pas és el que es va fer a la reunió a l'Espai Agrari, on l'ACA es va comprometre, i tot l'Espai Agrari, i l'ACA, que és el qui té al final el mànec de la paella, es va comprometre a enterrar l'alternativa 3 i a buscar una alternativa de consens. El proper pas és comunicar, com posa la moció, a l'acord de l'Ajuntament, a tots els òrgans competents, perquè prenguin nota de que Malgrat no vol l'alternativa 3 i que aquest acord es suspèn, i després parlar amb l'ACA perquè amb els seus tècnics i els pagesos trobem una alternativa de consens tècnicament viable i que sigui realment doni una resposta important a les avingudes que passen en el Tordera, les famoses torderades, però que siguin amb una mentalitat i una projecció de preveure i defensar-nos de l'entrada massiva d'aigua amb torderades recurrents.
3: Aquests dies també hem sentit a parlar molt de l'espai agrari de la Baixa Tordera, el Consell Agrari, que per cert doncs, també és un dels temes que passaran per ple aquest dijous, o de la taula del Delta de la Tordera. Aquests mecanismes creieu que funcionen a l'hora de gestionar qüestions com aquesta?
4: El Consell Agrari s'ha doncs, de crear, és una necessitat que hi havia pendent per poder assignar un representant de la pagesia de Malgrat en l'espai agrari. Les cooperatives ja hi som, però faltava municipalment un representant. També és un, serà un espai on poder parlar de temes que afectin a la pagesia local en el Pla de Grau i serà, una, serà un espai positiu. A l'espai agrari com a tal ja té tingut, creiem, els seus efectes positius perquè els polítics al final necessiten veure que hi ha una unitat d'acció. En Sargatal, com va venir el secretari de Transició Ecològica que va venir a la reunió, o el gerent de l'APCA, quan estan en un entorn on veuen la unitat, estan més còmodes i també més pressionats, les dues coses a la vegada. Sí que serà útil això.
3: Sé que han estat setmanes molt dures, dies molt durs. Si podem treure alguna cosa positiva és que potser el sector no, s'ha enfortit, s'ha unit. Joan, com ho heu viscut això?
5: Bueno, jo haig de dir que la unitat que s'ha creat entorn a tot aquest merder, perquè és un merder, però la unitat jo no l'havia vist mai aquí a Malgrat. I al contrari, no? Jo havia viscut l'època dels meus avis en què hi havia quan va haver-hi la fusió dels dos sindicats, no? Hi havia la Garbí i el Progrés, i quan va haver-hi la fusió n'hi havia que estaven d'acord, n'hi havia que no, n'hi havia que eren d'uns, n'hi havia que eren dels altres, i sempre hi havia hagut d'això. I llavors, clar, com que el territori, diguem, no estava com en perill, no? Tothom tenia la seva explotació i tothom anava fent, cadascú la seva manera, i anava treballant, no? I amb uns amb cooperatives, altres anaven en privats, bueno, com fos, no? I això sí que s'ha de posar, jo crec, molt en valor. S'ha creat una unitat en el territori que qui més qui menys està afectat. El que no està afectat veu que darrere d'uns, quan uns estan en perill, darrere d'aquests, quan aquests caiguin, els altres quedaran en primera línia. Llavors, no, nosaltres jo crec que ens hem alçat en la defensa del territori. Ja és que és igual que tinguis més terra o menys afectada, no? És la defensa del territori. A part, estem parlant que el Pla de Grau, juntament amb el Pla de la Ginesta, el Pla de Palafolls, el Pla de Pineda, que encara també es treballa, estem en una zona, i a Tordera alguna també bastantes hectàrees, doncs estem en una zona que a nivell de país tenim l'horta més bona de Catalunya, perquè és així, clar. Amb en Xavier un dia ho miràvem i va fent uns càlculs així aproximats, només les 90 hectàrees que volia afectar l'alternativa 3 alimentaven 75.000 persones. Clar, aquí viu molta gent, és un sector econòmic que no ho sembla i que no fa soroll, perquè nosaltres normalment no fem soroll, però és un sector econòmic que és potent, potent, i s'ha de conservar.
3: Teniu la sensació que heu guanyat una batalla?
4: Tenim la sensació que hem sigut escoltats i que tenim possibilitats de guanyar-la. En si, el que nosaltres necessitem i que es compleixi és que el projecte bàsic es compleixi la paraula de l'ACA d'aturar-lo i esperar a la nova proposta. Aquest és el punt clau que ens queda ara, i que l'ACA en nosaltres trobarà, crec jo, un sector que vol col·laborar en decisions correctes, que vol una gestió integral del riu, que vol que es parlin de coses d'hidrologia del riu i que aporti les solucions convenients en aquest problema des d'un punt de vista pràctic. I aquí estarem nosaltres defensant-nos, i si no se'ns escolta tornem a sortir a protestar i tornem a sortir a defensar-nos el millor que puguem.
3: I tu, Joan, què en penses?
5: Bueno, jo vaig veure una mica com aquell que està jugant una final i empata l'últim minut i jugues a pròrroga, no? i ara pues, jo crec que sí, o comença un altre partit o anem a jugar a la pròrroga. Però almenys ens hem posat a jugar, que al final és la intenció, no? I sempre ho hem dit, que, i des dels primers manifestos que hem fet, nosaltres volem ser part de la solució, però volem ser part de la solució. No volem una solució que, com la que s'estava plantejant, que no se'ns tenia ni en compte, no?
4: El diumenge, aquest diumenge, fem una xerrada a la Barretina a les 12 del migdia, on es parlarà de present, de passat i de futur de la pagesia, on te convidem a tots els malgratencs i malgratenques a que vinguin i gaudeixin una estona de fer una mica de família i poder posar veure'ns en un altre context diferent del liu que diuen Joan, que m'agrada
5: molt
4: aquesta paraula que hem tingut, i esteu tots convidats i convidades.
3: Ho deixem aquí. Gràcies per acompanyar-nos, Xavier Castell, gerent de la cooperativa agrícola Progrés Garbí, Joan Ona, pagès i soci també de la cooperativa. Gràcies per acompanyar-nos. Des d'Ona Malgrat en farem un seguiment, perquè de ben segur que aquesta història encara no ha acabat. Gràcies, que vagi molt bé.
5: Gràcies, Laura.
4: Gràcies.
2: I acabem el programa d'avui amb la proposta musical d'en Josep Maria Jué i en Joan Ferrer. Adeu, fins demà.
6: Hola, sóc la Nadia Cantero i recomano la cançó guapíssima d'Evan de Neon, perquè és una cançó molt estiuenca, molt alegre, molt ballable i amb un missatge molt maco i d'amor. Ella no és...

Hola, mira, som el Joan Ferrer i el Josep Maria Jové, i resulta que aquest dimarts vam fer una conferència sobre el capaç Pradamar, una zona doncs, que des de petits trepitgem, que n'estem enamorats, que en som apassionats de poder reconèixer el seu patrimoni i tot el que representa, i en línia amb aquesta passió tenim el Leonard Cohen i la cançó Aleluia, doncs, que també ens apassiona molt.

La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local. Des dels estudis de Ràdio Castellà, aquesta setmana inaugurem un doble programa dedicat a la Guerra de les Malvines. A la Guerra de les Malvines, tema que no hem tocat mai, per això avui li dediquem aquest programa i ho farem amb el nostre historiador capçalera. Avui l'Albert d'Abril ens acompanya, benvingut.
1: Hola, com anem?
0: I ens acompanya per primer cop aquesta temporada l'Adrià Hernando, un habitual de les Portes de Troia. Ell és llicenciat en Història, ha fet molts programes aquí amb nosaltres, alguns dels més escoltats, per cert. Benvingut de nou, Adrià.
2: És un plaer, com sempre, he tornat, aquí sóc.
0: Molt bé, doncs avui has tornat amb la Guerra de les Malvines, que no Maldives.
2: No, ja, són les altres illes, són totalment diferents.
0: Val, ho dic ja.
2: Diferents.
0: Val, per si en algun moment...
2: Vull dir, si fos per les Maldives ho entendria més, però bé.
1: Convido els oients a fer una llista, o sigui, a comptar quants cops farem aquesta broma al llarg del programa.
0: O que ens equivocarem directament.
1: O que ens equivocarem.
0: Perquè el nostre cap estarà pensant en vacances, Maldives i coses així. Però Malvines, Guerra de les Malvines, què va ser, Adrià?
2: Bueno, és un conflicte una mica curiós, no? Perquè es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents que són del mateix bàndol, del bàndol occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina encapçalada pel Videla. Tots dos intenten fer servir el conflicte d'una manera molt propagandística, no? Interessada, però també és molt interessant veure la reacció de la comunitat internacional, i entenem aquí per comunitat internacional el que els nostres bons mitjans de comunicació entenen, és a dir, totes les democràcies liberals blanques. I Argentina també va descobrir, com han descobert ara amb el conflicte del Golf Pèrsic amb la guerra d'Iran, els països del Golf Pèrsic també ho acaben de descobrir, no?, que existeix una jerarquia d'aliats a l'agenda de Washington.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @PortesDeTroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el Portes de Trellada d'avui amb aquest tema que ve acompanyat sempre de l'Adrià Hernando. Ell sona aquesta cançó i
1: British Granollers.
2: I apareix ell.
0: Apareix ell.
1: Si allò parlo pica... d'anglesos, surt el British Granollers sí o sí.
0: Per tant, ja te l'has fet teva.
1: Sí, sí, sí.
0: Drets d'autor i tot, eh?
1: No. Ojalà. És un temazo, saps? Però bueno... No, però sempre que surten anglesos en guerra aquesta cançó entra fina.
0: I avui tindrem anglesos en guerra una bona estona.
1: Sí, bueno, sí, dos programes.
0: Concretament. Adrià, quins antecedents històrics cal tenir presents a l'hora de tractar el tema d'avui? Ens haurem de remuntar al segle XIX, oi?
1: Exactament. Quan va començar la guerra, la majoria dels britànics ni sabien situar les illes en un mapa. O sigui, aquest era el nivell, vale? Però pels argentins era una convicció, era la causa més gran del nacionalisme argentí, no? La reivindicació d'aquestes illes s'ha anat ensenyant a les escoles d'Argentina amb el pas dels anys, i durant la dictadura cívico-militar fins i tot es va enfortir, no? Uh-huh. La discussió sobre el domini de les illes ja havia vingut d'abans, el regne de França, Espanya, Anglaterra, i aquesta última, enmig de les guerres napoleòniques, van aprofitar per obligar els soldats espanyols a marxar el 1811. Una molt jove república argentina la va reclamar en el moment de la independència, i el 1833 els britànics en van prendre possessió militar i la van rebatejar com a Falklands. El 1946, després d'arribar al poder, Juan Domingo Perón va reviure la polèmica en nom de l'anticolonialisme i del panamericanisme. I aleshores va ser quan les Nacions Unides van obligar Anglaterra a entrar en negociacions.
2: Molt bé, a veure, agafem una miqueta el mapa, sí, i anem-nos a posar...
0: El que no van fer els britànics.
2: El que no van fer, exacte.
1: Sí, exacte.
2: Perquè tots els oients sí que ho sàpiguen, no siguin més sàpies que aquests
1: això,
2: britànics.
1: Avui en dia és fàcil, poses al Google Maps...
0: Ràpidament,
1: Maldines, no? Que no Maldines, sí. Que no Maldives.
2: Que no Maldives.
1: Jo ja l'he convidat, ja és Maldines.
0: 3 minuts, has dit quan trigaríem? 3 minuts en tornar a sortir.
1: Ja ha caigut.
2: I a més a més ha transcendit la broma, vull anar més enllà, un nivell més enllà.
0: Perquè s'ha inventat unes illes, les Maldines.
1: Les Maldines!
2: Però, en fi, com que mirar el Google Maps no és gaire radiofònic, no? Explica'ns una miqueta on es situen aquestes illes i, sobretot, quin era el seu interès estratègic.
1: Vale, doncs estan situades a 550 quilòmetres a l'est de la Patagònia, argentina. Tenen uns 11.800 quilòmetres quadrats de superfície. El 1982 hi vivien unes 1.830 persones, o sigui que ja l'endogàmia ha de ser... telita. 1.550 d'elles a Port Stanley, i 400 d'aquestes persones eren britàniques, 30 eren argentines i la resta tenien un estatut d'associació amb la corona, no? La indústria principal és la cria d'ovelles. Hi ha uns 650.000 caps de bestiar, o sigui que aquí viuen, pues, de la llana, sota gestió de la Falkland Island Company. Aquí, per cert, això la gent que ho miri potser trobarà a internet, jo ho vaig veure en un article, que s'ha afirmat que un dels directors de la Falkland Island Company era l'esposa de la Margaret Thatcher. Jo vaig veure un article, però vaig fer una mica de recerca i sembla que no hi ha indicis reals per afirmar-ho, jo ho adverteixo, ho deixo aquí, que la gent ho sàpiga. S'ha parlat d'això, però sembla que no és cert, però bueno, si ho troben per internet, que investiguin. En qualsevol cas, jo em pregunto si la llana i la carn d'ovella són una indústria tan estratègica que justifiqui una guerra, no sé.
0: Ho descobrirem al llarg del programa d'avui. De fet, és el que t'anava a preguntar. Clar, ja en el passat, a final del segle XVIII, li van trobar en aquestes illes un interès geoestratègic important.
1: Sí, abans de la construcció del canal de Panamà i tenia un interès estratègic. Lord Anson, en 1740, va escriure: "El control de les Falklands podria ser útil en temps de pau, però en temps de guerra ens donaria el control dels oceans." Sí, sense moure el llavi de dalt, com parlen els anglesos.
0: Li està donant el que vol als seus fans, eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Està donant-li el que vol a...
2: Tots esperem que faci acudits amb noms de llocs.
1: No hi ha gaires, aquí no hi ha gaires. Crec que no, eh?
0: Algun
1: que...
0: caure.
2: L'Ismael ho està esperant segur.
1: Bueno, intentaré fer algun. Bueno, tornem. Va, que em perdo, diu. A veure, mig segle més tard de les afirmacions d'aquest senyor, el 1914, la base naval allà situada va demostrar un cert valor. La Royal Navy va enfonsar 4 vaixells de guerra alemanys. Avui en dia pot allotjar una plataforma logística tant submarina com aeronaval, idònia per interceptar les ones hertzianes i electromagnètiques d'Amèrica del Sud.
0: Carai.
1: Ah, i a més tenen petroli. O sigui que és una illa que necessita democràcia. S'explota des del 2010.
2: Bueno, jo, a part del tema aquest de la democràcia, jo crec que val la pena, ja estàs amb dues persones profundament de lletres, que ens expliquis un momentet, tu que toques tecles de tant en tant i tot, què són això de les zones hertzianes?
1: Ah, això de les zones hertzianes, també conegudes com radioelèctriques, són unes zones que viatgen a la velocitat de la llum i es propaguen per l'espai lliure a través de mitjans. Es poden propagar per cables, fibres òptiques, però també s'utilitzen per la ràdio, la televisió, la telefonia mòbil, la xarxa sense fil i la navegació satelitària, vale? Es poden reflectir, poden ser refractades i difractades. I, en fi, això.
2: Molt bé. Ens ha quedat clar.
0: Claríssim.
1: A mi no, però... Ho vaig buscar perquè jo tampoc sabia què era.
0: Bueno, doncs tornant als antecedents més propers en el temps, i que abans ens has situat ja després de la Segona Guerra Mundial, com van ser les converses per tornar a un estatus de normalitat de les illes?
1: Vale, des del 1833 es perden al front dels britànics, no? Mm-hmm. Argentina manté les reclamacions, i quan arriba el Juan Domingo Perón, manté una postura ferma i impulsa una estratègia diplomàtica i dialogada amb els fills de la Gran Bretanya, no? Va impulsar la reclamació a l'ONU i fins i tot el 1953 va proposar comprar-les, però Londres va dir que no, pel que sigui, suposo que la llana de les ovelles o les platges paradisiaques, jo que sé. Ai, no, que són les Malvines, no, les Maldives.
2: 5 minuts més.
0: Tot va per on ha d'anar.
1: Però a Londres, això, van dir que no, i el 1974 l'Assemblea de les Nacions Unides, aquella entitat famosa per la seva utilitat, havia demanat una solució pacífica. Es van proposar diferents opcions, com per exemple, cap al final del tercer mandat d'en Perón, el 1974, de manera secreta, un condomini de les illes, és a dir, un govern conjunt. Però en Perón va morir l'1 de juliol del 74 sense acabar el mandat. Aleshores, va arribar la inestabilitat argentina, que va acabar en el derrocament de la seva successora, la María Estela Martínez de Perón, coneguda com a Isabelita pel seu nom de confirmació catòlica, Isabel. I això va impedir, òbviament, que les negociacions continuessin.
2: Molt bé, en aquest moment coincideixen diversos factors: l'arribada de la Junta Militar a Argentina i poc més endavant Margaret Thatcher al Regne Unit, no? Què passa amb tot això?
1: Bueno, la situació va començar a deteriorar-se el 1975, exactament. La Junta Militar Argentina va prendre el poder a Buenos Aires mitjançant un cop d'estat. De fet, el 1980 el Parlament Britànic, per pressió de la població de les illes, ja va rebutjar una cessió diferida de l'arxipèlag. I això, aquest fet, no? aquest rebuig coincideix amb l'arribada del poder de la Margaret.
0: Molt bé, anem a la Thatcher, anem a pams. Què va ser aquesta junta militar a Argentina i quines polítiques són les que proposaven pel país?
1: Bé, la junta està composada per representants de les tres forces armades. L'exèrcit, amb Jorge Rafael Videla com a representant, que jo crec que és el més famós. Mm. La marina, amb Emilio Massera, i la Força Aèria amb Orlando Agosti. I van introduir bàsicament un règim de terrorisme d'estat. En l'àmbit econòmic es van produir profuns canvis en l'economia argentina, que va acabar creant un nou model econòmic basat en l'acumulació rendista i financera, l'obertura externa sense restriccions comercials ni de capitals i el restabliment del mercat com a eina hegemònica d'assignació de recursos. Tot això acompanyat de la reducció de la participació estatal i l'obertura a productes estrangers que van entrar a competir amb els locals, encara que això va traduir-se en el sacrifici de la indústria local.
2: I podem distingir-hi un parell d'etapes.
1: Sí, hi ha una primera etapa del 76 al 78 que aplica un pla d'ajustament molt ortodox, amb devaluació, amb la liberalització de preus, la congelació de salaris, amb les facilitats per les importacions i amb el cessament de la promoció de les exportacions, vale? Això s'acompanya d'una reforma financera al 77 que posa les finances en posició hegemònica a l'hora d'absorbir els recursos. Bàsicament és un model neoliberal que va provocar una greu crisi econòmica amb una inflació altíssima i un endeutament extern brutal. El típic del neoliberalisme, bàsicament. Podríem anomenar-lo...
0: No, això mai.
1: Terrorisme econòmic?
0: Mai, ells no, no pot ser.
2: I menys en aquest programa.
1: No, per favor, nosaltres.
2: No fos cas.
1: Aquí som molt fans de l'Adam Smith i de... i del Milton.
2: Molt, molt, molt.
0: I una segona etapa també de l'Ajuntament.
1: Sí, hi ha una segona etapa iniciada al 78, que va començar amb l'aplicació de la tauleta canviària, que consistia en fer devaluacions inferiors a la inflació. Això va agreujar el tancament de les indústries nacionals, que eren incapaces de competir amb els productes importats, i va impulsar la sortida de divises, que va causar dèficits comercials i de serveis. Això es va cobrir amb ingressos de capitals i creant un enorme deute extern, que el 81 va produir una primera crisi de greus conseqüències. Algunes d'aquestes mesures tan meravelloses, o millor dit nefastes, encara s'arrossegaven als anys 90.
2: Molt bé, i ens podem imaginar que amb aquest panorama tan fantàstic que ens has dibuixat, hi havia bastants conflictes amb la població. Com es van gestionar?
1: Bé, com t'imagines que es van gestionar?
2: Amb els British Grenadiers.
1: Sí, similar, no? La Junta va ser un govern repressiu, va mitjançant l'anomenat procés de reorganització nacional. El procés de reorganització nacional.
0: Primer t'ha sortit venezolà.
1: Sí, m'ha salit medio venezolà.
0: Bueno,
1: m'ha sortit recorinxit.
2: I tu també has començat una mica, eh?
1: Este proceso de reorganització nacional.
0: Vale, vale.
1: Caracteritzat per una...
0: Perdoneu.
2: Una abraçada.
1: Ja està. Perdó si hi ha algun oient argentí, us estimem.
0: Ho tornarem a fer, segurament.
1: Sí.
0: Per això demanem perdó ara i després també.
2: Mejor pedir perdón.
1: Que permiso. Ja, bueno, en fi, no, és horrible això. Bueno,
2: sí, sí,
1: perdó,
2: és molt
1: terrible. És que m'estic desviant.
0: No passa res.
1: Vale, el procés de reorganització nacional, caracteritzat per una repressió brutal que va fer desaparèixer al voltant de 30.000 persones a través dels centres clandestins d'atenció. El més famós dels quals va ser l'ESMA, que és bàsicament Escola de Mecànica de l'Armada. O sigui, fixa't el nom que es van currar pel centre d'atenció. Escola de Mecànica de l'Armada. I què feu? Arregleu vaixells? No. No. Fem desaparèixer gent.
0: Ja està.
1: I punt.
2: Podria ser un cicle mitjà,
1: bueno,
2: saps?
1: També... Sí, no. Sí. Vas a fer...
0: Voy
1: a l'Escola de Mecànica de l'Armada a fer un cicle mitjà. Doncs pues ja està, ja no el van tornar a veure. Bueno, en fi, van robar també més de 400 nadons.
2: Hòstia, vale.
1: Que aquí amb la broma ens oblidem d'això, del robament de nadons, que és bastant famós a l'Argentina.
0: Una brutal repressió, oi?
1: Sí, la brutal repressió, a més, va impedir qualsevol mena de resistència social a les transformacions econòmiques. Les èlits agropecuàries, els grans grups econòmics i financers locals, els intermediaris comercials i els financers van ser els grans beneficiaris d'aquest model, i va quedar clar que les forces armades havien assumit el poder polític com a representants d'aquests grups econòmics.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Aquesta és una cançó satírica anti-argentina, és britànica, òbviament, anomenada Battle of the Falklands, que parodia The Battle of New Orleans i fa referència al principi al Rule Britannia, no? S'atribueix a un autor conegut com Johnny Bull. Va ser publicada el 26 de novembre de 1982 després de la victòria britànica a la Guerra de les Malvines. Es van esperar a veure si guanyaven o no. He buscat el tal Johnny Bull por ahí, però no l'he trobat. Sembla que és com una personificació de la identitat britànica. És com el Toro d'Osborne inglès, saps? Però bueno, s'ha bé. I bueno, la posem sense ànims d'ofendre cap argentí, ¿vale? Però la cançó és prou xula, és bastant graciosa. Vull dir, el ritme i tal. Després el que diu, pues ja no tant, però bueno.
1: Molt bé, doncs anem fent via cap a l'inici de la guerra. Ens havíem quedat amb que també és el moment, una miqueta més tard, el 1980, de l'arribada de la dama de ferro, Margaret Thatcher, al poder. Exacte. Què va canviar amb Margaret Thatcher al poder? Quins moviments va fer entorn a aquest conflicte?
0: Doncs bé, al juny del 80, ja portava un any que havia arribat al poder, l'administració Thatcher va prendre dues mesures respecte a l'arxipèlag. La primera va ser desmantellar la base científica de Geòrgia del Sud. La segona, més important pel cas, va ser la reducció del pressupost militar que va comportar la retirada de l'únic vaixell permanent a l'Atlàntic Sud. Segurament, des de Buenos Aires, això es va interpretar com una prova de desinterès britànic per les illes, que, a veure, tampoc sabien on eren, o sigui, tampoc és que tingués un interès molt gran. És una conclusió bastant lògica, no? Això s'ha d'afegir l'apropament de Ronald Reagan, que el 1981 va establir estretes relacions diplomàtiques i militars amb Buenos Aires.
2: I els militars van fer de militars?
0: Sí. El desembre d'aquell any, el general Leopoldo Galtieri, comandant de l'exèrcit argentí, va encapçalar una nova junta, juntament amb el general Lami Dozo, o Dozo, no sé com es pronuncia, cap de l'aviació, i l'almirall Jorge Anaya, comandant de la Marina i principal defensor de reconquerir les Illes. A mi aquest concepte de reconquerir després de més d'un segle, no sé, com que perd una mica de força.
1: Bueno, militars, bueno, nacionalistes...
0: Sí, sí, no? La reconquista espanyola també és com... Bueno, en fi,
1: consideraven seu i...
0: Sí, sí, sí, reconquerir. Sí, no? Ells tenen la reclamació i ahí està. Bueno, en fi, Galtieri va mostrar la seva millor carta, que la Unió Nacional Argentina entorn d'una meta simbòlica, no? La reconquesta de les illes. Això és el que ells volien com jugar.
1: Molt bé. Bueno, sempre s'han de dotar d'algun pla una mica fora de la carta, no? Per intentar justificar després el que passa dins. Mirem cap a fora per no mirar el que passa dins, no?
0: Exacte.
1: Quin era el plan? Els plans previstos per les illes des dels argentins?
0: Bé, el 29 de desembre la Junta ja havia planejat la invasió, però es va reservar una possible sortida política en cas de que les negociacions fossin positives. Recordem que ja des de Perón venien negociant. Van sortir dos plans diferents. L'operació Alfa per a Geòrgia del Sur, que implicava un empresari argentí amb contactes a Londres, Constantin Davidov. Ell compraria una vella fàbrica balenera de Leith Harbour i enviaria 40 obrers. Per cert, Leith Harbour és una estació balenera d'una empresa escocesa abandonada en 1965 a l'illa de San Pedro. Hi ha unes fotos molt xules a Google, si voleu. Entre els treballadors argentins s'hi infiltrarien comandos. La Marina Argentina va oferir a Davidov suport material i fiscal amb la condició que es parés el dia i l'hora indicats per l'Estat Major. D'altra banda, l'operació Azul apuntava a les Malvines, desembarcar per sorpresa a Puerto Stanley i establir un pont aeri i marítim per enviar prou tropes per dissuadir Londres de qualsevol reacció militar.
2: O sigui, s'han encigalat en qüestió... O sigui, en una resposta s'han encigalat moltíssims aquests militars. Estaven...
1: Buscant un casus belli de qualsevol... Sí, ja està. Qualsevol cosa els valdria per començar a liar-la.
0: Exacte. Al febrer del 82 es va fixar com a data de llançament les operacions per el dia 9 de juliol, dia de la independència. Creien que per aquella data, la base britànica de Grytviken.
1: Amb aquest nom no pots fer cap broma amb nom, eh?
0: No, Grytviken.
2: Ja és una broma el propi nom.
0: Ostres, tio, no podíem posar-nos normals, però en fi. Una altra estació balenera abandonada i els assos ja estaria evacuada. I el HMS, Her Majestic Ship Endurance, s'hauria retirat. Galtieri havia negociat la neutralitat de l'Uruguai, però la sessió de negociacions diplomàtiques amb Londres el dia 1 de març del 82 a Nova York va donar resultats encoratjadors. Allò va alarmar els militars, que ja tenien ganes de gresca. Semblaven il·lusionats amb la idea d'enviar un munt de joves a morir així, que l'endemà de la Secretaria de Relacions, la Secretaria de Relacions va declarar que si no es trobava aviat una solució diplomàtica, l'Argentina reservava el dret a alguna possible a declarar, posar fi al procés i escollir lliurement els mitjans més adequats, no? És a dir, si hi havia hagut alguna possible opció d'acostament diplomàtic, aquell dia la van dinamitar per assegurar-se una possible invasió. No només això, sinó que l'estat major general va avançar el dia D, el 15 de maig, abans de la següent sessió de negociacions.
1: Aviam, és que havien fet uns plans. Aquests plans ja...
0: Què em veniu aquí? Tu coses a planificar, tenen la il·lusió de... Vai, ja està.
1: Què m'estàs explicant a la ONU que estàs negociant? Què? Una merda aquesta negociació.
2: Tenim uns plans. Jo soc partidari de l'operació Alfa, però l'operació Alfa és la millor.
0: Es va avançar quan Anaya va decidir llançar l'operació Alfa, de fet, sense avisar els seus col·legues de la Junta. Diu, fixeu-vos en el detall, sí. La descoordinació del comandament argentí serà una constant amb molt de pes en el resultat de la guerra. Després parlarem del tema del resultat i si podria haver guanyat o no Argentina, etc.
1: Molt bé, molt bé. Doncs clar, l'escalada continuarà en forma de sorpresa frustrada, o sigui, molt planejat tot, però al final, ai, no sortirà com
0: al final esperaven. Ho he dit, vamos a celebrar tu cumple esta noche. Sí, a finals de desembre del 81, Anaya havia posat a disposició de Davidov el vaixell polar Almirante Irizar per anar a Puerto Leith. El març va rebre llum verda i el dia 19 els 40 obrers es van instal·lar al port. La vigilància de Grytviken, situada a 20 quilòmetres, va arribar poc després a Puerto Leith i va veure onejar la bandera argentina. Van avisar immediatament a Londres, que va avisar al seu torn a Buenos Aires de la serietat de l'assumpte. L'Endurance va rebre l'ordre d'anar a Geòrgia amb 15 mariners. El 23 de març, el vaixell polar argentí Bahia Paraíso arribava a Geòrgia, però no per recollir els obrers, sinó per desembarcar uns 100 comandos més. En aquell moment, el vaixell britànic més proper era Gibraltar, a més de 12.000 quilòmetres. Per la seva part, Argentina va mobilitzar 16 vaixells amb 5.000 homes que van sortir de Puerto Belgrano. La Junta havia avançat la invasió a l'1 d'abril. Sí, estaven tan emocionats que anaven avançant, ¿vale?
2: És que els militars, quan s'animen, eh? Però Londres no sabia res de tot això, és a dir, Margaret Thatcher no n'estava al cas?
0: En realitat, ells ja sospitaven alguna coseta, eh? Ja, el 24 de març el coronel Stephen Love, gran nom per un militar, Love, de l'ambaixada britànica a Buenos Aires, informava secretament Londres que considerava probable una acció militar argentina.
1: Veus com si hi ha bromes amb noms?
0: Sí, bueno, sí que no ho
1: veus?
0: Puc evitar, eh?
1: S'ha sortit.
2: Ha sortit.
0: El 27, fonts americanes i angleses ja parlaven d'activitat inusual de la marina argentina. El 29 de març, Londres ja havia decidit enviar amb urgència 3 submarins nuclears. El 31 de març, la CIA va ratificar el pla d'invasió i William Casey, el director de la central, molt anglòfil per cert, va decidir informar a Londres. En tota probabilitat, Xile va corroborar aquell missatge. Aquell dia el govern britànic ja estava convençut d'un atac imminent.
1: Ai, la Thatcher. Ai, la Thatcher, què va passar? Se li va desfer el cabell cardat de l'ensurt? aquesta pregunta li ha fet especial gràcia a l'Albert Abril, no sé ben bé per què. Sí. Aquella dona amb cabell cardat.
0: Aquella dona fa por.
1: Feia molta por.
0: Quan va imagina't ser el seu marit.
1: Quan va morir fa no gaires anys, perquè va morir molt gran, el 2013, dic de memòria, el 14, va obrir-se... Van petar-se molts bars, eh?
0: Sí. Vull dir, hi ha molta gent que va celebrar el seu amor, eh?
1: Exacte.
0: Ha de ser molt xungo.
1: 2013, mira, ho he dit bé. Clar, ara ens ha ensenyat l'Albert.
0: Ens ha ensenyat la foto, l'Albert, perquè ens... No sé.
1: Clar, és un cabell perfectament pentinat.
0: Conservador britànic.
1: Uf, però tu t'imagines una reunió amb aquesta dona, la pudor a l'aca. Saps allò quan vas a un...
0: Amb els rulls.
2: Endavant.
1: Val, endavant,
2: Sergio. T'imagines quan vas a on?
1: A una residència d'avis.
2: Sí?
1: Tu estaves pensant el mateix, cabron.
0: Bueno, portava tanta laca que no se li va desfer el cabell cardat
2: no.
0: De l'ensurt.
2: No, no. Només cal preguntar-li als miners
0: als miners. El 31 de març, Thatcher va reunir el gabinet i els delegats del Foreign Office es van manifestar en contra d'una resposta militar perquè podria ser contraproduent en tots aquells països que havien estat seduïts pel discurs socialista i anticolonialista, perquè clar, l'anticolonialisme és una idea a la qual arribes per seducció, no per deducció.
2: Vale.
0: En fi, Londres, a més, no podia comptar amb els seus aliats tradicionals i tres dels seus socis europeus estaven massa lligats a l'Argentina, Espanya cultural i socialment, França i Alemanya pels seus contractes armamentístics, que uneixen més que una hipoteca, per cert. Els contractes armamentístics ja ho sabem, eh? Ja veiem amb Israel, eh? Pots fer el que tu vulguis mentre compris municions. En fi, el secretari de Defensa, John Knott, va presentar totes les raons que feien aleatòria, gairebé impossible, una expedició militar a 15.000 quilòmetres just quan s'acostava l'hivern austral. Va parlar de la misèria pressupostària i material de les forces armades en contraposició amb el que seria una operació costosa, just quan, a més, havien retirat l'únic patruller de la zona. A més, el pressupost estava carregat amb dos programes majors: canviar els míssils nuclears Polaris pels nous Trident, com la marca de xiclets, i renovar el material convencional de les forces britàniques desplegades a Alemanya. Però la raó fonamental és que temien, i era realment possible, un fracàs desastrós.
2: O sigui, realment va ser així de complicat pels britànics, eh?
0: Bueno, per començar, és que la RAF no tenia cap base al seu abast, i la Marina Argentina era força bona i com

0: necessitava una victòria. Per cert, no sé si sabeu que Margaret Thatcher és Margarita Techador. Amb el suport de l'Anthony Ackland, el representant dels serveis d'informació i seguretat, pensava d'una altra manera. Ella, no?, calia reivindicar l'orgull nacional. La Gran Bretanya havia de reaccionar quan alguns dels seus territoris, fins i tot un que no sabien on era, era agredit. I això serviria d'avís també als soviètics.
1: No ens oblidem.
0: Segur que es sentien molt intimidats perquè fessin els britànics a les Malvines contra l'Argentina, no?
1: No ens oblidem que estem en plena Guerra Freda.
0: Exacte.
1: D'això en parlarem després una miqueta més endavant quan fiquem en context, i clar, vull dir, estem en una època de tornada a la tensió, anys 80, les coses estan una mica crues un altre cop, i qualsevol cosa podia servir per avisar, ep, al tanto, que estem aquí, eh?
0: Esto es muy loco, eh? Que esto es muy loco.
1: Esto es muy loco. Que et fot un tros allò amb la laca i et desfaig el mur de Berlín amb un lacazo, ala, cau.
0: L'addicte a la laca no és que es negués a negociar, sinó que volia fer-ho des d'una posició de força. Per això havia d'enviar un cos expedicionari. Es creia que era Churchill, ella. I també perquè la seva popularitat estava força baixa, motiu pel qual cedir sense resposta hauria estat com disparar-se al peu, no? La guerra li va venir com a anell al dit, no tant així a tots els homes que van morir, esclar.
2: Però no era l'única persona, no?, del bàndol britànic que, a qui aquesta invasió li anava bé, per alguna manera?
0: No era l'única. El cap de l'estat major en aquell moment, el cap de l'estat major general, era a Nova Zelanda, així que en el seu lloc va acudir l'almirall Henry Leach, cap de l'estat major de la Marina. Va arribar en el moment oportú, venia d'una inspecció a Portsmouth. Ja havia mobilitzat les forces vives de l'almirallat, considerava que l'oportunitat era ideal per demostrar el poder polític i la utilitat de la RAF, i tenia la seva pròpia agenda, no?, perquè veia que estava amenaçada per les retallades. A Leach també li va venir com a anell al dit. Entre el 72 i el 82, la Marina havia perdut 26 vaixells, entre ells 3 creuers i 5 portaavions. Leach, veterà de la Segona Guerra Mundial, va argumentar que podia reunir una força naval composta per destructors, fragates i vaixells de desembarcament i suport logístic, encapçalada pels portaavions Hermes i Invincible. Juntament amb aquesta, una brigada de marines podrien salpar en 48 hores. Estava convençut que era suficient per recuperar les illes. I spoiler, ho va ser.
1: Ens has fet l'spoiler, ja està.
0: Ja podem tancar i marxar cap a casa.
1: Sabem què va passar. Bueno, això tot ho sabíem. Avui estem descobrint
0: la part guai de la història,
1: tot el camí de com es va anar liant la cosa, liant la troca abans d'arribar a la guerra. Leach i Thatcher, amb quins interessos conflueixen? Perquè, clar, el que va passar és que al final es va acabar liant.
0: Mira, Leach, amb el seu professionalisme i la seva audàcia, va convèncer a Thatcher que veia en aquesta aposta una bombolla d'oxigen, no?, per la seva popularitat. La victòria rellençaria la carrera política de Thatcher, ja que el context socioeconòmic li era absolutament desfavorable. Les reformes ultraliberals, per sorpresa de ningú, no donaven fruits i havien radicalitzat laboristes i sindicats. Veia difícil guanyar les legislatives de 1983, així que bàsicament li va dir a Leach, tírale.
1: Li va dir en argentí, t'imagines?
0: Tírale, sí.
1: Tírale a les Malvines.
0: El 31 de març del 82, 36 hores després del primer tret a les Malvines, Gran Bretanya llançava la seva resposta militar. La junta militar no havia analitzat gaire bé la situació política britànica.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

Brothers in Arms és una balada escrita per Mark Knopfler i interpretada per la banda britànica Dire Straits, publicada al 85, però Knopfler la va escriure durant la Guerra de les Malvines, al 82, inspirant-se en els sentiments de pèrdua i camaraderia entre soldats. És considerada una cançó pacifista.

0: ara dir-ho.
1: Temazo que després de 500 no sé quants programes portem, per primera vegada sonin els Dire Straits a les portes de Troia, i amb aquesta referència històrica que segurament ara ho deia l'Albert Abril també, no tenia ni idea que aquesta cançó és universal, molt coneguda, i no tenia, no sabia doncs justament que en el context de la guerra de les Malvines, cosa que segurament avui molta gent que està escoltant aquest tema i que ens escolta a través de les ràdios de Catalunya, de les quals aprofitem per saludar, que ho fem mai, que no ho fem mai.
2: No hi pensem gaire.
1: No hi pensem gaire.
2: A més de 60 ràdios, actualment.
1: 60 ràdios de Catalunya que ens escolteu arreu del territori català. Hola.
3: Això són com a mínim 60 persones.
1: Com anem? Ja som aquí.
3: De la ràdio.
2: El tècnic ho escolta segur.
1: Exacte, sí.
2: Uau. Hi ha ràdios sí, que agafen el programa i la meten 3 cops a la setmana.
1: Exacte, sí.
2: Uau. Sí, això passa.
1: Després parlarem d'un cas particular que saludarem i felicitarem quan parlem dels Premis Sonor al final del programa.
2: Oh, i tant.
1: Però aprofitem per dir que hola, estimats catalans i catalanes que ens escolteu per les ràdios de Catalunya, gràcies a la xarxa de comunicació local i la seva distribució del nostre programa. Segurament molta gent ens està escoltant, allà on fiquin, on estiguin sintonitzant la ràdio, i dirà, ostres, aquesta cançó dels Dire Straits, que l'he escoltat un milió de vegades, no sabia que el seu context era la Guerra de les Malvines. Gràcies, Adrià, per la dada històrica. Sempre disposats a que tu, amb la teva selecció musical, ens donis també aquest plus.
3: No? Home, si podem posar música, tio, s'ha d'aprofitar.
1: I tant. I a més, em deia l'Albert Avila, això us d'explicar, doncs bé, aquest àlbum de Brothers in Arms és un dels més venuts encara a dia d'avui la història dels Estats Units. Aquest àlbum va ser brutal, té altres temes també molt molt famosos, i per tant aquesta és una dada, aquí la tenim. Ja evidentment ja el tema de venda de discos pues, no és una dada vàlida, perquè amb Spotify tot això ja no ens val, però als anys 80 sí, i Brothers in Arms, aquí ha quedat Guerra de les Malvines, cançó pacifista, camaraderia, quina necessitat d'anar a la guerra, qui ha absurd tot plegat, justificar els interessos polítics d'uns i d'altres, i la Thatcher allà fotent de pals als sindicalistes i als obrers, als altres, el terrorisme.
3: I a més és que les guerres, qui mor? Mor qui menys interès té, qui menys hi té a guanyar, és la realitat.
2: Sí, sí, sí.
1: Ara estan saltant un miqueta el tema, que tenim temps, però mira, ara que s'està tot el panorama a Europa, ens estan fent retornar antics plans militaristes. Alemanya ha activat el seu de nou la mili pel que pogués passar a l'est i de més. És que em farà molta gràcia veure com hi haurà molta gent que evidentment s'ha d'esbossar les empàscara de totes les maneres per no fer el que l'Estat li està demanant i de recuperar el servei militar obligatori. Això no passarà, aquestes generacions evidentment estan en un altre xip, i no sé, serà el moment de les companyies militars privades extenent-se per fer la guerra en noms dels estats.
3: Tornarem a l'edat moderna?
1: Wow. Carai.
2: Bé, o sigui, que intens, eh?
1: Tornem al Portes de Troia.
3: Ja, hem trencat tota la dinàmica de cachondeo que portàvem, eh?
1: Sí, aquí ja, donem ara, de tot. Ara, però, de seguida, amb qualsevol nom tornarem, i aquí cap problema, vull dir que no...
3: O podem tornar a fer l'acudit de les Maldines.
2: Que jo, sempre funciona.
1: Jo, de fet, m'estic mossegant la llengua, perquè Thatcher, pot ser, és a silla. No? Thatcher.
3: Ostres,
1: és horrible.
3: Aquí també ha entrat tocar el pal, eh?
2: Sí, però ha entrat.
1: Aquella cadira.
2: Bueno, molt bé. Anem a tirar endavant una miqueta, això, anem a remar endavant. Ja remo jo, si voleu.
3: Sisplau.
2: Hem parlat en moltes ocasions de les forces armades argentines, però ara que ja tenim el conflicte obert, anem a fer allò que a vegades s'ha de fer i a vegades no s'ha de fer, que és comptar soldadets.
3: Vale. Les forces armades argentines tenien uns 230.000 homes, eren el segon exèrcit d'Amèrica Llatina, el seu material era en general antiquat, però els soldats estaven motivats i força ben entrenats. Eren famosos en la lluita antiguerrillera, l'exèrcit i la infanteria de la marina sumaven 136.000 homes, gairebé tots desplegats davant de Xile i davant del Brasil. L'aviació disposava de 165 avions de combat de diferents models, però l'estat major no era capaç de coordinar més de 6 avions alhora. La marina disposava de 20 vaixells de combat, i a les Malvines hi van enviar 12.000 homes, la majoria conscrits, és a dir, reclutes que estaven fent la mili, poc entrenats, de la tercera i decena brigades d'infanteria.
1: I contem soldadets, com diu l'Albert Abril, que em fa molta gràcia sempre, m'imagino allà amb uns soldadets d'aquells que estan...
3: No? Tipus risc, no?
1: Sí.
3: La gent a vegades fa els anàlisis geopolítics com si el món fos una partida de risc, i dius, paio, no, això no val a quanta gent has matat, ni són objectius...
2: Ah, que no ho és,
3: un munt de coses, eh?
2: No ho és, no és una partida del risc.
3: No ho és, em sap greu, la gent que mor són vides de veritat, saps?
2: No són figuretes...
3: Ah, exacte, no són figuretes de plàstic. Perdona, t'he interromput.
1: No passa res. El tema és que, clar, anem a veure per l'altra banda, els britànics, clar, que ja no estan tan estan més a prop de Benny Hill, un personatge de famós de l'època, molt més a prop de Benny Hill que del seu antic esplendor imperial.
3: Sí, tot i així, les xifres són bastant interessants. Comptaven amb 350.000 soldats professionals. El cos expedicionari tenia uns 28.000 homes, 110 vaixells, dels quals 33 eren de combat i 60 de suport de la Royal Fleet Auxiliary. Portaven 38 avions de combat Sea Harrier i Harrier, així com un centenar d'avions i helicòpters de suport, a més dels famosos SAS, Special Air Service, i SBS, Special Boat Squadron, i els Gurkhas nepalís, que era el més xungo que et podies tirar a la cara, que era la punta de llança de les forces terrestres, uns 9.500 soldats de la 3a Brigada de Comandos i la 5a d'Infanteria. Encara que no ho sembli, hi ha un relatiu equilibri de forces, perquè si mirem les xifres, sembla que hi ha un gran avantatge naval britànic, però, com deia fa un moment, això no és una partida del risc, no es tracta de números només, hi ha molts factors a tenir en compte, això ho hem vist ara amb la guerra de l'Iran, no? Una gran potència com els Estats Units no pot doblegar un país molt menys potent, perquè hi ha una geografia, perquè hi ha una planificació, perquè hi ha una estratègia darrere, no? Argentina estava molt a prop del teatre d'operacions i el desplegament britànic de forces enfront de la URSS retenia moltes de les seves tropes.
1: I perdona que fas menció al conflicte actual, i perquè l'Iran porta preparant-se per aquest conflicte dècades.
3: Exacte, cosa que no havien fet els argentins, això s'ha de dir.
2: Sí, perquè els argentins en uns mesos ja, vinga, endavant.
3: Sí, hòstia, ha fet un plan, tio. Estava aquí jugant al estratego, tio, i ha fet un plan. Allà el Videla, saps, tio, meteu unes trobes per aquí. Jo creo que sí, esto cuela.
2: Fer una barbacoa, segur. Molt bé, estratègies i soldats mobilitzats, quines accions més sobre el terreny es van dur a terme? I sobretot, en què va consistir l'operació Rosario?
3: Doncs mira, la matinada del 2 d'abril del 82, les tropes argentines sota el comandament del general Carlos Busser, o Visser, no sé com es pronuncia, perquè tenen cognoms a tots els països, van prendre amb facilitat Stanley, capital, i l'única ciutat o poble, perquè, en fi, hi ha 1.800 persones allà, de les Malvines. L'endemà, Geòrgia del Sud. L'operació Rosario va ser un èxit, o sigui, va ser molt ràpid, la presa de control de l'arxipèlag, no? El governador Rex Hunt, que té nom de gos,
1: que té nom,
3: protagonista d'una sèrie alemanya sobre investigació, i la petita guarnició van ser fets presoners i repatriats immediatament a Anglaterra. Per allò d'estalviar menjar, doncs ja els van repatriar directament i cap a casa. Bé, a Buenos Aires estaven eufòrics, no? Galtieri va parlar al poble des de la Casa Rosada. Si una setmana abans les manifestacions d'hostilitat contra la Junta omplien la capital, ara era tot pura celebració, com si el fet d'haver pres l'arxipèlag hagués canviat tota la resta, no? Ja se sap que hi ha una conquesta i de sobte ja arribes a final de mes. El general Mario Menéndez, anomenat governador de l'arxipèlag, va declarar que la vida quotidiana dels insulars no canviaria, excepte pels cotxes que haurien de circular per la dreta, que tampoc hi devia veure gaire les carreteres allà.
1: No, i que això és un gran canvi, és una gran putada, eh?
3: Bueno, no sé. Vull dir, tu pots circular amb 650.000 ovelles per allà pol·lular
1: tot el dia per...
3: Jo crec que la gent allà camina, eh?
1: Vinga, va.
3: Imagina't quan ha de costar importar un cotxe a les Malvines, o sigui, això és una burrada.
1: Però la clau és el que tu has dit, eh? Ja me'ls imagino amb el colze per fora de la finestra. Ah, vinga, va.
3: Que arribaré tard. A on arribaràs tard?
2: M'estàs deixant una joia de vídeos.
3: Perdó.
2: Gràcies. No.
1: Val, aleshores, Operació Rosario per una banda, i els britànics responen amb Operació Corporate.
3: Sí, s'ha de dir que els britànics els agraden així els noms més. Corporate.
2: Sí, sí.
3: Ok, vale. Operació Corporate. El govern britànic llança aquesta operació, l'Operació Corporate, sota el comandament de l'almirall John Sandy Woodward. El seu sobrenom és Sorrenc.
1: Tatxador i sorrenca.
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, en anglès. En fi, per la part naval. I el general Jeremy Moore per la terrestre. Seria parent de Michael Moore? Bueno, dona igual. L'ONU es va posar les piles en aquell moment i bé, va fer el que fa l'ONU, condemnar l'agressió i reconèixer el dret britànic a la legítima defensa. O sigui, teòricament, amb el que sabem ara, els britànics podrien haver comès un genocidi tranquil·lament a Argentina com a legítima defensa, no? Molt propi de l'ONU, tot això, per cert, de l'ONU. En fi, els diplomàtics, per la seva banda, buscaven una sortida negociada. El secretari d'Estat nord-americà, Alexander Haig, que s'escriu Haig, Haig. Perdó. Va viatjar moltes vegades entre Londres, Nova York i Buenos Aires abans de reconèixer el seu fracàs. Està bé, el tio es va fotre unes vacances i va dir, bueno, he fallat. El 12 d'abril del 82, Londres va decretar una zona d'exclusió de 200 milles nàutiques al voltant de les Malvines. El 25 d'aquell mes, els seus comandos van reprendre Geòrgia del Sud i uns dies després, el cos expedicionari s'acostava a les Malvines. Començava la segona fase del conflicte.
2: I en què va consistir aquesta segona fase?
3: Pues va consistir i va començar amb una batalla aeronaval, no? El 2 de maig, el general Belgrano, creuer gentí, va ser enfonsat pel submarí nuclear Conqueror. Aquest atac va ser aprovat pel primer ministre anglès amb dos objectius: neutralitzar una amenaça i demostrar la determinació britànica. I la veritat és que va funcionar. Les naus argentines van tornar a port i allà es van quedar. Dos dies després, el destructor britànic Sheffield va ser abatut per un missil Exocet disparat per un Super Étendard argentí, és un avió de fabricació francesa, per suposat.
1: Que això li va anar molt bé als francesos a vendre armes a qui sigui, no?
3: Exacte, bueno, clar, ja hem dit abans que si pagues la munició pots fer el que quieras. Això li va venir genial, per cert, a la indústria militar francesa, perquè els seus avions van adquirir un nom. Mira, la guerra de verdad funciona, saps?
1: Sí. Val. I com van respondre els britànics?
3: Les forces especials britàniques van dur a terme una sèrie d'accions espectaculars, fracassant a Rio Grande i tenint èxit a l'illa Pebble. Dos antics Vulcan van bombardejar la pista de Porto Stanley, que no va tenir gaires conseqüències militars, però va demostrar fins a quin punt la RAF estava disposada a rebentar la seva pròpia pista d'aterratge, no? El comandant argentí va entendre que fins i tot podrien arribar a bombardejar Argentina. Sí. I això va fer que la majoria dels Mirage 3 es quedessin al continent per defensar Buenos Aires i Puerto Belgrano i no van aparèixer per donar suport al combat a les Malvines. O sigui, bàsicament van anar, aquestes accions van anar, perdó per l'expressió, però van anar collonint el comandament argentí, el comandament, que no els argentins,
1: clar.
3: Vull deixar clar.
1: Molt bé, i com s'acaba aquesta primavera calenta?
3: El 21 de maig va desembarcar la tercera brigada de comandos a l'abadia de San Carlos. L'aviació argentina va multiplicar els contraatacs sobre la marina britànica, destruint i danyant diversos vaixells, però perdent desenes de perills en el procés. Els britànics, malgrat tot, van aconseguir consolidar un cap de pont amb la cinquena brigada d'infanteria. El 25 de maig van ser enfonsats el destructor Coventry i el transport Atlantic Conveyor, és que a vegades les paraules angleses... Tres dies més tard, el 28, els paracaigudistes anglesos es van enfrontar amb els argentins a les trinxeres de Darwin i Goose Green, que es tradueix per Oca Verda.
2: Fantàstic.
3: Aquí ho deixem. Van patir fortes pèrdues, però els britànics van aconseguir imposar-se. Durant dues setmanes van anar avançant cap a Porto Stanley, encerclant progressivament la principal guarnició argentina. El 8 de juny, la resta de la cinquena brigada va desembarcar a Fitzroy i Bluff Cop, i a l'entrada de les portes hi van enllaçar, perdó, amb les tropes transportades en l'helicòpter des de San Carlos. El 14 de juny, després dels últims enfrontaments, el general Menéndez va capitular sense condicions.
2: I quines lectures fas de les xifres de morts?
3: Van ser dos mesos i mig en un clima extrem i es van emportar la vida de 746 argentins i 265 britànics. L'Argentina va perdre 6 vaixells i 99 avions, mentre que Anglaterra va perdre 6 naus, 12 van quedar danyades i 34 avions van ser abatuts. Un mirar les xifres de baixes i es planteja que no van ser realment tan dispars. Cal dir que la meitat de les baixes argentines van morir en l'enfonsament del Belgrano, cosa que és força excepcional, ja que normalment es rescaten els mariners naufragats. I aquí hem de dir, fa poc...
1: És interessant això, eh?
3: Recordem un atac que va haver fa poc al començament de la guerra d'Iran, que van enfonsar un vaixell que estava desarmat i van deixar morir els mariners. S'ha de dir que els britànics no és que els deixessin morir. L'atac va ser molt potent, la nau es va enfonsar molt ràpidament, l'aigua estava molt freda i era fosc i va dificultar molt intentar rescatar els mariners, no? Amb tot, això significa que a terra, no? Si la meitat de les baixes argentines van ser un vaixell, a terra, la batalla terrestre, la situació està més equilibrada. També cal afegir que molts dels avions argentins lluitaven a l'extrem, vull dir, les illes estaven a l'abast dels avions, però estaven molt lluny, o sigui, anaven al límit, i això va provocar que molts acabessin caient.
1: Molt bé, ens queden pocs segons per acabar el programa d'avui i hem promès un altre programa de la Guerra de les Malvines, però el conflicte ja s'ha acabat, la part militar. Què ens oferiràs a un segon programa sobre aquesta guerra, Adrià?
3: Bueno, farem un anàlisi una mica general del que va suposar el conflicte, del que va passar després, sobretot a l'Argentina, i també farem un anàlisi de quines possibilitats reals tenia l'Argentina.
1: Molt bé, molt bé. Doncs no us ho perdeu, perquè és un conflicte relativament a prop de la nostra, del nostre present, del qual molta gent no en sap res. Hem fet l'anàlisi de tots els fets avui. Pròxim dia de la Guerra de les Malvines entrarem en altre tipus d'anàlisi amb més perspectiva. Moltíssimes gràcies, Adrià Hernando, avui aquí amb nosaltres.
3: Gràcies a vosaltres, que em deixeu venir aquí a fer els meus acudits.
1: I Albert Abril, comentar abans de tancar el programa d'avui amb un minut que fa molt poc, ahir?
2: Bueno, avui estem gravant el programa.
1: Avui però... estem gravant el programa, trencant la barrera espai-temps de la ràdio. Ahir, dia 7 de maig.
2: Dia 7 de maig.
1: 7 de maig vam estar a la gala dels Premis Honor a l'Auditori 1899 al Camp Nou del Futbol Club Barcelona.
2: Això et va fer il·lusió, eh?
1: Molta il·lusió.
2: Et va fer molta il·lusió.
1: Nominats a la categoria, finalistes de la categoria de millor guió, juntament amb altres candidats. Felicitar el guanyador.
2: El guanyador, que era Rondalles de No Ficció, des del País Valencià, i també les altres finalistes, que és Pecat Original, grans divulgadors de la història de l'art des de la ràdio de Cardedeu. Aquest... Ràdio Televisió de Cardedeu.
1: Aquest cop no ha pogut ser, però no passa res.
2: Vam anar al pica-pica.
1: Vam anar al pica-pica, vam conèixer molta gent, vam posar cara a molta gent que havíem parlat per correu electrònic i altres maneres, i moltíssimes gràcies a l'organització dels Premis Honor per tenir-nos en compte i aquest reconeixement, que ja per nosaltres és suficient amb ser finalistes, i va estar molt bé.
2: I l'Adrià Tirado per acompanyar-nos.
1: Molt bé, ens fa l'Adrià també que tallem. Moltíssimes gràcies a Albert Abril, l'Adrià Tirado al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
0: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio joguines, Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Hola, molt bon dia. Tenim per endavant una jornada i també un cap de setmana que vindran marcats per l'estabilitat, tot i que amb algun petit matís, sobretot a última hora d'avui i demà durant el matí. D'entrada s'espera que avui predomini el sol a tota la comarca, ambient assolellat, amb vents molt fluixos, pràcticament encalmats, de component entre l'est i el sud-est, per tant, vents que bufaran de mar cap a terra i, per suposat, la situació marítima molt tranquil·la, mar plana o arrissada a tota la costa maresmenca, a tota la costa de la comarca. De tota manera, conseqüència d'aquesta bombolla d'aire càlida que es va desplaçant per damunt de la Mediterrània i amb un mar encara relativament fresquet, doncs es formaran bancs de boira a la zona del mar que puntualment podrien tocar la costa entre aquesta propera nit i demà al matí. Bancs de boira puntuals, poc importants i només a primera línia de la costa. Per tant, cap a l'interior de la comarca, tant demà com demà passat, continuarem amb ambient assolellat, però, com dèiem, demà al matí a primeríssima línia doncs podem tenir alguns bancs de boira. Com que hi haurà més humitat, demà la temperatura en conjunt baixa una mica. Aquest descens, evidentment, el notarem més a prop de la costa i no tant cap a l'interior de la comarca, tot i que tampoc pujaran tant com avui les temperatures. Avui esperem màximes que puguin arribar cap als 27. Puntualment es podrien fregar els 28 graus, més o menys com ahir, i de cara a demà doncs, quedarien al voltant dels 24-25 les més altes. Però bé, continuarem amb ambient càlid. Això durarà poquet, perquè diumenge, altre cop, les temperatures s'enfilaran fins i tot més que avui i es podrien fregar els 29 o els 30 graus en alguns sectors de l'interior del Maresme, a prop de la costa, valors de 25-26 graus, sovintejaran tant diumenge com dilluns ja d'aquesta pròxima setmana.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
3: Ràdio Palafolls.

despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat tres dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic, i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'estic

0: Bon dia, són les 10. El govern defensa l'alternança de línies D3 entre les dues escoles de Palafolls. L'Ajuntament manté l'aposta per l'alternança de línies D3 entre les dues escoles del nostre municipi, una planificació acordada amb el Departament d'Educació per evitar perdre oferta educativa davant la baixada de natalitat. El sistema estableix que una escola tingui dues línies i l'altra una, alternant-se cada curs. El pròxim curs, Ferreries disposarà de dues aules D3 amb 38 places totals, mentre que Masprats n'oferia una amb 19 places. El problema és que aquest any hi ha hagut 25 sol·licituds per entrar a Masprats, fet que deixarà 6 infants sense poder accedir al centre com a primera opció. Les famílies afectades van intervenir ahir al ple municipal per reclamar a l'Ajuntament que pressioni la Generalitat i revisi la planificació prevista i ampliï l'oferta davant la demanda de places. L'alcalde, Francesc Alemany, va assegurar que no hi havia canviat cap les circumstàncies de les que havien motivat l'alternança per garantir l'equilibri educatiu del nostre poble.
1: No estic dient que estic convençudíssim que tinc tota la punyetera raó del món mundial, no ho estic dient, però sí que estic bastant convençut en aquest sentit de les decisions que es van prendre i per què es van prendre, i d'una estratègia que ja es va utilitzar en el passat per intentar equilibrar una tensió que hi havia sobre les escoles, en aquell cas per sobre matrícula, no, però una tensió a la qual se sotmetien les escoles i que per poder-la compensar es anava canviant cada any 2-3, 2-3, 2-3. En aquest cas és per sota, 1-2, 1-2, 1-2. L'estratègia és bona per intentar mantenir la qualitat de tota l'oferta educativa del municipi.
0: Segons el govern municipal, tots els infants de Palafolls tindran plaça escolar al poble, encara que no sigui el centre escollit en primera opció. L'executiu local assegura que l'única línia vermella seria perdre una de les tres línies educatives per manca de demanda. Precisament aquest és el risc que denuncien les famílies afectades. Algunes asseguren que si finalment no entren a Masprats, optaran per escolaritzar els seus fills fora del poble, una situació que podria acabar reduint encara més la demanda a Palafolls i en conseqüència podria comportar una línia menys D3. Durant el ple, una de les mares va remarcar que el conflicte no és una qüestió de qualitat entre escoles, sinó de poder escollir el projecte educatiu que prefereixen pels seus fills.
2: Em costa d'entendre com tinguin aquests números per a algú polític, diguem-li com sigui, d'estructura municipal. A mi, amb el resum de tot, em dóna la sensació que es prefereix que aquestes 6 famílies marxin a un altre municipi només per mantenir un acord que es va crear abans de saber la demanda que hi hauria a cada escola. Llavors, aquest és el sentiment que nosaltres tenim una mica, perquè al final el dret a escollir escola és general.
0: Segons va explicar l'alcalde, el Departament d'Educació ha garantit que de moment les tres línies D3 es mantindran el curs vinent. El debat sobre les preinscripcions va centrar bona part del ple municipal d'aquest dijous, una sessió amb 33 punts a l'ordre del dia. Aquesta notícia i moltes més les teniu ja disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem d'aquí una hora amb més informació. Que vagi molt bé.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
2: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
7: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequip.
7: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
10: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
11: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
12: Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaporir la millor música.

0: informació. Més música. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
1: Xenia, Joanen, Dendom, Game, Dendom.

0: Òptica Palafolls, des de sempre donant el millor servei al nostre municipi. Vine, busca i tria, perquè a Òptica Palafolls tenim les millors muntures i tot tipus de vidres amb les millors ofertes de la zona. Vine a veure'ns a la plaça de les Valls d'Acs. Som l'Òptica Palafolls, on hi veuràs bé i et veuran encara millor. No deixis passar ni un dia més. Si no ho veus clar, vine. Òptica Palafolls, al teu servei. Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Bon dia, són les 11. El professor Bromera tanca aquest diumenge el cicle Escena Nou amb un espectacle de bombolles i màgia. El teatre es prepara per rebre l'última proposta del cicle Escena Nou d'aquesta temporada. Aquest diumenge a les 12, la companyia Malabufa presentarà el professor Bromera, un espectacle de teatre familiar que combina titelles, contes i una posada en escena visualment impactant, basada en les bombolles de sabó. L'espectacle, protagonitzat per l'autor Agustí Sanllehí, es planteja com una conferència interactiva on la ciència bàsica i la màgia es donen la mà. Durant la representació, el públic no és un simple espectador, sinó que participa activament en les demostracions del professor. La intenció, segons han indicat des de la companyia, és que ningú es quedi assegut, sense interactuar. El personatge del professor Bromera busca transmetre un missatge que va més enllà de l'entreteniment visual, apel·lant als records i a l'essència humana de la descoberta. En aquest sentit, han destacat la importància de mantenir l'esperit curiós. L'espectacle té una durada aproximada d'una hora i és apte per públics de totes les edats, des dels més petits fins als 99 anys. L'entrada és lliure per tothom qui vulgui gaudir d'aquesta cloenda del cicle Escena Nou al nostre poble. I malgrat de Mar transformarà el carrer Girona en un corredor verd i permeable a partir de dilluns. L'Ajuntament de Malgrat iniciarà aquest pròxim dilluns les obres per convertir el tram del carrer Girona, situat entre les avingudes Mediterrània i Joaquima de Badrun, en un corredor verd. El projecte té com a objectiu principal incrementar la vegetació a la zona i millorar la gestió de l'aigua mitjançant superfícies permeables. Tal com han detallat des del consistori veí, l'actuació preveu la plantació de 67 arbres nous, d'11 espècies diferents i més de 1.000 arbustos de 19 tipus diferents, a més també de la instal·lació de noves xarxes de rec. A banda, una de les novetats que destaquen des de Malgrat és que es crearan zones permeables, és a dir, es retirarà el paviment actual de panot, formigó i asfalt per permetre que l'aigua de la pluja s'infiltri al subsol i es pugui reaprofitar. La primera fase començarà aquest dilluns i afectarà el tram entre la Mediterrània i l'Avinguda Regull i Vilaró. Es preveu que s'allargui fins al 25 de juliol, tot i que la plantació de la vegetació es farà després de l'estiu per evitar la calor. La segona fase es farà passar l'estiu, concretament està prevista a partir del 7 de setembre i acabarà el 31 d'octubre actuant des del carrer Regull i Vilaró fins a Joaquima de Badruna. Mentre durin aquestes obres, el consistori ha informat que el carrer Girona estarà tallat al trànsit en el tram on s'estigui treballant en cada moment. Per facilitar l'accés exclusiu als veïns, es preveu que els carrers transversals siguin de doble sentit durant aquestes obres. Teniu, com sempre, aquestes notícies ja disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a les 12 amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio joguines, Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges...
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a la carta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.radiopalafolls.cat.
4: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és...
5: Ràdio Palafolls.
4: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
5: Escoltes...
4: Ràdio Palafolls, al 107.7
5: FM.

0: No t'ho perdis.
1: Divendres 22 de maig repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem el nostre municipi amb diferents propostes per aquest cap de setmana. Entre d'altres, demà al matí, el Cuida't Palafolls. Diferents propostes a la plaça de les Valls d'Acs, a la pista exterior del Palauet i també a la gespa davant del casal d'Avis, tot plegat començant amb un esmorzar saludable. Demà també tindrem el taller de la fotografia a la promgrafia, una proposta que es fa a l'Escola Municipal de Música i Dansa a càrrec de Fic Blanes. La proposta és gratuïta, començarà a les 10 del matí, però és necessària una inscripció prèvia. I acabarem destacant en l'apartat de Palafolls un nou espectacle dins el cicle Escena 9. Diumenge, teatre familiar amb el professor Bromera. Serà a les 12 del migdia al Teatre de Palafolls. L'entrada lliure fins a complir aforament.
0: No t'ho perdis.
1: Seguim avançant i anem ara fins a Malgrat de Mar. Entre les diferents propostes culturals, dir-vos que aquest vespre hi ha nova proposta de Cineclub Garbí. Serà a partir de 2:15 del vespre al Centre Cultural. I que demà, durant tot el dia, tindrem una nova sessió del Malgrat Shopping, una activitat ja clàssica que comptarà també amb la desfilada de moda, protagonista indiscutible d'aquest esdeveniment, que es farà al Parc de Can Campassol a 6:45 de la tarda. A part també altres activitats, com flaixos de moda, sortejos o l'espai gastronòmic a les Peixateries Velles. Aquesta setmana també Malgrat de Mar comença amb la Setmana de la Natura amb diferents propostes, per exemple, demà l'activitat titulada Bestioles Nocturnes a partir de les 7 de la tarda al Molí de la Sal i també el diumenge Can Palomeres, del ferro al ratpenat. Una proposta a partir de les 9 del matí al mateix Molí de la Sal a càrrec de Santi Poc i Quim Aubanell de l'associació Natmon.
0: No t'ho perdis.
1: Seguim avançant, ens quedem ara amb les activitats al municipi de Calella. Avui mateix i fins al 24 de maig comença a la fàbrica Llobet Guri el The Factory Bike Fest, una activitat organitzada per Calella Custom Rent. A part, també destacarem, ja de cara a dissabte, una nova proposta dins l'escena Calella. Sessió de teatre, de fet, Bània, un monòleg amb Joel Joan, que començarà a les 9 del vespre amb entrades anticipades a través d'Entràpolis. I diumenge Calella celebra la 17a marxa solidària contra el càncer. A partir de 8:45 del vespre estan convocat totes les persones inscrites des del passeig de Manuel Puigvert al Monument de la Sardana. Fixem-nos ara en Tordera, que demà dissabte celebra la 6a diada de les emergències de Tordera, des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia, a la part de la carretera de Fogàs.
0: No t'ho perdis.
1: A part també, demà dissabte hi ha una nova sessió de l'Espai Nadó amb la prevenció i educació aquàtica a l'estiu amb els infants a càrrec de la fisioterapeuta infantil Noemi Suriol. Serà a partir de les 10 del matí a la Biblioteca de Tordera. I el diumenge, concert benèfic a favor d'AEDSEO, l'Associació Espanyola de Sofagitis Eosinofílica amb fil de gospel. Serà a l'Església de Sant Esteve amb un preu solidari de 10 euros a partir de les 6 de la tarda. Acabem i ho fem destacant les propostes al municipi de Blanes. Aquesta nit, nou concert dins el cicle de concerts Música l'Esperança. Com sempre, a les 10 del vespre, avui amb Cristina Harslem, que presenta recital clàssic i algunes sorpreses. I aquest cap de setmana trobareu una nova edició de la Fira d'Entitats de Blanes. Serà tant dissabte com diumenge al Passeig de Mar.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 04 53. 93 762 04 53. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: Triem la millor música només per tu.
1: Èxits 1
0: a Ràdio Palafolls.

0: Bon dia, són les 12. Més de 700 alumnes de Palafolls participen en una nova edició de l'English Day. Aquest divendres, els centres escolars del municipi de primària i secundària han tornat a celebrar una nova edició del projecte English Day. Aquesta iniciativa, que es du a terme de forma ininterrompuda des de l'any 2016, neix de la coordinació entre les escoles i l'institut per potenciar l'ús de l'anglès entre els alumnes d'una manera lúdica i col·laborativa. Durant tota la jornada, l'activitat s'ha traslladat fora de les aules amb diverses propostes conjuntes que han omplert diferents espais del nostre poble. A la plaça de Popi, els estudiants han participat en una gimcana, un intercanvi de cartes en anglès i fins i tot han après i ballat danses escoceses. Un dels plats forts de la diada està la representació d'obres de teatre en llengua anglesa. El teatre ha acollit tres passis de l'obra The Plastic Mermaid amb versions adaptades als diferents cicles educatius de primària. Paral·lelament, a l'Institut Font del Ferro, els alumnes de secundària han pogut gaudir de les obres Romeo and Juliet i Emoji. En total, la jornada ha comptat amb la participació de més de 700 alumnes. Aproximadament han participat uns 531 estudiants de primer de primària a 6è i 184 de secundària de primer i segon d'ESO. L'English Day és una cita fixada ja al calendari de Palafolls que busca posar en valor la importància de l'aprenentatge d'una tercera llengua. Com en edicions passades, els centres educatius han volgut destacar la col·laboració de l'Ajuntament, especialment per la cessió d'equipaments municipals com el teatre, que fan possible que aquesta jornada sigui tot un èxit cada any. Com sempre, aquesta notícia ja la podeu consultar al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora a la una, l'informatiu migdia.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: no fa mal. I és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges...
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
4: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és...
5: Ràdio Palafolls.
4: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
5: Escoltes...
4: Ràdio Palafolls, al 107.7 FM.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Gimnàs per la gent gran. Aprofita i mou-te. Apunta't a les classes de gimnàs per la gent gran. Són gratuïtes i es fan al centre de Palafolls i al barri de Sant Lluís. Dues sessions per setmana. L'esport és sinònim de qualitat de vida, també per la gent gran. Per a inscripcions cal dirigir-se a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat.

0: www.ciutadà.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
2: Sempre la millor música. 24 hores.

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: El govern de Palafolls defensa l'alternança de línies D3 malgrat les protestes de les famílies. L'Ajuntament manté el sistema d'oferir dues línies en una escola i una en una altra per garantir l'equilibri educatiu davant la baixada de la natalitat. Aquest pròxim curs, 6 famílies es quedaran sense plaça a Mas Prats, que actualment ofereix una línia, i han reclamat al ple municipal una revisió de la planificació per no haver de marxar del poble. L'alcalde de Palafolls assegura que la prioritat és no perdre cap de les 3 línies que hi ha actualment en el nostre municipi.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia d'avui. També en parlarem d'altres i les avancem ara mateix en titulars. Més de 700 alumnes han participat avui en una jornada lúdica per l'English Day. Estudiants de primària i secundària han sortit al carrer per potenciar l'ús de l'anglès amb gimcanes, danses escoceses i representacions teatrals. Entre les obres destacades s'han representat The Plastic Mermaid al Teatre Municipal i adaptacions de Romeo and Juliet a l'Institut. També parlarem d'altres activitats culturals que es duran a terme aquests dies a Palafolls. Entre altres, l'espectacle de bombolles El professor Bromera acaba amb el cicle Escena Nou. La companyia Malabufa presenta aquest diumenge a les 12 del migdia al teatre una proposta interactiva que combina ciència i màgia. L'actor Agustí Sallei busca la participació directa del públic de totes les edats en una funció amb entrada lliure.

I Malgrat de Mar transformarà el carrer Girona en un corredor verd i permeable. Les obres que comencen aquest pròxim dilluns serviran per instal·lar superfícies que filtrin l'aigua de la pluja i plantar 67 arbres nous i més de 1.000 arbustos. El projecte té un cost de 248.374 euros i es realitzaran dues fases. Provocarà així talls de trànsit al tram afectat fins a finals d'octubre aproximadament.

0: I pel que fa al temps d'aquesta tarda, tot continuarà igual i el temps serà estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions, els vents seran fluixos força 1 a 2 de component variable, però en predomini del sud-est. El mar estarà arrissat a tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes es mantindran sense canvis destacables i oscil·laran entre els 23 i els 27 graus. A Palafolls el dia serà assolellat. Les temperatures màximes continuaran en els 27 graus i les mínimes pujaran fins als 14. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres i ho fem parlant d'alguns dels temes que es van tractar en el ple d'ahir al vespre. Entre altres, el govern defensa l'alternança de línies D3 entre les dues escoles de Palafolls. L'Ajuntament manté l'aposta per l'alternança de línies D3 entre les dues escoles del nostre municipi, una planificació acordada amb el Departament d'Educació per evitar perdre oferta educativa davant la baixada de natalitat. El sistema actual estableix que una escola tingui dues línies i l'altra una alternant cada curs. El pròxim curs, Ferreries, disposarà de dues aules D3 amb 38 places totals, mentre que Masprats n'oferirà una amb 19 places. El problema és que aquest any hi ha hagut 25 sol·licituds per entrar a Masprats, fet que deixarà 6 infants sense poder accedir al centre com a primera opció. Les famílies afectades van intervenir al ple municipal per reclamar a l'Ajuntament que pressioni la Generalitat i revisi la planificació prevista i ampliï l'oferta davant la demanda de places. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, va assegurar que no havia canviat cap de les circumstàncies que havien motivat l'alternança per garantir l'equilibri educatiu en el nostre municipi.
1: No estic dient que estic convençudíssim que tinc tota la punyetera raó del món mundial, no ho estic dient, però sí que estic bastant convençut en aquest sentit de les decisions que es van prendre i per què es van prendre, i d'una estratègia que ja es va utilitzar en el passat per intentar equilibrar una tensió que hi havia sobre les escoles, en aquell cas per sobre matrícula, no, però una tensió a la qual se sotmetien les escoles i que per poder-la compensar es anava canviant cada any 2-3, 2-3, 2-3. En aquest cas és per sota, 1-2, 1-2, 1-2. L'estratègia és bona per intentar mantenir la qualitat de tota l'oferta educativa del municipi.
0: Segons el govern municipal, tots els infants de Palafolls tindran plaça escolar al poble, encara que no sigui el centre escollit en primera opció. L'executiu local assegura que l'única línia vermella seria perdre una de les tres línies educatives per manca de demanda. Precisament aquest és el risc que denuncia les famílies afectades. Algunes asseguren que si finalment no entren a Masprats, optaran per escolaritzar els seus fills fora del municipi, una situació que podria acabar reduint encara més la demanda a Palafolls i, en conseqüència, podria comportar una línia ni a menys D3. Durant el ple, una de les mares va remarcar que el conflicte no és una qüestió de qualitat entre escoles, sinó de poder escollir el projecte educatiu que prefereixen pels seus fills.
2: Em costa d'entendre com tinguin aquests números per a algú polític, diguem-li com sigui, d'estructura municipal. A mi, amb el resum de tot, em dóna la sensació que es prefereix que aquestes 6 famílies marxin a un altre municipi només per mantenir un acord que es va crear abans de saber la demanda que hi hauria a cada escola. Llavors, aquest és el sentiment que nosaltres tenim una mica, perquè al final el dret a escollir escola és general.
0: Segons va explicar l'alcalde, el Departament d'Educació ha garantit que de moment les tres línies D3 es mantindran el curs vinent. El debat sobre les preinscripcions va centrar bona part del ple municipal d'aquest dijous, una sessió que va comptar amb 33 punts a l'ordre del dia. Parlem ara d'altres qüestions, però també relacionades amb ensenyament, i és que avui més de 700 alumnes han participat en una nova edició de l'English Day. Aquest divendres, els centres escolars de Palafolls de primària i secundària han tornat a celebrar una nova edició del projecte English Day. Aquesta iniciativa, que es du a terme de forma ininterrompuda des del 2016, neix de la coordinació entre les escoles i l'Institut per potenciar l'ús de l'anglès entre els alumnes d'una manera lúdica i col·laborativa. Durant tota la jornada, l'activitat s'ha traslladat fora de les aules amb diverses propostes conjuntes que han omplert diferents espais del poble. A la plaça de Popi, els estudiants han participat en una gimcana, un intercanvi de cartes en anglès i fins i tot han après i ballat danses escoceses. Un dels plats forts de la diada està la representació d'obres de teatre en llengua anglesa. El Teatre de Palafolls ha acollit tres passis de l'obra The Plastic Mermaid amb versions adaptades als diferents cicles educatius de primària. Paral·lelament a l'Institut Font del Ferro, els alumnes de secundària han pogut gaudir de les obres Romeo and Juliet i Emoji. En total, la jornada ha comptat amb la participació de més de 700 alumnes. Aproximadament han participat uns 531 estudiants de primer de primària, 6è, i 184 de secundària, de primer a segon d'ESO. I obrim ara Plana Cultural, perquè el professor Bromera tanca aquest diumenge el cicle 109 amb un espectacle de bombolles i màgia. El teatre es prepara per rebre l'última proposta del cicle 109 d'aquesta temporada. Aquest diumenge, a les 12 del migdia, la companyia Malabufa presentarà el professor Bromera, un espectacle de teatre familiar que combina titelles, contes i una posada en escena visualment impactant basada en les bombolles de sabó. L'espectacle, protagonitzat per l'actor Agustí Sallaí, es planteja com una conferència interactiva on la ciència bàsica i la màgia es donen la mà. Durant la representació, el públic no és un simple espectador, sinó que participa activament a les demostracions del professor. Segons ha explicat el mateix Sallaí, l'objectiu és que ningú es quedi assegut sense interactuar amb ells.
3: A partir d'aquí també trec voluntaris, o sigui, ajudants i ajudantes que ens ajudaran a entendre el perquè de les bombolles, perquè, doncs, per com són, perquè esclaten, tot jugant, I després hi ha tota una part, sí, que és la part aquesta més visual, més màgica. Intento, a part de posar-hi una mica de ciència, ciència bàsica, però ciència, també, doncs, posar aquesta part més que tenen les bombolles, que és més sentimental o que té més records, no? De tothom a la infantesa ha vist una bombolla de sabó, ha jugat amb una bombolla de sabó, doncs portar-ho també cap aquí, no? Fer un ventall ben gran de diferents maneres d'observar i de jugar amb les bombolles de sabó.
0: El personatge del professor Bromera busca transmetre un missatge que va més enllà de l'entreteniment visual, apel·lant als records i a l'essència humana de la descoberta. En aquest sentit, l'actor destaca la importància de mantenir l'esperit curiós.
3: Que tothom sortia amb un bon regust de boca. I aquestes frases que diu el professor Bromera al final, no? És molt important, crec jo. Moltes vegades, a mesura que et vas fent gran, perds aquesta perspectiva, i el d'aprendre sempre és important, de conèixer i sobretot de jugar, no? que és l'essència de l'ésser humà.
0: L'espectacle té una durada aproximada d'una hora i és apte per públic de totes les edats, des dels més menuts fins als 99 anys. L'entrada és lliure per tothom qui vulgui gaudir de la cloenda del cicle 109 al nostre municipi. I marxem ara cap a Malgrat de Mar, que transformarà el carrer Girona en un corredor verd i permeable a partir de dilluns. L'Ajuntament de Malgrat iniciarà el pròxim dilluns les obres per convertir el tram del carrer Gir de Girona, situat entre les avingudes Mediterrània i Joaquima de Vedruna, en un corredor verd. El projecte té com a objectiu principal incrementar la vegetació a la zona i millorar la gestió de l'aigua mitjançant superfícies permeables. Tal com han detallat des del consistori veí, l'actuació preveu la plantació de 67 arbres nous, 12 espècies diferents i més de 1.000 arbustos de 19 tipus diferents, a més també de la instal·lació de noves xarxes de rec. A banda, una de les novetats que destaquen des de Malgrat de Mar és que es crearan zones permeables, és a dir, es retirarà el paviment actual del panot, formigó i asfalt per permetre que l'aigua de la pluja s'infiltri al subsol i es pugui aprofitar més tard. Els treballs tenen un cost de 248.374 euros i seran executats per l'empresa Parcs i Jardins de Catalunya. Pel que fa al seu desenvolupament, es dividiran en dues etapes per minimitzar les molèsties. La primera fase començarà aquest dilluns i afectarà el tram entre Mediterrània i l'Avinguda Regull i Vilaró. Es preveu que s'allargui fins al 25 de juliol, tot i que la plantació de la vegetació es farà després de l'estiu per evitar la calor. La segona fase es farà passar l'estiu, concretament està prevista a partir del 7 de setembre i acabarà el 31 d'octubre, actuant des del carrer Regull i Vilaró fins a Joaquima de Vedruna. Mentre durin aquestes obres, el consistori ha informat que el carrer Girona estarà tallat al trànsit en el tram on s'estigui treballant. Per facilitar l'accés exclusiu als veïns, es preveu que els carrers transversals siguin de doble sentit durant aquestes obres.

obrim, com sempre, la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere, un dia com avui. Aquell 22 de maig del 2025 de l'any passat hi havia polèmica entre el Club Deportiu Palafolls i l'Ajuntament per l'ús del camp de futbol. El Club Deportiu Palafolls va publicar a les seves xarxes socials un comunicat on informava de la suspensió del torneig de final de temporada que organitzen anualment. Segons van indicar, només 15 dies de la celebració de l'activitat, l'Ajuntament els havia comunicat que les instal·lacions estaven llogades a una empresa que també volia dur a terme un acte al camp de futbol. Després de posar-se en contacte amb el consistori i preguntar per què s'havia pres aquesta decisió, l'Ajuntament els va donar diverses opcions que no havien agradat al club. És més, segons deien, estaven molestos amb l'acció de l'Ajuntament perquè no els permetien celebrar el torneig anual de final de temporada. A la vegada van afegir que creien que l'Ajuntament hauria d'haver tingut en compte el club com a usuari de l'equipament abans d'acceptar la realització d'una altra activitat. Fa 5 anys, el 2021, van decretar 31 anys de presó per l'acusat de matar la seva parella davant els seus fills menors d'edat. L'Audiència de Girona va condemnar 31 anys de presó Rolando Dionisio Bolívar, l'home que va matar la dona ganivetades a Blanes l'abril del 2018 davant dels seus fills. Segons l'Agència Catalana de Notícies, la sentència va tenir en compte les circumstàncies especialment cruels del crim perquè consideraven provat que l'home va infligir 23 punyalades a la víctima, que va haver de patir una llarga agonia. També va tenir en compte el patiment emocional dels fills i van destacar que va ser especialment esfereïdor perquè l'assassí els va obligar a presenciar una escena aterraïdora. El més petit, que llavors tenia 10 anys, va sortir al passadís al sentir els crits de pànic i auxili de la seva mare i se la va trobar estesa al terra. El nen va intentar treure-li el ganivet de les mans i, com a conseqüència, va patir, després d'això, estrès posttraumàtic, que havia de seguir tractament mèdic i també psicoterapèutic. I fa 10 anys, el 2016, es va fer un front comú contra l'extracció de sorra de la Tordera. Aquell migdia, el Consell Comarcal del Maresme es va fer una reunió que va servir per mostrar l'oposició frontal del territori a la intenció del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient d'extreure 100.000 mil·lilitres de sorra de la llera de la Tordera, al seu tram final, per tal de regenerar la platja de Sabanell de Blanes. A més, també es preveia portar uns 50.000 metres cúbics més del fons marí d'Arenys de Mar. El Ministeri ho va comunicar alguns ajuntaments i això va fer saltar les alarmes a la zona i per això es va reunir el comissionat del litoral del Consell Comarcal, on hi havia representants dels partits polítics i de la plataforma Litoral. També es va convidar els alcaldes i representants dels ajuntaments més afectats. Tots ells van coincidir que l'extracció de la sorra podia afectar el fons marí, la resta de platges de la comarca i també els aqüífers de Palafolls.

0: I el que ara fem, com sempre, és connectar amb el nostre company, en Jordi Prats-Savalls, per veure quina proposta cultural ens acosta avui de cara a aquest cap de setmana. Hola, Jordi.
1: Hola, Melina. La proposta cultural avui ens porta cap a Blanes. El municipi celebra demà i demà passat una nova edició, la 12a, de la Fira d'Entitats. Diferents expositors d'entitats blanenques que trobareu al Passeig de Mar, un lloc per passejar tranquil·lament amb el bon temps que farà. Però és que, a part, tindrem diferents actuacions a l'escenari de la zona. També hi haurà zona de tallers i manualitats, fins i tot zona poliesportiva. I a la sala de plens s'hi faran presentacions de llibres i també diferents xerrades. No et perdis tota l'explicació i les activitats en concret a www.blanes.cat.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara el que fem és connectar amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança des del Consell Comarcal del Maresme, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica del que queda de dia i també de les pròximes jornades. Hola, Quim, bona tarda.
1: El temps de moment aquest migdia continua marcat bàsicament per l'estabilitat i per la calor, unes temperatures que aquests últims dies han pujat clarament i que encara poden ser més altes de cara a diumenge i dilluns de la setmana vinent, amb algunes màximes fregant els 30 graus cap a l'interior de la comarca. De moment, sembla que continuem, a més, també amb un temps estable, un temps assolellat, i aquesta tarda, com aquest matí, el sol serà el protagonista. De tota manera, tenim aire molt càlid al damunt i la temperatura de l'aigua del mar prou freda com perquè es puguin formar bancs de boira que puntualment, entre aquesta propera matinada i demà al matí, podrien afectar alguns sectors del litoral maresmenc, de forma sempre aïllada i poc important, però no hem de descartar aquesta possibilitat. Amb més humitat demà, les temperatures reculen una mica, sobretot a prop de la costa, però diumenge es torna a recuperar la mica que baixin demà. Diumenge pugen fins i tot encara més que avui i puntualment, com ja hem dit, es poden superar els 29 graus en alguns sectors de l'interior del Maresme, tant diumenge com dilluns. Tot això amb molta tranquil·litat pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar i, com dèiem, amb un cel serè, a excepció d'aquests puntuals bancs de boira que puguin aparèixer durant el matí de demà, doncs amb un cel ben serè a tot el Maresme.
0: Moltes gràcies, Quim.

Acabem l'informatiu d'avui, com sempre, repassant en titulars quines han estat les notícies destacades del dia. El govern de Palafolls ha defensat l'alternança de línies D3 malgrat les protestes de les famílies. L'Ajuntament manté el sistema d'oferir dues línies en una escola i una en una altra per garantir l'equilibri educatiu davant la baixada de la natalitat. De cara al curs vinent, 6 famílies s'han quedat sense plaça a Mas Prats i han reclamat al Ple Municipal una revisió de la planificació per no haver de marxar del poble. L'alcalde assegura que la prioritat és no perdre cap de les tres línies actuals que hi ha a Palafolls.

I avui, més de 700 alumnes han participat en una jornada lúdica per l'English Day. Estudiants de primària i secundària de Palafolls han sortit al carrer per potenciar l'ús de l'anglès amb gimcanes, danses escoceses i representacions teatrals. Entre les obres destacades s'han representat The Plastic Mermaid al Teatre Municipal i adaptacions de Romeo and Juliet a l'Institut. I aquest diumenge finalitza el cicle Escena 9 amb l'espectacle de bombolles del professor Bromera. Es farà a les 12 al teatre i és una proposta interactiva que combina ciència i màgia. L'actor Agustí Sallaí busca la participació directa del públic de totes les edats en una funció amb entrada lliure.

I avui també marxa cap a Malgrat de Mar, que transformarà el carrer Girona en un corredor verd i permeable. Les obres, que comencen aquest dilluns, serviran per instal·lar superfícies que filtrin l'aigua de la pluja i plantar 67 arbres nous i més de 1.000 arbustos. El projecte té un cost de 248.374 euros i es realitzaran dues fases, provocant talls de trànsit al tram afectat fins a finals d'octubre.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest divendres 22 de maig del 2026. Ha estat amb vosaltres, com sempre, amb Melina Morilla. Gràcies per acompanyar-nos un dia més i, en aquest cas, una setmana més. Aquestes notícies les teniu ja disponibles al nostre web, que és www.radiopalafolls.cat, i també a les nostres xarxes socials. Recordem que estem disponibles a Instagram, a Facebook, a Telegram i que també tenim el nou canal de WhatsApp. Com sempre, nosaltres tornem la setmana vinent amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.

0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: Bona tarda a tothom, què tal, com esteu? Som el Palafolls en xarxa, el programa cultural d'aquesta emissora amb tot ja preparat per explicar-te tot el que succeeix a Palafolls i Rodaries per al que fa activitats culturals aquest pròxim cap de setmana. La nostra recomanació és la de sempre, agafa paper i bolígraf i decideix tu quines són aquestes activitats que no et vols perdre demà o demà passat. Avui que tractarem molts temes, òbviament farem agenda, sí, parlarem d'activitats culturals, però també d'esportives, perquè com cada divendres hem convocat a l'Uri Iparra, ell és el presentador del programa Minut a Minut, també per parlar dels partits que juguen a casa nostra en clau esportiva aquest cap de setmana. Tindrem futbol, tindrem bàsquet, tindrem futbol sala, però atenció, perquè demà al matí també tenim una nova edició del Cuida't Palafolls. De fet, ja vam poder entrevistar la regidora d'Esports a principis de setmana, una entrevista que podeu recuperar a l'apartat a la carta de ràdio Palafolls o bé a les nostres xarxes socials. I per si encara necessiteu més activitats a l'agenda, avui a la segona part del programa hem convocat també a l'estudi a la regidora de Comerç de l'Ajuntament de Malgrat de Mar. I és que arriba una d'aquelles activitats clàssiques amb l'arribada del bon temps al municipi veí. Parlem d'una nova edició del Malgrat Shopping que demà durant tot el dia comptarà amb diferents propostes. La tradicional desfilada de modes al Parc de Can en Campassol, l'espai gastronòmic amb bona música a les peixateries velles, però també diferents flaixos de moda, sortejos i exhibicions que trobarem demà durant tot el dia a Malgrat de Mar. Ens ho explicarà la Carme Ponsa. Tot això si et quedes amb nosaltres, perquè en els pròxims 30 minuts parlem de cultura i fem agenda amb tu, des de Ràdio Palafolls, des del Palafolls en xarxa d'aquest 22 de maig. Som-hi!
2: Xarxa cultural.
1: I comencem amb aquesta agenda cultural. El punt de sortida de la xarxa cultural és el nostre municipi, a Palafolls, per parlar del que ja us anunciàvem a la presentació. Una nova edició del Cuida't Palafolls 2026. Gaudeix d'un dia ple d'activitats saludables per totes les edats. La jornada començarà amb un esmorzar comunitari a partir d'un quart de 10 del matí al punt d'informació situat entre la pista exterior del Palauet i la plaça de les Valls d'Acs. A partir d'aquí comencen les diferents activitats, dividides en tres zones. Per exemple, a la zona A, que és la pista exterior del Palauet, hi haurà sessió de pickleball durant tot el matí i per totes les edats. Podràs descobrir aquest esport dinàmic que convida elements del tennis, el bàdminton i el tennis taula. A la zona B, tindrem a la plaça de les Valls d'Acs l'espai multiesport i ludoteca, també durant tot el matí, per totes les edats. Un espai d'acció amb circuit de karts, el repte Basket Challenge, l'inflable Eliminator i també una ludoteca per als més petits. I la zona C, a la gespa del Casal d'Avis, són les activitats més concentrades, les activitats de l'espai benestar i moviment. Per exemple, a partir de 2:15 del matí hi haurà masterclass de zumba familiar per totes les edats. I també a 11:15 hi haurà sessió de Mindful Movement Woman, una proposta per totes les edats i, com dèiem, amb participació gratuïta. Això sí, en aquestes últimes propostes, l'organització ens comenta que és necessari portar tovallola o estoreta per poder gaudir plenament de l'activitat. Seguirem parlant de propostes culturals perquè al nostre municipi demà al matí també hi ha el taller que porta per títol De la fotografia a la promgrafia. Serà l'Escola Municipal de Música i Dansa al punt de les 10 del matí i organitzat per Afic Blanes. En aquest taller s'explorarà aquesta transformació, què és la promgrafia, com pot afectar els professionals de la imatge i quines oportunitats i reptes obre aquest nou escenari. Anirà a càrrec de Josep Recio i es farà, com dèiem, entre les 10 i 2:15 del migdia, al MIT de Palafolls. És una activitat gratuïta, això sí, cal una inscripció prèvia que podeu fer a través del link que trobareu a www.palafolls.cat o també al web de Fic Blanes, a ficblanes.com. Busquem més propostes al nostre municipi. També hem de destacar l'última de les activitats de l'escena nou, aquest cicle de teatre o teatre familiar al municipi de Palafolls, al teatre del nostre municipi. principi, aquest diumenge arriba el professor Bromera. Ahir parlàvem amb un dels actors de la companyia Malabufa. Es tracta, doncs, d'un espectacle que combina titelles, bombolles de sabó i participació del públic. Atenció, a les 12 del migdia, diumenge, al Teatre de Palafolls, sessió de teatre familiar, doncs, amb entrada lliure fins a complir aforament. Girem plana i anem ara fins al municipi de Malgrat de Mar. Parlem de més activitats, per exemple, aquesta tarda, l'Hora del Conte, a partir de 6:15 de la tarda a la Biblioteca La Cooperativa. Una proposta que porta per títol Contes del Calder de la iaia Maria, a càrrec d'Eva González. Més enllà, destacarem també que aquest vespre hi ha sessió de projecció de cinema amb Cineclub Garbí. Serà a partir de 9:15 del vespre al Centre Cultural. I com dèiem, i avui ho tractarem amb la regidora de Comerç al municipi de Malgrat de Mar, demà arriba una nova edició del Malgrat Shopping amb diferents activitats, entre les quals destacarem la tradicional desfilada de moda, que serà protagonista indiscutible d'aquest esdeveniment i que es farà al Parc de Can Campassol a 6:45 de la tarda, però també durant l'Hora del Vermut, al migdia i també a la tarda vespre, fins a entrada ja a la nit, hi haurà aquesta sessió gastronòmica a les Peixateries Velles, també amb música de DJ, després diferents tallers, flaixos de moda i sortejos. Podeu consultar-ho tot a través del web www.ajmalgrat.cat. D'aquest municipi també volem comentar-vos que han començat les activitats en motiu de la Setmana de la Natura. Aquest cap de setmana, dues propostes. Per exemple, demà, a partir de 7:00 PM i al Molí de la Sal, l'Ajuntament organitza la proposta Bestioles Nocturnes per poder observar i escoltar la fauna nocturna del Molí de la Sal i de l'entorn de les mines de Can Palomeres. A càrrec del Grup de Ciència Ciutadana del Molí de la Sal, una proposta que, com dèiem, començarà a 7:00 PM i s'allargarà fins a 10:00 PM. I el diumenge, la proposta canvia de títol, Can Palomeres, del ferro al ratpenat, una proposta que també es farà al Molí de la Sal, una passejada per l'entorn de les mines de Can Palomeres amb les explicacions de Santi Poc i Quim Aubanell de l'associació Natmont. La proposta començarà a 9:00 AM des del mateix Molí de la Sal. Girem plana i parlem d'altres propostes culturals. Anem ara fins al municipi de Calella. Recordareu que fa unes setmanes us vam comentar que el Calella a la Moda canviava de dates amb motiu de la previsió meteorològica. Doncs bé, des d'avui i el cap de setmana s'organitzen de nou aquestes activitats. L'esdeveniment Calella a la Moda 2026 doncs torna a Calella, organitzat per l'Ajuntament. Aquesta edició arriba amb una nova empresa adjudicatària de la concessió. La programació arrenca aquesta tarda a 6:45 amb animació itinerant pels carrers comercials i a 9:00 a la plaça de l'Església es farà la desfilada de moda. Demà dissabte, una de les propostes destacades serà Tu Protagonista, un espai amb un set improvisat on tothom qui vulgui podrà vestir-se, posar-se davant de la càmera i endur-se un record fotogràfic de la jornada. I durant el matí i la tarda també hi haurà maniquís estàtics davant dels establiments participants i actuacions de música en directe pels carrers comercials, coincidint amb la botiga al carrer, que també és organitzada per Calella Comerç i Empresa. A part d'aquestes activitats, també apuntarem a l'agenda d'altres propostes. Per exemple, us volem recordar que avui i fins al 24 de maig es fa a la població veïna, a la fàbrica Llobet Guri, el The Factory Bike Fest, organitzat per Calella Custom Rent i el mateix Ajuntament. A part, també, avui tindrem presentació de llibre a la Biblioteca Can Salvador de la plaça. Serà a partir de 6:45 PM. 8 relatos per a un mundo mejor o la tercera guerra mundial, de Jota Alma. I entrant en el cap de setmana, us anunciarem, per exemple, una nova proposta dins l'escena Calella. El dissabte, a 9:00 PM, a la Sala Mozart, sessió de teatre amb Bània, un monòleg amb Joel Joan, amb entrades encara disponibles a través d'Entràpolis. I el diumenge, a partir de 9:15 AM, sortirà des del passeig de Manuel Puigvert al Monument de la Sardana la 17a marxa solidària contra el càncer, amb recorregut de 8 o 12 quilòmetres. Busquem més propostes, deixem Calella i anem ara fins al municipi de Tordera. Demà dissabte es celebra la 6a Diada de les Emergències de Tordera. Des de 10:00 AM fins a 1:00 PM, a l'aparcament de la carretera de Fugas. Durant tota la jornada hi haurà exposició de vehicles d'emergència, drons i material preparat per actuar en temes de seguretat, exhibicions de les unitats canines policials i també demostracions operatives, així com activitats divulgatives vinculades a la presentació prevenció i la seguretat ciutadana. La Diada també inclourà l'entrega dels premis del concurs de dibuix del projecte d'educació viària desenvolupat aquest curs als centres educatius del municipi, reforçant així el vessant pedagògic d'aquesta jornada. Totes les propostes les trobareu a través de tordera.cat, al web municipal. Del municipi també destacarem que demà dissabte hi ha una nova proposta de l'Espai Nadó a la Biblioteca de Tordera. Això serà a partir de les 10 del matí. Prevenció i educació aquàtica a l'estiu amb els infants, a càrrec de la fisioterapeuta infantil Noemí Suriol. I el diumenge, destacar per una banda l'aplec d'Ara l'Hora,

0: del concert. I de Blanes també voldrem apuntar a l'agenda que aquest cap de setmana arriba la 12a Fira d'Entitats de Blanes. Al Passeig de Mar hi trobareu tots els expositors i també hi hauran tallers i d'altres propostes, per exemple, actuacions a l'escenari, a la zona de tallers i manualitats, també a la zona poliesportiva. Durant tot el dia hi haurà activitats d'hoquei patins, per exemple, organitzat per el Club Patí Blanes Atlètic, o a la sala de plens també hi trobarem diferents xerrades, presentacions de llibres o d'altres propostes. Podeu consultar el programa d'actes a www.blanes.cat. D'aquesta manera tanquem la xarxa cultural aquí i ja el que farem és agafar l'agenda esportiva. Convoquem, deixem entrar a l'Uri Parra. Setmana especial per al que fa a l'esport palafollenc. Aquest cap de setmana tenim diferents iniciatives que caldrà remarcar, com sempre, amb l'ajuda dels components del programa Minut a Minut. Avui al nostre costat, l'Uri Parra, que és un dels presentadors. Uri, molt bona tarda, benvingut.
1: Hola, bona tarda.
0: Som divendres, com sempre, complim amb la cita de parlar d'aquesta activitat esportiva al nostre municipi. Dèiem especial perquè, òbviament, com cada setmana, tenim bàsquet, tenim futbol, tenim futbol sala, però també tenim una altra proposta demà dissabte.
1: Doncs sí, tenim el Cuida't.
0: Doncs vinga, per on vols començar? Perquè amb aquestes propostes tu decideixes.
1: Doncs mira, per no trencar la tradició, començarem pel bàsquet.
0: Vinga.
1: Que tindrem un parell de partits aquí a Palafolls. El primer serà demà dissabte a la tarda, a 7:15, al Palauet, i jugarà el Senyora contra l'Escala.
0: Contra l'Escala. En aquest cas és a la tarda, perquè al matí sí que és veritat que el Palauet no està ocupat, però sí que utilitzen la pista exterior del Palauet, és a dir, just al costat, per fer diferents activitats en motiu d'aquest Cuida't. Per tant, és un partit important que caldrà animar de la grada del Palauet, però ens deies que hi havia un altre.
1: Sí, serà diumenge, serà el torn de l'altre Senyor, el Senyor B, a les 12:00 del migdia al Palauet, i contra el Sant Joanenc.
0: Podríem començar ja a fer un balanç de temporada dels partits del Sènior? Perquè, clar, entenc que ara ja queden pocs partits en diferents competicions, tant de futbol com de futbol sala com de bàsquet, eh? Però fent referència, per exemple, al bàsquet, i vosaltres que ho heu seguit de prop, que heu portat els seus protagonistes i que heu anat al Palauet a veure algun dels partits, si et demano un pronòstic, Uri, o una miqueta com acabaran aquesta lliga, aquesta categoria, com ho tindríem?
1: Home, espero que aquesta setmana hi hagi victòria, però sí que és veritat que sobretot el Sènior del bàsquet va tenir una primera fase bona, amb bones victòries, però sí que és veritat que la segona fase ja, que el nivell va pujar, perquè va ser per classificació de la primera lligueta,
0: sí,
1: doncs s'ha costat una mica més, sí que és veritat que estan a la part baixa de la taula, però acaben bé la temporada.
0: Per tant, necessiten ànims, eh? Per el que ens acabes de comentar. Per tant, el diumenge també és motiu per anar al Palauet, animar els nostres, en aquest cas el Sènior del bàsquet, que recordem-ho, Uri, juguen contra?
1: El Sènior A contra l'Escala i el Sènior B contra el Sant Joanenc.
0: Doncs vinga, tenim aquesta gent de fet el dissabte a la tarda i també el diumenge. Això per el que fa al bàsquet. Continuem amb futbol, per exemple?
1: Doncs sí, que tindrem només un partit.
0: Vinga.
1: Que serà el del Cadet, que jugarà demà dissabte a les 10 del matí, contra el Vilablareix, al Palestàdium.
0: 10 del matí, al Palestàdium. Sembla que tindrem temperatures altes, per tant haurem de posar-nos a l'ombra si anem a veure el partit. Els jugadors també que vagin amb compte, perquè ara ja comença a ser una miqueta complicat jugar a partir d'algun horari, sobretot quan pica més el sol, però un d'aquells partits que ens agradarà veure. L'únic deies, perquè tots els altres juguen a fora, Uri, per al que fa futbol al nostre municipi, per al que fa el Club Deportivo Palafolls.
1: Sí, correcte.
0: Al Palestàdium Lluís Moner. I si parlem de futbol sala?
1: Doncs si parlem de futbol sala tindrem 5 partits.
0: Vinga, comencem-los a comptar. Quin és el primer?
1: Pues el primer serà demà dissabte a 11:45 del matí. Jugarà el Caet C contra el Vilafant al Palauet.
0: Al Palauet, eh? Per tant, sí que a vosaltres sí que compartiu emplaçament, tot i que són dues pistes diferents, amb el Cuida't. El primer, precisament, a dins del Palauet. El segon?
1: El segon, ja de cara més al migdia, a 12:45, jugarà l'Infantil B contra el Girona.
0: 12:45 contra el Girona. Em sona un equip potent. No sé si en aquesta categoria es pot començar a parlar ja d'equips que destaquin. Si més no, el Girona té pinta de ser un equip complicat de vèncer.
1: És complicat de vèncer perquè

0: contra el nostre infantil B.
1: Val.
0: Però sí que és veritat que és un equip normalet.
1: Val. Perfecte, per tant, molts ànims, a l'infantil B, que us necessitaran i que, com sempre, ens portareu els resultats dins el minut a minut el dilluns. Portem dos partits, si no m'he descomptat. Uri, ens en falten tres.
0: Sí, que seran diumenge.
1: Vinga.
0: El primer d'ells serà a 11:15 del matí al Palauet, jugarà el juvenil femení contra el Rubí.
1: En aquest cas parlem del femení contra el Rubí, el diumenge al Palauet també. Tenim més propostes.
0: A la tarda jugarà el sènior B a 4:00 contra el Tordera, un derbi.
1: Perfecte, contra el Tordera. Ja trobava a faltar jo poder-te dir en algun moment que hi havia un derbi. En aquest cas, aquest cap de setmana toca els de futbol sala. I l'últim partit de futbol sala, què em pots dir?
0: I l'últim, a veure si acaba en festa, perquè juga el sènior d'honor a 6:00 contra el Montornès al Palauet. I empatant o guanyant serien campions de Lliga.
1: Us esteu acostumant a les celebracions, Uri. Ja vau començar tot just la setmana passada i aquesta cada setmana creuarem els dits, esperarem que recupereu, però escolta, li esteu agafant el gust, tot això de celebrar?
0: Me falta la cirereta del pastís.
1: Quina seria l'opció, llavors, si guanyéssiu aquest partit? Seríeu campions de Lliga?
0: Sí.
1: Campions de Lliga, En la categoria?
0: Divisió d'Honor.
1: Divisió d'Honor. Títol important. I que ens ho explicareu, òbviament, al minut a minut continuarem aquesta celebració, el dilluns a 8:00 PM, com sempre en directe des de Ràdio Palafolls. Però tenim una altra proposta interessant aquest cap de setmana, en concret dissabte, durant tot el dia es fa el Cuida't, al centre del nostre municipi. Què ens pots explicar, Uri?
0: Doncs mira, que hi haurà tres zones diferents. Una d'elles serà la pista exterior del Palauet, on es practicarà el pickleball, que és una mena d'esport que barreja una mica el tennis, el badminton i el tennis de taula.
1: Un bon descobriment, sens dubte, per provar per si se'ns dona bé.
0: Correcte. Després tindrem una altra zona, la plaça de Valldacs, que hi haurà un espai de multiesport i ludoteca.
1: Per als més menuts de casa, perquè puguin gaudir, clar que sí.
0: I l'altra zona serà la gespa del Casal d'Avis, que serà de benestar i moviment.
1: Escolta, una cosa una miqueta més tranquil·la, classes dirigides per tota aquella gent que es vulgui acostar i vulgui fer, per exemple, doncs zumba o d'altres propostes una miqueta més guiades. Crec, Uri, que tot començarà també amb un gran esmorzar saludable per començar la jornada. Està molt bé, Primer ens atipem i després anem a fer esport a cremar calories.
0: Correcte, a 9:45 del matí comença l'esmorzar entre el que és la pista exterior i la plaça de Valldacs.
1: Doncs bona proposta, no sé si hi ha alguna cosa més a explicar d'aquest Cuida't Palafoll.
0: No, només que la gent que vulgui anar a lo del benestar i moviment, que sí, és necessari portar tovallola.
1: Òbviament, una mena d'esterilla, alguna cosa, més que res per no estar directament en contacte amb la gespa. Tant l'Uri com la Gemma com l'Eudal m'han dit que hi serien, Per tant, ens ho expliqueu també el dilluns a veure què tal aquest pickleball o alguna de les propostes que ens facin al Cuida't. Volem acabar aquesta secció felicitant a 8 patinadores del Club Patí Palafolls que s'han classificat per la final del Campionat de Catalunya de Solo Dance, informació que relatava a vosaltres mateixos i també els serveis informatius d'aquesta emissora, que a vegades també el patinatge el tenim com una miqueta oblidat. Ara parlarem també de festivals de final de curs, històries, però felicitar-les des d'aquesta mateixa emissora. Uri, és tot?
0: Això seria tot.
1: Doncs vinga, la setmana que ve ens tornem a posar davant d'aquests micròfons per fer agenda i els resultats, com dèiem, el dilluns, al minut a minut. Gràcies avui per ser amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres.
2: No busquis fora el que pots aconseguir aquí. Música, entreteniment i informació local. Ràdio Palafolls.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
9: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
10: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: senzillament som així i ens agrada.
1: Una d'aquelles cites que cal marcar l'agenda de cara a aquest cap de setmana i més amb el bon temps que sembla que farà és una nova edició al municipi veí de Malgrat de Mar de la Shopping Night. Durant tot el dia, bona manera per passejar pel centre del municipi. Avui ens ho explica la regidora de Comerç, és la Carme Ponsa. Carme, molt bona tarda, benvinguda.
2: Hola, bona tarda, gràcies per convidar-me.
1: Gràcies per ser aquí amb nosaltres i per explicar-nos precisament una d'aquelles cites que normalment amb l'arribada del bon temps ja marquem el calendari al municipi veí de Malgrat de Mar, i és aquesta Malgrat Shopping que es farà demà, dia 23 de maig, demà dissabte.
2: Sí, bé, és una iniciativa de la Regidoria de Comerç que ja serà la 12a edició, ben per aquells anys de pandèmia, i que es fa el Malgrat Shopping. Inicialment es deia la Shopping Night, després li vàrem canviar el nom a Malgrat Shopping perquè totes les activitats que es feien inicialment eren només per la tarda, i ara des de fa 2 anys que les fem durant tot el dia. Per tant, des de les 10 del matí, que comencem amb una masterclass de Zumba, fins a mitjanit, doncs hi ha ple d'activitats que es poden fer en el nostre municipi.
1: Carme, una activitat en conjunt entre la Regidoria de Comerç, en aquest cas entre l'Ajuntament, però també tots els comerciants que es vulguin adherir a la proposta, oi?
2: Sí, tots els comerciants i espais gastronòmics, que també n'hi han, perquè nosaltres combinem el que és tot el que és comerç també amb gastronomia. Hi ha una part del Malgrat Shopping que és la desfilada de moda, diferents tallers, masterclass que es fan, tots relacionats amb moda, majoritàriament. També n'hi ha algun de flors, també es faran alguns sortejos de joies, però també tenim l'espai gastronòmic, que és a Peixateries Velles. El tenim al migdia, amb un vermut i música, i després a mitja tarda, que hi ha l'espai gastronòmic amb molta més varietat de productes i també amb música. Una vegada acabada la desfilada de moda, doncs aquest espai gastronòmic estarà en ple funcionament.
1: El que dèiem, les Peixateries Velles, que és on serà aquest espai gastronòmic, serà un dels punts claus, també, com dèiem, aquesta desfilada de moda tradicional, on podem veure molts malgratencs i molts malgratenques també desfilant, serà Can Campassol. Ara parlarem una miqueta de totes aquestes propostes, però volia destacar una miqueta la feina que hi ha darrere, no? Perquè entenc que quan acabeu una Malgrat Shopping, gairebé intenteu començar l'altra, perquè això deu portar molta feina també darrere, que poder no es veu tant, no?
2: Sí, de fet, no hem acabat una, perquè serà demà, que ja en tenim, estem pensant en la següent. Ahir mateix parlava amb el president de l'Associació de Comerciants de Malgrat i ja li deia, per la propera Malgrat Shopping tinc previst fer...
1: Ja
2: tenia alguna idea al cap, però bé, no estem acabant ja de preparar això, sinó que de la Malgrat Shopping, sinó que en 3 setmanes tenim la Fira del Vi. Per tant, és una darrere l'altra.
1: M'ho apunto, eh? I et tornarem a convidar, perquè també és un acte important que caldrà destacar davant d'aquests micròfons. Carme, si et sembla, destaquem una miqueta totes les activitats que demà tindrem en aquesta Malgrat Shopping. Ens ho explicaves fa una estoneta, allò per anar agafant ritme, del que pot passar durant tot el dissabte i els quilòmetres que farem per Malgrat de Mar per poder participar d'aquestes activitats. Comencem amb una masterclass de Zumba, si no m'equivoco.
2: Sí, ja que dius ritme, què millor que començar-la amb Zumba de bon matí i que la gent comenci, doncs, ballant, que això serà a la plaça de la Barretina, i seguidament hi haurà diferents masterclass, assessorament de moda, de tractament de la pell. També hi haurà un taller d'aprèn a dibuixar amb llet la teva pròpia tassa, que això fan uns nois que s'han instal·lat fa molt poquet a Malgrat i que torren cafè, i que doncs també són molt benvinguts amb aquest taller que ells han proposat.
1: Un taller curiós, perquè sí que és veritat que quan ho vaig llegir va ser una de les coses que més em va cridar l'atenció, òbviament totes, però això de dibuixar aquell detall que sempre ens porten als bars i restaurants quan fem el cafè és important, també.
2: Doncs sí, i que puguem fer nosaltres mateixes, doncs encara molt més. També hi haurà una realitat virtual, que això és una immobiliària que vol ensenyar-ho amb realitat virtual.
1: Molt bé.
2: Hi haurà un taller de fer, que aquest serà la tarda, de fer el teu propi ram de flors, i després hi haurà flash de moda, de joieria i sorteig. Per tant, hi ha una gran varietat de... de tallers i de masterclass que les podem gaudir durant tot el dissabte.
1: Toquem, de fet, tots els punts, eh? Com dèiem, aquests flaixos de moda també tan habituals en aquesta proposta que ens feu des de la regidoria de comerç, però també el que dèiem, eh? La promoció d'aquests comerços, que és important perquè ho repartiu en diferents zones del municipi de Malgrat de Mar, això també va fer perquè, clar, no oblidem que les botigues, els comerços, els restaurants estaran oberts. Per tant, sí, això també porta vida, eh? A Malgrat de Mar. O sigui, mentre passegem per Malgrat, per qualsevol d'aquestes activitats, podem entrar a qualsevol d'aquestes sí, botigues.
2: De fet, des de la regidoria de comerç el que volem és donar visibilitat tant a tots els comerços com establiments gastronòmics del nostre municipi, i què millor que fer-ho amb una activitat que ja està consolidada com és la Malgrat Shopping, i que per tant doncs és un pol d'atracció de moltes persones que venen a passar el dia al nostre poble. Per tant, jo ja des d'aquí ja convido a tothom a venir demà a gaudir de poble i a fer Malgrat. Però a banda d'això, doncs també agrair aquests 45 models que hi haurà a la desfilada de moda, que es diu molt ràpid però costa molt trobar-los, que els mateixos comerciants doncs també han buscat, i que per tant doncs aquí també agrair tota la feina que hi ha al darrere. Són 11 comerços que participen i 45 models que per tant doncs també s'ha d'agrair tota aquesta feina que hi ha al darrere, no només per la part que hi ha de comerç i des de la regidoria, també altres regidories, bueno, altres departaments de l'Ajuntament que col·laboren amb que aquest acte sigui possible.
1: De fet, és una de les activitats, diria jo, poder més esperades, no? Aquesta desfilada de moda, a Carme, nosaltres que alguna vegada hi hem estat, sí que és veritat que al final gaudeixes de tot el que ens mostren, òbviament aquest és l'objectiu, que les botigues de roba de Malgrat, en aquest cas, puguin ensenyar el seu producte, però també perquè tard o d'hora veiem dalt de la passarel·la aquell familiar, aquell amic que d'alguna manera i de forma espontània, i com deies tu, gràcies als comerços, però també sí, gràcies a la regidoria, doncs pugen dalt de l'escenari i es converteixen en models per un dia, i surten a totes les fotos, a tots els vídeos, i saluden fins i tot amb la mà.
2: Sí, sí.
1: Per tant, és una activitat també de sociabilització, no?
2: Sí, el més maco és que l'any vinent volen repetir, per tant això també és d'agrair, senyal que la feina que hi ha al darrere doncs és conscient i que es fa amb responsabilitat i professionalitat.
1: Potser un dels moments que es viuen més nervis sants, entenc, a l'hora de preparar aquesta desfilada i de 5 minuts abans que comencem a tremolar perquè hi ha molta gent al parc de Can Campassol.
2: Bé, jo, de fet, ja porto tota una setmana tremolant, que tot vagi molt bé, que és el que vols, que tot funcioni a la perfecció, perquè al final nosaltres sí que toquem tot des d'inici fins a final, però molt de públic ve només per aquell acte en concret, i per tant el que volem és que hi hagi la perfecció màxima, i jo, pobret, tinc els tècnics atacats perquè no em paro de demanar-los coses, dir això està.
1: No, això està bé, perquè en veritat hi ha una responsabilitat també darrere, sí, de totes aquestes activitats. Parlàvem d'aquesta desfilada de moda a Can Campassol a 6:45 de la tarda, si no m'equivoco,
2: sí,
1: però també un dels punts claus, i ens ho deies fa una estoneta, són les peixateries velles, aquell moment per retrobar-nos, per compartir, però també per degustar productes gastronòmics, entén, made in Malgrat, diguéssim.
2: Sí, sí, sí, made in Malgrat, i que els comerços i establiments ofereixen perquè hi hagi aquesta degustació, que després algú has tastat allà i dius, ai, mira, això que bo, anem a tastar-ho a l'establiment. I no només és aquest espai gastronòmic que s'espera que hi hagi una gran afluència de gent, sinó que també de retruc tots els establiments doncs tenen el seu aquest dissabte, doncs també tenen gent que va als altres establiments perquè surten amb la colla, surten amics i anem a sopar aquí, anem a sopar a tal lloc. Per tant, és donar visibilitat a tot el conjunt d'establiments del nostre municipi.
1: Carme, aquest espai gastronòmic el trobarem al migdia per fer el vermut,
2: sí,
1: però també al vespre, on hi sumeu també proposta de DJ.
2: Sí, bé, al migdia també hi haurà.
1: També hi haurà.
2: També hi haurà DJ al migdia, el que passa que ja és el vermut i hi ha només 3 espais oberts, però al vespre sí que hi ha 6 espais oberts, que per tant donaran una varietat molt més àmplia de producte.
1: Carme, nosaltres el que volem també és que els palafollencs que ens escoltin, allò que sempre aprofitem per anar cap a Malgrat de Mar per gaudir també de propostes que feu durant tot l'any, què els hi diries a aquells palafollencs que ens estiguin escoltant escoltant, que agafem el cotxe, la moto, o fins i tot caminant, per què no, i anem fins a Malgrat de Mar a gaudir d'aquesta proposta.
2: Doncs que sou molt benvinguts a Malgrat de Mar, per tant, us esperem a totes i a tots amb els braços oberts que vingueu a gaudir d'aquest dia, que per nosaltres és un dia molt important i que, per tant, el fem extensiu a vosaltres, a la gent de Palafolls, que sempre sou molt benvinguts a Malgrat de Mar.
1: I esperem també aquesta proposta, perquè ens deies en 3 setmanes, si no m'equivoco, hi ha Fira del Vi.
2: Sí, el 12 de juny hi ha la Fira del Vi, que serà la tercera edició i que, per tant, ja va agafant la seva consolidació també.
1: Doncs aprofitem ja per convidar-te de nou, com dèiem, per poder parlar d'aquesta Fira del Vi quan s'acosti la data. Carme Ponsa, regidora de Comerç a Malgrat de Mar, gràcies avui per ser amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
3: En xarxa, amb Jordi Prat Savalls.
1: I així acabem el Palafolls en xarxa. Nosaltres ho deixem aquí. Demà ens hi tornarem a posar amb més activitats, amb més propostes, amb més cultura. Acaba de passar molt bona jornada i ens retrobem demà. Adéu-siau.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: El govern defensa l'alternança de línies D3 entre les dues escoles de Palafolls. L'Ajuntament manté l'aposta per l'alternança de línies D3 entre les dues escoles del nostre municipi, una planificació acordada amb el Departament d'Educació per evitar perdre oferta educativa davant la baixada de natalitat. El sistema estableix que una escola tingui dues línies i l'altra una, alternant-se cada curs. El pròxim curs Ferreries disposarà de dues aules D3 amb 38 places totals, mentre que Masprats n'oferirà una amb 19 places. El problema és que aquest any hi ha hagut 25 sol·licituds per entrar a Masprats, fet que deixarà 6 infants sense poder accedir al centre com a primera opció. Les famílies afectades van intervenir ahir al ple municipal per reclamar a l'Ajuntament que pressioni la Generalitat i revisi la planificació prevista i ampliï l'oferta davant la demanda de places. L'alcalde, Francesc Alemany, va assegurar que no hi havia canviat cap les circumstàncies de les que havien motivat l'alternança per garantir l'equilibri educatiu del nostre poble.
1: No estic dient que estic convençudíssim que tinc tota la punyetera raó del món mundial, no ho estic dient, però sí que estic bastant convençut en aquest sentit de les decisions que es van prendre i per què es van prendre, i d'una estratègia que ja es va utilitzar en el passat per intentar equilibrar una tensió que hi havia sobre les escoles, en aquell cas per sobre matrícula, no? Però una tensió a la qual se sotmetien les escoles i que per poder-la compensar es anava canviant cada any 2-3, 2-3, 2-3. En aquest cas és per sota, 1-2, 1-2, 1-2. L'estratègia és bona per intentar mantenir la qualitat de tota l'oferta educativa del municipi.
0: Segons el govern municipal, tots els infants de Palafolls tindran plaça escolar al poble, encara que no sigui el centre escollit en primera opció. L'executiu local assegura que l'única línia vermella seria perdre una de les tres línies educatives per manca de demanda. Precisament aquest és el risc que denuncien les famílies afectades. Algunes asseguren que si finalment no entren a Masprats, optaran per escolaritzar els seus fills fora del poble, una situació que podria acabar reduint encara més la demanda a Palafolls i en conseqüència podria comportar una línia menys D3. Durant el ple, una de les mares va remarcar que el conflicte no és una qüestió de qualitat entre escoles, sinó de poder escollir el projecte educatiu que prefereixen pels seus fills.
2: Em costa d'entendre com tinguin aquests números per a algú polític, diguem-li com sigui, d'estructura municipal. A mi, amb el resum de tot, em dona la sensació que es prefereix que aquestes 6 famílies marxin a un altre municipi només per mantenir un acord que es va crear abans de saber la demanda que hi hauria a cada escola. Llavors, aquest és el sentiment que nosaltres tenim una mica, perquè al final el dret a escollir escola és general.
0: Segons va explicar l'alcalde, el Departament d'Educació ha garantit que de moment les tres línies D3 es mantindran el curs vinent. El debat sobre les preinscripcions va centrar bona part del ple municipal d'aquest dijous, una sessió amb 33 punts a l'ordre del dia.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Hola, què tal? Com esteu? Us ve de gust caminar, conèixer llocs i viatjar? Doncs sou el programa correcte, perquè els sendes que fem des de Ràdio Martorell i per la xarxa us oferim aquests tres continguts. I ho fem des de l'any 2008. Portem 571 programes a l'esquena i avui assolim el 572. Com és habitual, aquest programa té una durada de 25 minuts i aplega cada setmana tres continguts que presentem ara mateix en el nostre sumari. En plena vall del Tenes, a Santa Eulàlia de Ronçana, hi ha el Parc de les Olors, una aposta de la Pilar Comas que va començar sent un jardí de plantes aromàtiques i que s'ha convertit en un projecte de desenvolupament agrari sostenible i espai de divulgació. Més de 170 espècies vegetals s'hi concentren i és un espai i projecte mare d'una xarxa de parcs distribuïts a dia d'avui arreu de Catalunya. El visitem. A l'espai de senderisme voltarem per Osona. El punt central serà Sabassona, jaciment arqueològic, castell i ermita. En Xavi Tió ha fet la ruta, n'ha pres nota de tots els detalls i tot seguit els explica. Colònia és la quarta ciutat més gran d'Alemanya. Situada a l'estat de Rin del Nord-Westfàlia, destaca per la seva majestuosa i imponent catedral. Però també té altres llocs dignes de visita. La Cristina Duró ens hi porta. I ara ens hi posem. Veniu amb nosaltres en aquest recorregut? Doncs va, que marxem. Desperteu bé els vostres sentits. Tots ells. Avui anem a un lloc on els aguditzareu. El més evident seria l'olfacte, si fem cas al nom d'aquest indret, el Parc de les Olors. Però no menys tinguem la vista, perquè anem cap a la capçalera d'una verda i frondosa vall. O l'oïda, ja que sentirem natura, pau, concert d'ocells i el vent fregant entre les fulles. Ni tampoc el tacte, de vegades rugós, d'altres aspre o suau de les plantes. I sí, fins i tot aguditzareu el gust, amb el tast d'algun vegetal que us sorprendrà, que mai hauríeu dit que es menja. Situem-nos a Santa Eulàlia de Ronçana, a la vall del Tenes, al Vallès. En un punt elevat, vora el Tossal d'en Lluc, s'hi estén el Serrat, una finca batejada com el Parc de les Olors. És un projecte impulsat l'any 2007 per la Pilar Comas, que va començar com a jardí visitable de plantes aromàtiques i medicinals i que a dia d'avui és una empresa dedicada a l'agroecologia, que combina l'aspecte productiu de les plantes per usos medicinals, cosmètics, alimentaris i per abastir indústries properes d'aquest sectors amb una voluntat divulgativa a través de visites guiades i sensibilització. En parlem amb la seva ideòloga, la Pilar Comas, professora jubilada de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Un projecte de desenvolupament rural que basa el seu negoci en 50% dels ingressos provenen de la producció, del cultiu i l'elaboració de productes conseqüents i comercialització d'aquests productes, i l'altre 50% provenen de l'activitat divulgativa. Divulgativa, formativa, a nivell escolar, potser és la línia més potent. De dilluns a divendres rebem, en aquest any em sembla que tocarem els 12.000 alumnes. I els caps de setmana, el públic familiar, grups, concertats, etc.
0: El Parc de les Olors és una finca de 12 hectàrees, 6 de les quals són de bosc i 6 de cultius. Hi trobem herbes, arbustos i arbres. Totes les formes vegetals hi són representades, perquè, com explica la Pilar, totes les plantes tenen propietats. Cadascuna d'elles és una fàbrica química que conté principis actius i de la que se'n pot extreure molt. No només de les fulles, sinó també de les flors, les tiges i les arrels. I no n'hi ha poques, superen de llarg el centenar.
1: S'ha de diferenciar entre les que tenim, les que aprofitem i en fem producte. Llavors, que en tenim i que les tenim plantades, amb menys o més quantitat, doncs haguem estat rondant les 160-170 espècies. Que les tenim valoritzades com a producte final a l'agrobotiga o bé que ens les demanen en cultiu, haguem estat a l'ordre de les 90-100.
0: I com pot ser que hi proliferin tantes i tantes espècies vegetals en un espai tan petit? Doncs per la singularitat del lloc. El substrat de la Vall del Tenes, amb capçalera Sant Miquel del Fai, és molt ric. S'hi combinen grans lloses de pedra plana, dites precisament Tenes, amb roca calcària dels cingles de Bertí i el sauló de l'antic mar que s'acumulava a les parts baixes. I pel que fa al clima, aquest cal dir que és òptim.
1: La vall mira cap al sud-est, per tant, li entra la marinada diàriament. Les brises de mar i terral, la marinada i el terral, juguen un paper molt important i fan que aquesta vall pràcticament no tingui boires, tingui la temperatura regulada. A l'estiu fa menys calor que Granollers, 2 o 3 graus, i a l'hivern fa menys fred.
0: La finca és una suma de plantes aromàtiques i medicinals que es combinen amb altres plantes i arbres de jardí que tant són refugi d'ocells com reservori d'aigua o punt d'ombra. Ho comprovarem a través d'una de les activitats divulgatives que es fan al Parc de les Olors, les visites guiades. Comencen a l'edifici principal, a l'entrada de les instal·lacions. Des d'allà neix una recta pista de terra que, a manera d'espina de peix, distribueix a banda i banda camps amb una petita mostra dels cultius que la finca disposa una mica més avall.
1: Saps que és un viacrucis de Setmana Santa? Que vas fent parades? Doncs nosaltres fem parades, també. Són un parell d'hores on el grup de persones va seguint i va tenint diferents experiències. Ara agafem el romaní, l'espernallac i la menta i en fem un perfum. I ens asseiem a terra, fem un perfum fregant i explicant les propietats d'aquestes plantes. A continuació podem observar la simbiosi que hi ha entre ametllers i romanins. En un altre moment trenquem el concepte que té la gent de que de farigola només n'hi ha una i n'hi ha 150.
0: I d'entre aquestes 150 espècies de farigola, la que crida més atenció a la gent, la Thymus masticina, és a dir, la farigola blanca.
1: Que és una farigola que aquí no tenim, que és endèmica de la península Ibèrica, però és endèmica d'un petit sector de la península Ibèrica. El seu ecosistema està centrat entre Almeria i Granada. Hem aconseguit amb la farigola blanca portar-la aquí, adaptar-la al nostre medi, que no és el seu, i ara ja la reproduïm per llavor, o sigui, ja vol dir que l'hem domesticat, l'hem convertit en un cultivar. I aquesta planta té un 70% de principis balsàmics, és com un Vicks Vaporú, i un 30% de principis desinfectants, amb la qual cosa hem fet una infusió que es diu Adéu Refredats, que va de meravella. I amb l'oli essencial, tu mateix amb una cremeta et pots fer un Vicks Vaporú facilíssim.
0: Les visites guiades, sigui en els horaris habituals, per grups concertats o per centres escolars i empreses, són una manera de conèixer el parc i el que s'hi fa. Però també s'imparteixen cursos i tallers i es disposa d'una agrobotiga on s'hi venen productes propis. Perfums, aromes, cosmètics, llavors, infusions, licors, condiments, etc. Tot fet a casa o bé a centres col·laboradors que els elaboren pel Parc de les Olors. Tota una filosofia de la que la Pilar n'està molt convençuda.
1: Al Parc de les Olors l'objectiu és demostrar que del camp sí que se'n pot viure, però hem de canviar la mentalitat del pagès. Nosaltres ens definim com a pagesos, som una empresa agrària, però el model d'agricultura que promovem és el que té futur. Per què? Perquè té un valor ambiental molt important, fa que d'alguna manera fem front al canvi climàtic, ajudem a la biodiversitat, a recuperar ecosistemes, tot això. Té un valor social perquè la gent ve al camp a aprendre, a fer salut, d'alguna manera a fer un altre model de consum. I a nivell econòmic hem demostrat que és sostenible.
0: Sostenible i viable, perquè la gran inversió feta en comprar una finca i treballar-la ja ha estat rendibilitzat. A dia d'avui, explica la Pilar, el Parc de les Olors té 4 treballadors fixes i alguns de temporals i esdevé el parc mare de tota una xarxa de Parcs de les Olors arreu del país. En tots aquests anys s'hi han creat 35 parcs, que hi romanen vinculats una desena d'anys com a franquícia abans d'emprendre, si volen, el seu propi camí. Actualment n'hi ha una dotzena que en formen part, que continuen amb la xarxa de Parcs de les Olors i no paren de créixer les sol·licituds per fer-ne de nous.
1: És a dir, venen pagesos o venen persones que tenen una finqueta, encara que sigui petita, i diuen, oh, és que m'agradaria molt tenir un parc de les olors, que m'ajudes? I així va néixer la xarxa Parc de les Olors. També van venir algunes indústries que volien fer producte amb la nostra planta, i llavors vam començar a produir fort, a produir en aquest parc central, perquè volíem demostrar que això era possible, però primer ho havíem de provar nosaltres, abans d'embrancar-hi altres persones.
0: La Pilar no deixa passar l'oportunitat com a geògrafa de destacar que Catalunya és un país amb una geomorfologia molt diversa i una varietat paisatgística extraordinària, del mar a l'alta muntanya en molt poc temps. Tot això permet una gran varietat de flora. Reivindica que cal potenciar més el cultiu d'aquestes plantes, perquè, a més, ben al costat, hi ha una gran part d'indústria que pot necessitar-les.
1: El nostre país és una regió on es concentra moltíssima indústria que fa servir aquestes plantes. Indústria agroalimentària, imagineu-vos les indústries dels embotits. Milers de quilos d'orenga que fan servir per les pizzas, pels embotits. Tenim la gran qualitat de tenir flora que és molt bona i que està molt buscada. Tenim una gran riquesa d'indústries dels aromes, dels perfums, la cosmètica. Han de fer extractes de les plantes. D'on treuen la matèria primera?
0: El Parc de les Olors, un espai amb molta biodiversitat i policultiu. Un lloc productiu, però que ho fa, com explica la Pilar Comas, en funció a un model d'agroecologia, que reivindica que el pagès sigui ecòleg, a més de pagès, i que conegui com funcionen els ecosistemes. Un model ubicat a la Vall del Tenes, obert tot l'any, de dilluns a diumenge. Descobriu les seves visites i experiències entrant a la www.parcdelesolors.com.

0: Sinnes.
1: Doncs encara amb agulletes que tinc, estic cruixit encara de l'excursió de l'última que ens va proposar el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estàs?
2: Maria, Déu quart.
1: Dic encara amb agulletes, encara cruixit d'aquella sortida pel que dic, que va ser Déu-n'hi-do, I això que no l'he feta, només d'escoltar-te, ja em va entrar cruiximent, imagina't.
2: Intensa.
1: Avui fem una cosa una miqueta més light, em sembla, no?
2: Avui recuperarem una miqueta la tranquil·litat.
1: Sí.
2: I us proposo una excursió interessant i fàcil per un seguit d'indrets farcits d'història, seguint camins i pistes de bon fer. Ens n'anem cap al vell mig de la plana de Vic, entre les Guilleries i el Coll Sa Cabra, a la cua del Pantà de Sau, per anar a Sabassona des de Tavèrnoles. Farem una circular en sentit antihorari que ens durà al mirador de Tavèrnoles. Després ens acabarem d'enfilar al castell de Sabassona. Passarem per l'església de Sant Pere, traspassarem tot el jaciment arqueològic de Sabassona, on aprofitarem per pujar a l'ermita de Sant Feliu de Sabassona. Baixarem quasi arran de Ter per enfilar-nos després al castell de Savellana i acabar de pujar fins al Puig de Conangle. D'allà anirem baixant cap a Santa Margarida de Conangle, al Mas de Salou, veurem el Pou de Glaç de Salou, passarem pel Mas de la Bauma i llavors ja acabarem de pujar al poble per tancar el cercle.
1: Déu-n'hi-do, quants llocs. Per tant, comencem el més ràpid possible. Vinga, punt de sortida.
2: Doncs anem a començar a caminar a Tavèrnoles. A la part de dalt del poble, al carrer de l'Església, prop del cementiri, hi ha un espai d'aparcament. Al costat mateix de l'aparcament hi ha indicacions cap al mirador i el que fem és pugem pel carrer de davant del cementiri i el deixem de seguida per un camí ben fressat que en fort pendent entre vegetació espessa ens deixa en un no-res al mirador de Tavèrnoles, ben bé sobre el poble, amb una taula d'orientació que ens permet contemplar a l'horitzó des de Rasos de Peguera fins al Taga, amb vistes més properes de Bellmunt, Milany, Curull, Puigsacalm, Llancers i Cabrera. Continuem cap a llevant per un camí carener que va remuntant suau entre alzines, va girant cap a nord, passa per la Font i la Bauma de la Baronessa, una raconada molt bonica, i acaba d'arribar al castell de Sabassona, un grandiós edifici habitat que va evolucionar des d'un castell roquer inicial i que conserva elements medievals, té també murs de defensa i una torre triangular a l'interior de l'edifici actual, que té una estructura del segle XVII, tot i que ampliat i renovat a la façana el 1775. Baixem del castell per l'accés asfaltat que ens mena a Sant Pere de Sabassona, és una bonica església d'origen romànic amb un campanar d'espadanya, i de l'església recolem una mica i pel costat d'uns camps de conreu anem a traspassar la carretera del Parador de Sau per accedir al jaciment arqueològic de Sabassona. És tot un conjunt de blocs de gres de totes les mides, des de petitons fins a gegantins, que s'han desprès del cingle proper on hi ha Sant Feliu. Els blocs més coneguts són les pedres del sacrifici, el de les bruixes i també el de l'home. La primera, perquè la tradició popular l'assenyala com el lloc on s'haurien celebrat sacrificis humans i aquelarres de bruixeria, i les dues darreres pels gravats rupestres. És un jaciment habitat des del Neolític fins a l'edat mitjana, i d'aquí per un camí empedrat pugem a l'ermita de Sant Feliu de Sabassona, o Sant Feliuet, una altra ermita romànica, petitona, que conserva l'absis d'època preromànica, situada en un indret realment espectacular, aturonada sobre una gran roca. Al darrere de l'absis trobem unes tombes antropomòrfiques arran de cingle excavades a la roca, i aquí és el punt més enlairat de l'itinerari, amb una bona panoràmica de la contrada i amb diversos panells d'orientació. Baixem de Sant Feliuet, acabem de passar per dos blocs més amb incisions rupestres i fem cap al Mas de Cavitat de Passarella, força gran, i poc més enllà a la pedrera abandonada de la Font de la Pedrera, elevada sobre la cua de l'embassament de Sau. Poc més enllà, a l'alçada d'una bàscula de camions, a mà dreta surt un corriol que en un no-res ens deixa el castell de Savellana, un petit castell roquer al peu del Puig de Conangle, del qual se'n conserven poques restes dels murs, també una miqueta d'escala i la base d'una torre. I del castell el que fem és acabem de pujar al Puig de Conangle, on trobem una barraca de pedra seca tota sencera, i pel mig d'un preciós alzinar esclarissat Comencem a baixar suau cap a Santa Magdalena de Conangle, una ermita d'origen romànic amb un campanar de torre, on, curiosament, el 1960 s'hi va adossar el claustre neoclàssic procedent del convent de Carmelites Descalços de Sant Josep de Vic. És un claustre totalment obert i accessible i en un entorn tot realment molt ben posat. De Santa Magdalena, una pista ens du a baixar al Mas de Salou, una gran masia de planta irregular formada per dos cossos adossats i tot un seguit de construccions al vol, annexes. Després passem vora la Teuleria de Salou, anem a traspassar la Riera de Tavèrnoles i just a l'altre cantó tenim el Pou de Glaç de Salou, tancat, sencer i ben conservat en un racó ombrívol. Estem al punt més baix de l'itinerari i ja només ens queda remuntar fins al proper Mas de la Bauma, acabar de pujar per un preciós bosquet que ens deixa al costat de la depuradora de Tavèrnoles, traspassar la petita urbanització del Roquet i entrar a Tavèrnoles a recuperar el cotxe després de fer una visita obligada, penso, a l'església parroquial de Sant Esteve. És una de les romàniques més ben conservades de la comarca, on destaca el campanar de planta quadrada.
1: I després de la descripció, ja ho sabeu, arriba el temps de fer la fitxa tècnica, que comencem, com és habitualment, per la distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant, en aquest cas, de 11 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 340 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quin temps ho farem?
2: Posem-hi unes 6 horetes bones, perquè ens entretindrem molt a tots els llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi un 1 sobre 5, perquè és una passejada amable, sense complicacions.
1: I quines referències trobarem?
2: Doncs tenim cartografia, un full de l'editorial Alpina que es diu Paisatges del Ter, escala 1:40.000, i a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom simplement Sabassona, d'un usuari força interessant i que ja hem seguit un munt de vegades, que es diu Toni Planes.
1: I tant, unes quantes, eh? Ja és un vell conegut de la casa, com aquell qui diu. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i república.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, sóc la Cristina Duró i avui us explicaré els 5 imprescindibles per visitar Colònia en un dia.
1: Colònia, una ciutat de gairebé 1.100.000 habitants, xifra que la converteix en la quarta més poblada d'Alemanya. És la ciutat més industrial i comercial del seu entorn, de la conca del Rin i del Ruhr, un gran eix poblacional del país i a nivell continental. Però no us espanteu perquè us parlem de Colònia com a ciutat industrial, perquè aquesta urbs té una colla de llocs molt interessants de conèixer. La catedral, els ponts sobre el Rin, l'edifici de l'Ajuntament, els barris nous cosmopolites i d'altres de més tradicionals. Una mica de tot en els imprescindibles que ens presenta la Cristina als Quaderns del Viatger.
3: A l'hora de visitar-la, sincerament, té els punts d'interès bastant concentrats, però entre tots els punts d'interès en destaca un del principal, que és la seva catedral. La seva entrada és gratuïta i quan nosaltres hi vam ser estaven oficiant la missa, així que vam poder sentir com tocava l'orgue i encara va ser més impressionant. Aquesta catedral està situada en un barri que, per la banda, com si diguéssim, de la façana principal de la catedral, no és gaire bonic, però si dones la volta i arribes a la riba del riu, veuràs que arribes a un altre dels punts d'interès de la ciutat, que a continuació comentarem. La catedral de Colònia està situada gairebé al vell mig de la ciutat, té vistes al riu Rin i, com tots sabeu, és una catedral d'estil gòtic i no sé si dir-vos si és més impressionant per dins o per fora. Quan la mires des de la part de fora, encara que alcis moltíssim el cap, és dificilíssim arribar a veure la seva cúspide, cosa que la fa magnificent. I quan entres dins tens una sensació de pau que, malgrat la grandària de l'edifici, no esperes. El següent punt d'interès que us explicaré és el pont de Hohenzollern. No sé si la meva pronunciació ha estat prou correcta o no. Aquest pont comunica des de la catedral fins a l'altra vora del riu i és un pont d'estructura metàl·lica que es caracteritza perquè està tot ple i guarnit de cadenats de gent que ha deixat el seu record juntament amb la seva parella. És un pont en el qual hi ha molta gent per travessar. És llarg i la veritat és que impressiona per la quantitat de cadenats que s'hi poden trobar penjats. Gairebé no es poden ni apreciar les baranes. Un cop que hem travessat aquest pont, arribem a un dels altres llocs que jo considero que té més interès de la ciutat de Colònia, que és la passejada que es pot fer per la vora del Rin i des de la qual pots veure alguns dels punts més destacats. Òbviament, es pot observar l'Skyline. El dia en el qual vaig estar jo feia molt de sol, per tant, hi havia una vista preciosa i es podia observar claríssimament la catedral i també es podia observar el contorn de les típiques casetes alemanyes. Si caminem per la ribera del Rin durant aproximadament uns 20 minuts, arribarem a un altre pont, el pont de Hohenlohe en paral·lel, i aquest pont comunica amb la zona més nova de la ciutat. És la zona en la qual hi ha una sèrie d'edificacions que tindrien una similitud amb totes aquelles que hi ha situades a la zona del 22 arroba de Barcelona o fins i tot totes aquelles que hi ha situades a la zona del riu i més nova de Manchester. Són edificis alts amb vidrieres molt àmplies i tenen una manera de combinar els diferents tipus d'edificacions molt curiosa, que diria que no us heu de perdre si finalment decidiu visitar Colònia. Una altra de les zones principals és l'Altstadt, un barri del centre, en el qual molt a prop de la catedral trobem les típiques cases alemanyes en renglera situades unes al costat de les altres, pintada cadascuna d'un color. És una zona de la ciutat agradable de visitar, en la qual podreu trobar moltes botigues, tant de franquícies internacionals com botigues autòctones, i també hi ha una gran oferta gastronòmica. Finalment, una altra de les parts que us recomano de Colònia és tota la part de la Rathaus, que és la zona de la plaça de l'Ajuntament. L'Ajuntament està molt proper a la catedral i, de fet, des del Rin es pot observar la figura del contorn de l'Skyline. És una Rathaus molt similar a la de moltes ciutats alemanyes, un edifici super contundent, molt bonic, i paga la pena passar-se ni que sigui 2 minuts per fer-se un parell de fotos. Per últim, volia fer-vos una recomanació culinària. No us perdeu les Mettbrötchen, que són una mena de panets farcits amb carn picada de porc crua, així amb ceba i sal i pebre. És com si en realitat fos una hamburguesa crua, que tot i que a priori sembli que no pot ser un àpat gaire atractiu, la veritat és que estan boníssimes. I després, per últim, si us agrada la cervesa, tampoc marxeu de Colònia sense tastar la Cerva Kölsch.
1: I no tenim temps per més. Esperem que us hagin agradat els 3 continguts dels Sendes d'avui. Rebeu una salutació ben cordial de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Escolteu-nos quan vulgueu i on vulgueu al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: Comencem una nova entrega de l'Això Abans Sèrie, l'espai de sèries d'OU Lleida Ràdio. Ivan, us són molt bones.
1: Molt bones.
0: Toca repassar segona quinzena de maig i, com sempre diu la Judit, abans, actualitat.
1: Doncs res, tu tens actualitat?
0: No, jo no en tinc.
1: Jo en tinc una miqueta d'actualitat perquè ja s'ha anunciat l'estiu d'animació de Hulu. De manera que tindrem el retorn de King of the Hill amb aquesta segona temporada després de la seva temporada revival l'any passat, el 20 de juliol. I... un momentet, que estic buscant més dates.
0: Molt bé.
1: I també tenim Futurama.
0: Però això què és?
1: King of the Hill.
0: Però estiu de Hulu, què vol dir estiu de Hulu?
1: Bueno, normalment Hulu...
0: fa com programació...
1: Correcte, té certa programació des de fa uns anys ja animada.
0: Vale.
1: I també tenim, exacte, King of the Hill el 20 de juliol i Futurama el 3 d'agost. King of the Hill s'estrenarà tota de cop, els 10 episodis de cop, i Futurama, una a la setmana, seran 10 episodis, és a dir, 2 mesos i mig.
0: Molt bé.
1: Es preveu... Bueno, es preveu, s'intueix que aquesta serà l'última temporada de Futurama, perquè tant els productors com els actors de veu han dit que no se'ls han ordenat una altra temporada. El final de temporada ja el van escriure com a final de sèrie, per si de cas. No se sap el que passarà. Hulu ens va prometre... Bueno, ens va prometre... Durant el primer capítol es va intuir que podríem fer 40 capítols i una peli. Ens falta aquesta peli, a veure si diuen algo, si la fan o no la fan, marca el final de la sèrie o renovem.
0: Jo ara estava pensant que... l'últim capítol que s'ha emès de Outlander ara fa res, el desè de la 8a temporada, ja és l'últim, ja està, s'ha acabat Outlander. Ara m'ha vingut al cap, em falta veure el 9 i el 10, però Outlander, que ha estat 12 o 13 anys en emissió, doncs ha posat el punt final, probablement una de les històries d'amor més importants de l'audiovisual dels últims anys.
1: Déu-n'hi-do, quants anys has dit?
0: 12 o 13, jo crec que la primera deu ser del
1: 2014.
0: 12. Per tant, 12 anys,
1: 8 temporades. 101 capítols.
0: Aquesta jo crec que ha sigut de les més curtes, amb 10 capítols. Normalment han fet allò que fan de 8, més o menys, no a totes, però 8 i paro un parell o 3 de mesos i emeto després els altres 8.
1: Aquesta fan allò de les temporades partides,
0: Han fet els 10 seguits des que van emetre la 8a temporada a Movistar Plus a nivell Espanya, on la poden veure. Estrena segona quinzena de maig. Comencem per Prime Video, per una sèrie que s'estrena i que es diu No és així. You don't need to walk us in. Mom never did. Look at Dad. Okay. All right, well, you guys have a great day, okay? Be safe. Okay. I will fight
2: for you. It's been almost a year. I think it's time.
3: Everyone has really missed you. Your sermons, your voice.
2: I lost my wife and now I'm overloaded on widower sympathy.
3: I get it. The moms at
0: fa tota la pinta de ser sèrie dramàtica.
1: Una comèdia romàntica fantàstica.
0: Sí, fa tota la pinta. Malcolm, interpretat per Scott Foley, és un pastor vidu amb 3 fills. Lori també està recent divorciada i té 2 adolescents. Les seves famílies solien compartir-ho tot, però ara Malcolm i Lori s'han d'adaptar a la nova solteria i a la paternitat. Aquest serà el començament d'una història d'amor. Pregunte, no és així o sí? No sé.
1: Bueno, a veure, tenint en compte que aquesta sèrie hauria de tenir alguna mena d'argument, jo crec que sí.
0: Sí, fa tota la pinta, perquè si no, en un capítol ho haurem enllestit. Estrena Prime Video i estrena a Netflix, que ja diem que ho resumeixen com una absurda comèdia d'acció. Los Superfriquis.
4: 언제 멈춰도 이상할 게 없는 심장.
5: 그럼 나 진짜로 죽어요?
6: 구원 받으세요.
7: 1999년 12월 31일 종말이 찾아옵니다.
8: 보고 싶다!

0: 쇽 막 여기저기 이동해버린다니까?
1: 일태를 네가 알렸다! 저놈이 이실직고할 때...
2: Com dèiem, resumeix com una absurda comèdia d'acció. Un grup de veïns molt pintorescos adquireix

0: estava veient Super Freakies, en principi bastant joves, els quatre.
1: Sí. A més, m'agrada molt més el títol en versió original, que és Wonderfuls.
0: Wonderfuls.
1: Correcte, que Fools, com, diguéssim, escrit com a, com a rucs, com a tontos.
0: I en castellà, Super, amb majúscules. És Los
1: Super.
0: Super, amb majúscules, Freakies, amb minúscules. No sé si l'esperava molta o poca gent.
1: Jo crec que no molta.
0: Però la segona temporada de Berlín arriba a Netflix, en aquest cas, sota el títol Berlín i la dama del Armiño.
2: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
3: Nos han encargado robar este cuadro, la dama del Armiño.
2: El duque de Málaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo. Brindo por su éxito, que será el mío. Un aristócrata, un tipo insufrible.
4: ¿Pero quién se ha creído que soy yo, el peón del robo?
2: Le vamos a decir que sí, luego le vamos a robar y al final no va a poder hacer nada.
5: Está de suerte, porque estoy buscando banda.
2: Se llama Candela. Y canto a la vida.
6: Ese duque es un criminal.
2: De verdad, ¿cree que podré?
0: A la segona temporada de la sèrie, que segueix les aventures del personatge nascut a la Casa de Papel, interpretat per Pedro Alonso, Berlín i Damián reuneixen la seva banda, aquesta vegada a Sevilla, per executar un nou cop mestre, fingir que robaran la dama de l'Armiño. Per què fingir? Perquè en realitat els seus veritables objectius són el duc de Màlaga i la seva dona, un matrimoni que creu poder fer xantatge a Berlín. El que ells no imaginen és que aquest desafiament despertarà el costat més fosc i rencorós de Berlín, així com la seva fam de venjança.
1: Sembla que aquesta part ja l'hem vist a la Casa de Papel, eh? Però bueno.
0: Novetats de repartiment: Imma Cuesta, en aquest cas, nova integrant de la banda i vincle, diu així, especial amb Berlín. Tristan Ulloa segueix sent Damián, que és la mà dreta de Berlín i el cervell d'aquesta operació. Evidentment, Pedro Alonso com a Berlín, Michel Jenner com a Keila, experta en tecnologia, clau perquè el plan funcioni. I en aquest cas, el duque de Màlaga està interpretat, no li fico cara, per José Luis García Pérez, interpretant a un aristòcrata que intenta chantajear a Berlín, ho diem en castellà, i és el gran antagonista. I en aquest cas, si no em falla la vista, sí? Marta Nieto és Genoveva Dante, figura enigmàtica con connexió al conflicte central. Després hi ha, entre cometes, els secundaris, Roy, Bruce, Andrés i Nayara, Julio Peña Fernández, Joel Sánchez, Raúl Prieto i Lucía Fernández són els secundaris.
1: Dir que és l'última temporada d'aquest spin-off prequela. Es veu que, bueno, que Pedro Alonso ha dit que ja està,
0: que ja n'hi ha prou de fer-lo servir.
1: Correcte. I també sabem, perquè ho vam dir fa unes setmanes, però ho torno a comentar per si de cas hi ha algun despistat, l'univers de la Casa de Papel continua. Està treballant, Netflix està treballant amb una nova sèrie.
0: Inspector, no?
1: Correcte, que se suposa que seguirà l'inspector Tamayo en la búsqueda de l'oro, que és l'últim atracament que van fer aquesta banda criminal i, bueno, que es van quedar a la meitat pel camí, clar. Dit això, també, una altra cosa que se sap és que Álvaro Morte hi sortirà a la sèrie, bàsicament, perquè...
0: Álvaro Morte, ja vist, el professor.
1: Correcte, ja he vist un tràiler amb Álvaro Morte, diguéssim, seguit per un sèquit de penya amb la careta de Dalí.
0: De fet, crec que en aquesta segona temporada de Berlín també apareix en algun moment, perquè he vist algun clip de tant un com l'altre cantant. Els dos són germans, si no em
1: correcte,
0: la,
1: a la sèrie
0: la memòria,
1: són germans, sí.
0: Doncs deu fer algun cameo, com es diu en castellà, també, en aquesta segona temporada de Berlín, que ja la podem veurem a Netflix. I a Disney Plus també segona temporada, en aquest cas, de la sèrie Rivales.
7: People say that life isn't a fairy tale, that happy ever after doesn't exist. But what if you just haven't found the person who will give you your happy ending?
8: The A-Team. Back together again.
9: Sorry I'm late, darling. I've had a terrible headache.
10: Rupert Campbell Black and Declan O'Hara. We are ready to...
0: La batalla per la franquícia televisiva de Central Southwest arriba al seu punt àlgid quan la guerra entre Corinium i Ventura

0: entra en una fase nova i perillosa, també noms de Pokémon. Més despietat que mai, Tony Buddingham està decidit a desmantellar els seus rivals peça per peça, aprofitant els escàndols i manipulant els que l'envolten per mantenir el control del poder. Doncs no pinte malament. Mentre parles, miro actors i actrius.
1: Mm-hmm. Doncs jo dic que m'he fixat en el modus operandi de Hulu a l'hora d'estrenar trailers de les seves sèries, mm-hmm. i si et fixes ja no et podràs deixar de fixar. Sempre fan servir una versió èpica d'una cançó de la pròpia sintonia cantant. De la sèrie per fer el trailer. I és una cosa que s'està començant a quedar vella, perquè és un modus operandi que ja detecto pràcticament cada trailer que miro d'aquesta penya.
0: No sé el grau de protagonisme, però entre altres David Tennant, que aquí més un cop han dit que ens agrada, i no tinc ubicats a Alex Hassel, Bella McLean, Aidan Turner, Emily Attack o Catherine Parkinson, entre d'altres. El cap de cartell sí que dona la sensació que és David Tennant. Rivales, temporada 2 a Disney Plus. I a Filmin s'estrena El caso de Laura Stern.
2: ¿Por qué, señora Stern? ¿Por qué mató a esos hombres?
3: Me han hablado de una asociación.
4: Sí, es aquí. Yo soy Laura. Es magnífico lo que hace la asociación. ¿Por qué la creo? Las torturan, las violan. Las maltratan.
3: ¡Yo no te quiero! ¡No te quiero! ¿Me oyes?
4: No tienen ningún derecho. Cada día muere una mujer a manos de un hombre.
2: Le he hecho creer que puede ser libre y eso la ha destruido aún más.
0: Aquesta pinta molt bé. 4 episodis protagonitzada per Valerie Bonneton de Little White Lies, per exemple. El paper de Laura, una farmacèutica d'un petit poble que dirigeix un grup de suport per a víctimes de violència domèstica. Quan una de les integrants del grup és assassinada davant dels seus ulls i la petició d'ajuda d'una altra queda sense resposta, la Laura es veu impulsada a actuar.
1: Bueno,
0: pot estar bé.
1: Sí, pot estar bé.
0: Com a més, sempre, llàstima que és Filmin, ostres.
1: Bueno, perquè no tens la plataforma, no? Però en si, Filmin és també com una mica d'un estàndard, no? De qualitat o...
0: Sí, també una mica un punt indie, també, aquest...
1: Correcte. Més alternatiu, així és.
0: No és més alternatiu Netflix.
1: Bueno, que... amb aquesta, cuidao,
0: Ah, sí? Veurem de què va... Ah, sí, és veritat. Ara me'n recordo de quan ho preparava. Estrena de Caríssima.
5: Ah, tomando mate. Ah.
6: Sí, veo. Tomás mate.
5: Sí, porque es made in Marg. O sea, hecho en Arg.
6: Hecho en Arg.
5: Sí, el país. Arg. Está hecho en Arg.
6: Te da orgullo lo que está hecho en Argentina.
5: Sí, me súper enorgullece. Ya sea tipo la 9 de julio, Moria Casanova, no sé. El mate, los psicólogos. Ah.
6: Te enorgullece Moria Casanova, los psicoanalistas. Bueno, psicólogos, como decís vos. ¿Esto es algo nuevo para vos?
5: Puede ser, como que siento que... ¿Viste que hay una cuenta matemática que si sumas a todos los argentinos y todos los psicólogos como que dan un número re alto en el ranking?
6: ¿Qué tendría que ver algo de esto que planteás con lo que te preocupa en relación a Netflix que trajiste acá o que querés traer acá?
5: El asado también me re enorgullece. ¿De qué hablamos?
0: Doncs aquesta és la sèrie de Netflix. I home, sí, ja ho tenim. Ja Caro Pardiaco, influencer plena d'energia i diva a temps complet, ho té tot, fins que s'acosta el seu 30è aniversari i un assetjador intenta arruïnar-li la festa. És la història de l'univers d'aquesta icona post-pop, empresària de la nit i reina de l'stream, que pateix una crisi existencial pocs dies després de fer 30 i haver d'organitzar la festa més salpada de la seva història. L'aparició sobtada de Leo, un psicòpata amb múltiples personalitats que l'enamorarà, posarà en risc absolutament tot. Caro haurà de salvar la seva festa, la seva vida i la seva identitat.
1: Evidentment seria argentina, per si algú no ho havia detectat.
0: Sèrie argentina, estrena a Netflix. I aquesta també pinta bé, em dona la sensació, com moltes de les coses que fa Apple TV, estrena Satisfacción Garantizada.
7: ¿Puedo ser incómodamente sincera? No me veía haciendo esto. Ya debería tener la vida resuelta.
8: Eso exige compromiso.
7: Compromiso, sí.
9: Es una gran oportunidad.
7: La verdad, soy un desastre. ¿Vosotros veis porno?
8: Compromiso.
10: ¡Mamá! tú crees que eres la víctima.
7: Me mantengo a flote de milagro.
0: Ho expliquem. Una mare acaba de divorciar, interpretada per Tatiana Maslany, que entre d'altres, si no recordo malament, ha fet una de les sèries que a mi m'agrada més, que és Orphan Black, que és un tros de sèrie de ja fa uns quants anys. Cau en una perillosa espiral de xantatge, assassins i futbol juvenil, convençuda que ha estat testimoni d'un crim mentre lluita amb una batalla per la custòdia i una crisi d'identitat, la Paula comença una investigació que acaba deparant en una conspiració molt més gran i que té la clau per reconstruir la família. A l'elenc d'aquesta sèrie apareixen també Jake Johnson, Murray Bartlett, Jesse Hodge i John Michael Hill. Aquest últim sí que em sona i li poso cara. Estrena a Apple TV. I em deies de la següent, doncs et diré...
1: Jo no tinc ganes.
0: Que aquesta és la propera que mirarem perquè sé que s'ha llegit el llibre. Movistar Plus estrena Se tiene que morir mucha gente.
11: Mañana sales de cuentas, solo así que ya te puedes poner de parto en cualquier momento. ¿Y Javier? ¿Tenía lío?
12: Se ha muerto.
11: ¿Elena?
12: Sí, cuéntalo.
11: Dios mío, lo siento muchísimo.
12: Muchas gracias, Marina.
11: ¿Pero cuándo ha sido?
12: ¿Cuándo? El martes por la tarde fue. En fin, horroroso, de verdad. Entré en casa y me lo encontré en el sofá, con los pantalones bajados por las rodillas y la boca abierta. O sea... Parecía un castor directamente. ¿Verdad?
11: Sí.
12: Es que fue tremendo, la verdad.
0: Yo no me espero que no sigui excessivament absurda, la sèrie. No sé com és el llibre de Victoria Martín, però veurem què és el que passa. Bàrbara, Maca i Elena van anar juntes a l'escola i 20 anys després continuen sent amigues, més o menys. La Bàrbara és una bomba de rellotgeria, viu frustrada per la seva feina i està enganxada a les benzodiazepines. Maca, amb qui comparteix pis, intenta tirar endavant com a actriu, encara que és cambrera, i l'Elena està embarassada després de casar-se amb un senyor de 60 anys que dirigeix hotels. La crisi personal de Bàrbara farà que tot exploti, com dèiem, basada en un llibre de Victoria Martín.
1: Pues molt bé, m'agrada molt Victoria Martín i tinc moltes ganes de mirar aquesta sèrie. Jo la veritat és que sí que espero que tingui un punt absurd i incòmode.
0: Doncs veurem què és el que passa. I nova proposta dels germans Duffer de Stranger Things, canvi de paradigma de nens a jubilats, de Burrows, jubilación rebelde.
13: Welcome to the Burrows, where you'll have the time of your life.
14: Hippie.
15: Why is everyone so old?
16: Because, honey, this is a special town just for grown-ups.
17: Mr. Cooper, you'll find the Burrows is not a last chapter. It's a new beginning.
16: Wait! Mr. Cooper!
18: The Burrows is a good place. We take care of each other like a family.
19: Attaboy, Sam.
18: Who are these people?
0: El gust musical, de moment,
1: molt bé,
0: està prou encertat. Després d'acabar amb Stranger Things, els germans Duffer produeixen aquesta sèrie de ciència-ficció, per no sobresortir del que els hi funciona, sobre una comunitat per a jubilats on un estrany pretén desentranyar un misteriós secret sota l'existència en calma.
1: M'agrada la proposta, me sembla interessant.
0: Veurem què és el que passa. Xerra en 10 segons que et busco si hi ha algun actor o actriu important.
1: Doncs res, no sé què vols que et pugui dir de Burrows, jubilación rebelde. Home, sí que és veritat que feia aquest, el que tu deies, no? Hem passat dels adolescents als jubilats.
0: Sí, absolutament, de punta a punta. No els hi puc ficar, o sigui, els hi fico cara. Bill Pullman sí que em sona, entre altres que va ser protagonista de The Sinner, em sembla que es deia de Netflix, Jenna Davis, Alfred Molina, Alfred Woodard, Alice Kremlin, Seth Numbridge. Per noms i cares jo no els tinc gaire ubicats.
1: Jo tampoc.
0: En aquests actors i actrius. Molt bona, no sabia que es faria segona temporada i em posa content. No cal ser amant del futbol per veure Barra Brava, que torna a Prime Video amb la segona temporada.
20: A què se dedica?

0: Jimena.
1: Hola.
0: Él es Adrián, tu papá.
1: Polaco. Me dicen Polaco.
2: Cerbar de formar parte de algo.
3: Després d'una ferotge lluita interna, dos germans, Gaston i Matías, perdó, interpretats per Gaston Pauls i Matías Maia, són expulsats de la barra del seu estimat equip, el Club Atlètic Llibertat del Port, només, sense diners ni protecció política, iniciant una guerra que posarà a prova la seva relació de germans. Jesús Braceras és el creador d'aquest drama argentí, que bàsicament a la primera temporada el que explica són aquests barra braves, que perquè ens entenguem, aquí a Catalunya no sé si sí que està una miqueta aquesta cultura, però és com aquests aficionats extremistes, i que Argentina més a més, i s'explica la primera temporada, hi ha vegades que tenen control a l'hora de prendre decisions als clubs en qüestió. És un entorn hostil, violent, de drogues, de xantatge.
4: Per fer paral·lelisme, podria ser similar als Bojos Nois?
3: Bueno, no ho sé, no, ja no m'hi fico si és, pot fer el paral·lelisme o no.
4: Ja no el volia fer amb Lleida perquè dic que buscaré un problema.
3: Insisteixo que no cal que t'agradi el futbol, crec que es coneix un univers bastant, bastant curiós. Com, jo crec que el paral·lelisme és aquesta, per exemple, la pel·lícula de Hooligans o així, que són molt bones, doncs aquesta sèrie de Prime Video va de l'estil. Deies de la sèrie basada en el llibre de Victoria Martín, jo tinc moltes ganes de veure aquesta. Rabalear, HBO Max, s'estrena aquesta segona 15 de maig.
5: Cap mosques, perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
6: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
7: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
8: Has parlat amb els del port, perquè si volies fer 8 hores setmanal d'aquí?
9: Sí, sí, jo tinc una feina.
8: Ja ho sé, però hem de mirar lleugerir una miqueta la feina al papa.
9: Aquests fills de puta es queden al restaurant, ens apugen al llum.
3: Deixant de banda que és en català a HBO Max, cosa que ja està molt bé d'inici.
4: És full català o barregi una mica?
3: No
4: com...
3: ho sé com ho gestionarà. Gran part dels actors i actrius són catalanoparlants. Sí, miniserie, 6 episodis, que s'estrenaran setmanalment. El creador és Pol Rodríguez i construeix un relat inspirat en la seva pròpia història familiar. Can Mosques, el centenari restaurant del Raval de Barcelona, estimat i respectat per tot el món, s'enfronta al desnonament després de caure en mans d'un fons d'inversió. L'objectiu és buidar l'edifici i accelerar la transformació del barri. La notícia suma la família en la desesperació, convençuda que la derrota és inevitable, però quan decideixen plantar cara amb l'ajuda del barri, la lluita es converteix en una espiral cada vegada més perillosa. Per salvar Can Mosques, hauran de creuar límits que no van creure mai possibles i descobrir fins on estan disposats a arribar per no desaparèixer. El repartiment és interessant, començant pel propi Enric Auqué com a protagonista.
4: Que està tot arreu, aquest també.
3: Absolutament, perquè crec que és un dels actors catalans de parla catalana-castellana de moda. Sergi López, Maria Rodríguez, Francesc Orella, Lluïsa Castell, Alba Aguilera, per tant, el repartiment és dels importants en aquesta sèrie, que s'estrena al llarg d'aquesta segona quinzena de maig.
4: Molt interessant també apropar la situació, com a mínim portar la situació, no sé si aquesta sèrie s'estrena internacionalment, però bueno, és en HBO, imagino que sí, apropar la situació de la vivenda, doncs sí, i de totes aquestes coses que estan fent els fons d'inversió a la capital catalana.
3: I com dèiem, inspirada en una història pròpia, familiar del creador de Rabalear, Pol Rodríguez. Anem per feina, temporada 9, també a HBO Max, de Rick i Morty.
10: Oh! Oh! It's time to change!
11: Too much metal in you, dipshit.
12: Hey, Jerry, call for you.
13: Hello?
3: Anem ràpid perquè ens queden 5 minutets. La novena temporada de la sèrie d'animació segueix com és habitual les aventures intergalàctiques de Ned i Abby, humor àcid, elements de ciència-ficció, s'uneixen a les aventures d'un científic sociòpata i groller i el seu net mort, i que segueix de prop les aventures del seu avi, la resta de la família, diguem.
4: Crec que ja no m'interessa en absolut aquesta sèrie.
3: Doncs estem parlant de que la resta de la família ve Jerry Summers, també es veuen arrossegats, de vegades a les seves boges aventures. A la novena temporada els protagonistes patiran les conseqüències de les aventures que van viure en els capítols capítols anteriors.
4: Elements serialitzats, això està bé.
3: Temporada 9, HBO Max, Rick i Morty, també en aquest cas a Filmin s'estrena Leonard i Hungry Paul, l'adaptació de la novel·la homònima de Ronan Hessian, una bonica i tendra o de la vida quotidiana que ha estat un gran èxit a la BBC. Temporada 2 a Netflix d'Assassinato para principiantes, reprendrà la història després de l'explosiu de desenllaç del cas d'Andy Bell. Pip intenta mantenir-se al marge de noves investigacions i recompondre els danys col·laterals del passat. Tot i això, quan Jamie, germà de Connor, desapareix en vigílies del judici contra Max Hastings, la protagonista es tornarà a arrossegar a una carrera contra el rellotge. I ens quedem a Prime Video, s'estrena Spite Noir.
12: Every mystery forms a complex web. But pull the right strand, and it's a straight line to the answer.
13: I'm glowing bright of obsidian.
14: The universe trends to disorder.
13: Axel of amphibian.
15: Monsters on the loose.
13: On elemental chemical.
14: All you can do is fight to keep the chaos from your door.
16: I came here to offer him a job. My friend disappeared.
3: Spider-Noir és una sèrie d'acció real basada en el còmic de Marvel Spider-Man Noir i un personatge que ja va aparèixer a Spider-Man, un nou univers. La història segueix Ben Reilly, interpretat per Nicolas Cage, un experimentat investigador privat en mala ratxa al Nova York dels anys 30, que es veu obligat a enfrontar-se al seu passat després d'una tragèdia profundament personal, mentre que la ciutat compta amb un únic superheroi. Pot estar bé. La sèrie no sé com combinaran, si és absolutament animació, si és animació i realitat, no sé com s'ho gestionaran per en vídeo per aquesta estrena de Spider-Man.
4: És acció real, eh?
3: Sí, fa tota la pinta. I aquests dos minuts que ens queden, repassem les que encara tenim al guió. Temporada 5, segona part, a Disney Plus, de Colegio Abbott.
4: Gran comèdia de situació.
3: Comèdia que segueix un grup de professors plens de vocació al seu dia a dia mentre intenten apanyar-se-les amb el sistema d'educació pública de Filadèlfia, seguint una miqueta aquest discurs de documental com The Office. Doncs també parlen amb la càmera, fan aquestes mirades, tot dins de l'escola.
4: Una de les poques sèries que encara a dia d'avui fa temporades llargues.
3: Ah, sí, de les 18, 19, 20 capítols. Movistar Plus estrena Secret Service. Kate Henderson ho té tot, una vida familiar però estable, un matrimoni sòlid i una carrera aparentment discreta com funciona, però aquesta és només la superfície. En realitat és una de les agents més importants del El Meu Sis, responsable de l'oficina de Rússia. A Netflix, temporada 2 de Mindfulness para Asesinos, també temporada 2 de Las Cuatro Estaciones a Netflix. A Disney, Del Boys, temporada 2, dos germans pakistanesos nord-americans ho perden tot quan el seu pare, un magnat de les botigues d'ultramarins, mor sobtadament. Aleshores es veuen obligats a enfrontar-se a la vida criminal secreta del seu pare. I acabo dient-te que a Netflix estrena Brasil 1970, The Third Star, parla una miqueta del Mundial del 1970 amb figures com Pelé de protagonistes.
4: És per tu, eh?
3: Aquesta la tinc ja marcada, de fet ja he parlat amb Eduard Piera per qüestió.

0: Més de 700 alumnes de Palafolls participen en una nova edició de l'English Day. Aquest divendres, els centres escolars del municipi de primària i secundària han tornat a celebrar una nova edició del projecte English Day. Aquesta iniciativa, que es du a terme de forma ininterrompuda des de l'any 2016, neix de la coordinació entre les escoles i l'Institut per potenciar l'ús de l'anglès entre els alumnes d'una manera lúdica i col·laborativa. Durant tota la jornada, l'activitat s'ha traslladat fora de les aules amb diverses propostes conjuntes que han omplert diferents espais del nostre poble. A la plaça de Popi, els estudiants han participat en una gimcana, un intercanvi de cartes en anglès, i fins i tot han après i ballat danses escoceses. Un dels plats forts de la diada està la representació d'obres de teatre en llengua anglesa. El teatre ha acollit tres passis de l'obra The Plastic Mermaid amb versions adaptades als diferents cicles educatius de primària. Paral·lelament, a l'Institut Font del Ferro, els alumnes de secundària han pogut gaudir de les obres Romeo and Juliet i Emoji. En total, la jornada ha comptat amb la participació de més de 700 alumnes. Aproximadament han participat uns 531 estudiants de primer de primària a 6è i 184 de secundària de primer i segon d'ESO. L'English Day és una cita fixada ja al calendari de Palafolls que busca posar en valor la importància de l'aprenentatge d'una tercera llengua. Com en edicions passades, els centres educatius han volgut destacar la col·laboració de l'Ajuntament, especialment per la cessió d'equipaments municipals com el teatre, que fan possible que aquesta jornada sigui tot un èxit cada any.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.

0: comença un procés de mobilitat.
1: Passen 3 de les 3 i comença l'Ona Maresma.
2: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
3: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
1: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest divendres 22 de maig de 2026. Premià de Mar continua reclamant sense èxit a Madrid informes sobre els efectes dels nous espigons. Martí Capçada.
4: 3 anys i mig després que comencessin les obres i un any després que s'acabessin, l'Ajuntament de Premià encara no ha aconseguit que el Ministeri de Transició Ecològica li faci arribar els informes d'impacte ambiental de la construcció dels nous espigons.
1: I 2 arrestats a Tordera per robatoris a vehicles i catalitzadors. Marc Tres Serres.
5: La policia local ha posat a disposició judicial 2 individus en operacions diferents. Un d'ells va ser enxampat gràcies a la xarxa de videovigilància del polígon de Can Verdalet.
1: El govern de Palafolls defensa l'alternança de línies i 3 entre les 2 escoles de Palafolls. Melina Morilla.
6: L'Ajuntament manté el sistema d'oferir 2 línies en una escola i una a l'altra per garantir l'equilibri educatiu davant la baixada de la natalitat. L'alcalde assegura que la prioritat és no perdre cap de les 3 línies actuals del poble.
1: Premià estrena aquest maig una altra fira animalista, la fira Abdac. Sergi Ferrer.
7: L'associació argentonina Abdac, de voluntaris en defensa dels animals de companyia, organitza pel diumenge 30 de maig la primera edició de la fira Abdac a Premià de Mar.
1: I Calella es tornarà a mobilitzar contra el càncer amb la 17a marxa solidària d'Oncolliga. Sergi.
7: La Fundació Oncolliga Calella tornarà a omplir el passeig de Manuel Puigvert de solidaritat amb una nova edició de la marxa solidària contra el càncer. La cita arriba a la 17a edició i se celebrarà aquest diumenge 24 de maig, amb sortida i arribada al passeig de Mar davant del Monument de la Sardana.

0: Premià de Mar continua reclamant sense èxit a Madrid informes sobre els efectes dels nous espigons. Marc Tresserres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, 3 anys i mig després que comencessin les obres i 1 any després que s'acabessin del tot, l'Ajuntament de Premià de Mar encara no ha aconseguit que el Ministeri per la Transició Ecològica li faci arribar els informes d'impacte ambiental de la construcció dels nous espigons i tampoc cap informe sobre els resultats que ha donat la infraestructura. Aquest dimecres, com ja havia fet tantes vegades abans, Crida Premiarenca preguntava al govern per l'impacte ambiental i el regidor de Front Litoral, Antoni Sobirà, i l'alcalde li responien que encara no hi ha notícies de Madrid, però també afirmaven que, encara que sigui sense informe científic que ho certifiqui, és evident que els espigons han funcionat. Escoltem Pere Ramoneda, de Crida, Antoni Sobirà i Rafa Navarro.
2: Fa més d'un any que s'han acabat les obres, com heu pogut veure que ja han retirat el lletrero que feia publicitat d'aquestes obres del litoral. A veure si ara ja, que fa més d'un any que s'han acabat, tenim accés als informes d'impacte medioambiental.
3: A la vista està que funciona, una mica funciona tot allò, perquè hi ha una platja. I dos, la pregunta que em va fer vostè, jo li vaig contestar per correu, que ho havíem demanat al Ministeri, i no ens ha contestat al Ministeri. Ho hem demanat reiterades vegades i no ens contesta, ja suposo que el seu dia ens contestarà o estan esperant uns plaços.
4: De fet, complementant, hi va haver un compromís per part del Ministeri de fer un seguiment als primers 5 anys, perquè, com sabem, el canvi climàtic i s'ha comprovat amb les ventades, etc., doncs calia veure que aquesta solució, que sempre s'ha dit que no era definitiva, fos com a mínim eficient, i estem esperant no només l'estudi mediambiental, estem esperant el retorn de l'actuació. Nosaltres visualment veiem que funciona.
1: Tot i que el gener passat el mateix Sobirà deia a Premià Mèdia que aquest any caldria tornar a fer transvasament de sorres de llevant cap al centre perquè hi ha un excés de sorra més amunt del port, de moment no ha transcendit que s'hagi de fer, malgrat que ja falta molt poc perquè comenci oficialment la campanya de platges. Recordem que la decisió sobre aquest transvasament no la pren l'Ajuntament, sinó que ho acorden Generalitat i Marina Port Premià.
0: I 2 arrestats a Tordera per robatoris de vehicles i catalitzadors. Marc Tresserres, seguim amb tu.
1: Sí, com dèiem abans, la policia local de Tordera ha dut a terme aquesta setmana 2 intervencions destacades que s'han saldat amb la detenció de 2 homes per delictes contra el patrimoni. L'ús de la tecnologia i la col·laboració ciutadana han estat claus per resoldre els 2 casos. La primera de les actuacions va permetre detenir un veí de Vilalba Sasserra, de 38 anys, acusat de robar catalitzadors de vehicles. L'individu, que acumula un llarg historial delictiu amb 63 antecedents, va ser identificat gràcies al sistema de càmeres de seguretat instal·lat al polígon de Can Verdalet. En el moment de la seva identificació, els agents van registrar el seu vehicle, on van localitzar diverses peces de cotxes que acabaven de ser tallades, així com les eines utilitzades per cometre el furt. L'home ha estat detingut per un presumpte delicte de furts i danys. D'altra banda, durant el passat cap de setmana, la policia local també va arrestar un home de 43 anys com a presumpte autor d'un robatori a l'interior d'un vehicle. L'avís, que va arribar gràcies a la col·laboració ciutadana, va permetre que una patrulla es desplacés immediatament fins a l'aparcament del Prat de la Riba. Per en arribar al lloc, els agents van sorprendre l'individu manipulant l'obertura d'una furgoneta. Després de la detenció, la policia local va instruir les diligències oportunes i el cas ha sigut traslladat als Mossos, que s'han fet càrrec de la investigació final.
0: Més qüestions. El govern defensa l'alternança de línies D3 entre les 2 escoles de Palafolls. Melina Morilla, bona tarda.
5: Bona tarda, així és. L'Ajuntament manté l'aposta per l'alternança de línies D3 entre les 2 escoles del municipi. Una planificació acordada amb el Departament d'Educació per evitar perdre oferta educativa davant la baixada de la natalitat. El sistema estableix que una escola tingui 2 línies i l'altra 1 alternant-se cada curs. El pròxim curs Ferreries disposarà de 2 aules D3 amb 38 places, mentre que Mas Prats n'oferirà 1 amb 19. El problema és que aquest any hi ha hagut 25 sol·licituds per entrar a Mas Prats de cara a l'any vinent, fet que deixarà 6 infants sense poder accedir al centre com a primera opció. Les famílies afectades van intervenir ahir al ple municipal per reclamar a l'Ajuntament que pressioni la Generalitat i revisi la planificació prevista i ampliï l'oferta davant la demanda de places. L'alcalde, Francesc Alemany, va assegurar que no havia canviat cap de les circumstàncies que havien motivat l'alternança per garantir l'equilibri educatiu del municipi.
6: No estic dient que estic convençudíssim que tinc tota la punyetera raó del món mundial, no ho estic dient, però sí que estic bastant convençut en aquest sentit, de les decisions que es van prendre i per què es van prendre, i d'una estratègia que ja es va utilitzar en el passat per intentar equilibrar una tensió que hi havia sobre les escoles, en aquell cas per sobre matrícula, no? Però una tensió a la qual se sotmetien les escoles i que per poder-la compensar es anava canviant cada any 2-3, 2-3, 2-3. En aquest cas és per sota, 1-2, 1-2, 1-2. L'estratègia és bona per intentar mantenir la qualitat de tota l'oferta educativa del municipi.
5: Segons el govern municipal, tots els infants tindran plaça al poble, encara que no sigui el centre escollit en primera opció. L'executiu assegura que l'única línia vermella seria perdre una de les tres línies educatives per mancat de demanda. Precisament aquest és el risc que denuncien les famílies. Algunes asseguren que si finalment no entren a Masprats, optaran per escolaritzar els seus fills fora de Palafolls. Una situació que podria acabar reduint encara més la demanda al poble i, en conseqüència, podria comportar una línia menys d'I3. Durant el ple, una de les mares va remarcar que el conflicte no és una qüestió de qualitat entre escoles, sinó de poder escollir el projecte educatiu que prefereixen pels seus fills. Segons va dir l'alcalde, el Departament d'Educació ha garantit que, de moment, les tres línies d'I3 es mantindran el curs vinent. El debat sobre les preinscripcions va centrar bona part del ple municipal d'aquest dijous passat, una sessió que va comptar amb 33 punts a l'ordre del dia.
0: Gràcies, Melina. I Premià de Mar estrena aquest mes de maig una altra fira animalista, la fira Abdac. Sergi Ferrer.
7: L'associació argentonina Abdac de voluntaris en defensa dels animals de companyia organitza pel diumenge 30 de maig la primera edició de la Fira Abdac a Premià de Mar. Durant tot el dia, la plaça dels Països Catalans acollirà parades, tallers, concursos, actuacions musicals i fins i tot una rossada popular en un esdeveniment on col·labora l'Ajuntament, el CAT Maresme i fins una vintena d'entitats maresmenques. La presidenta de l'Abdac, Susana Sánchez, ens ha presentat la iniciativa com una forma de celebrar el 5è aniversari de l'entitat i continuar guanyant visibilitat.
8: Aquest any celebrem els 5 anys de l'associació i ho volem compartir amb tots vosaltres fent un gran esdeveniment a Premià de Mar, un municipi que sempre ens ha donat suport i que estima els animals tant com nosaltres. En aquest esdeveniment hi haurà moltes activitats com paradetes solidàries, plantes i productes per mascotes, roba de segona mà, tallers infantils, zona de jocs per totes les edats. Farem tarot i neteges energètiques, concurs de mascotes, hi haurà també un arròs popular i per la tarda doncs, hi ha una miqueta més de marxa amb batucada, classe de zumba i acabant amb un concert en directe. Tot això anirà acompanyat durant tot el dia amb una barra de bar per poder hidratar-nos bé. També farem xerrades molt interessants sobre convivència i adaptació dels gossos a una nova llar. Temes també com la por als petards i als trons i moltes altres coses relacionades amb el benestar animal. Sobretot aquest dia ens servirà per donar visibilitat a la nostra feina i explicar tot el que hem aconseguit i compartir els projectes de futur. Des d'Abdac volem donar les gràcies a totes les persones, entitats i especialment a l'Ajuntament de Premià de Mar per ajudar-nos a fer possible aquest esdeveniment.
7: Com diem, la jornada inclou una rossada popular i els tiquets, al preu de 12 euros, es podran adquirir a la mateixa fira durant tot el matí. Segons ens ha explicat Sánchez, l'Abdac treballa actualment sobretot en la captació de fons que ajuden a l'activitat del CAT Maresme, però tenen l'aspiració de créixer i de disposar algun dia del seu propi refugi d'animals. Com diem, la convocatòria compta amb la col·laboració de l'Ajuntament, que hi aportarà l'equipament per a les parades i resta d'activitats. La regidora de Benestar Animal, Magda Franquesa, ens ha dit que quan li va arribar la proposta ni li va passar pel cap no donar-li suport i ha reivindicat la tasca d'entitats com l'Abdac.
9: Quan des d'Abdac em van proposar portar aquesta fira al nostre municipi, ni em va passar pel cap no donar-los suport. Crec que les associacions animalistes fan una feina imprescindible i quasi sempre des del voluntariat i amb molt d'esforç personal. Per això, des de la Regidoria de Benestar Animal, volem posar en valor tota aquesta feina i continuar col·laborant amb iniciatives que promoguin el respecte, la responsabilitat i el benestar animal. Vull agrair especialment a Abdac la confiança i la il·lusió amb què han preparat aquesta jornada i animar tots els veïns i veïnes, com no, a participar i a gaudir d'un dia molt especial.
7: Val a dir que l'Abdac ha participat en el passat a la Fira Animalada de Premià de Mar i també a la desfilada de gossos en adopció al camp de futbol que organitza l'Ajuntament i el Club Esportiu Premià. Pel que ens han dit, dependrà de com vagi aquesta primera experiència que l'entitat es plantegi que tingui continuïtat.
0: La fauna nocturna del Molí de la Sal i les mines de Can Palomeres obrirà una nova edició de la Setmana de la Natura a Malgrat, Ona a Malgrat.
10: Malgrat celebrarà una nova edició de la Setmana de la Natura amb activitats programades entre el 23 de maig i el 7 de juny per conscienciar la gent a tenir cura de la natura. El programa arrencarà dissabte amb l'activitat Bestioles Nocturnes, una proposta per descobrir i escoltar la fauna de nit a l'entorn del Molí de la Sal i les mines de Can Palomeres. L'activitat anirà a càrrec del grup de Ciència Ciutadana del Molí de la Sal. Diumenge se celebrarà la passejada Can Palomeres del Ferro al Ratpenat, guiada pels membres de l'associació Natmont, en Quim Aubanell i Santi Poc. La programació continuarà el dissabte 30 de maig amb l'activitat Descobrim els herbaris i tallers d'estampació botànica amb flors fresques. Concretament, es farà una sortida de recol·lecció de plantes des del Molí de la Sal i després s'elaborarà un herbari amb Ethan López i Sabina Gispert. D'altra banda, el 6 de juny es farà la tercera edició del degoteig de paraules amb lectures i música a càrrec del Club de Lectura de la Biblioteca La Cooperativa i l'Aula Contrapunt. Finalment, el diumenge 7 de juny, la Setmana de la Natura, clourà amb un taller d'ennaiament d'ocells amb l'ornitòleg Joan Carles Abella.
0: Gràcies, Iur Savinyà. Es prepara per una nova edició de l'Aplec de l'Arola. Mar Tres Serres.
1: Aquest diumenge, el nucli d'Ur-Savinyà es convertirà en l'escenari de l'Aplec de l'Arola, una cita que es consolida com un dels actes més destacats del calendari festiu de la zona. Organitzat pel Montpalau Team, amb la col·laboració de l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona, l'esdeveniment promet una diada pensada per a gaudir en família. La jornada començarà ben d'hora, a 9:45, amb la ruta clàssica que sortirà des del Pla de Cal Capità en direcció Ur-Savinyà. A partir d'aquí, la programació combina la vessant més cultural amb la tradició popular. A les 11, l'escriptor Dani Rangil, entrevistat a l'Ona Maresma fa unes setmanes, presentarà el llibre Llegendes i rondalles dels Països Catalans. Poc després, a les 12, es faran danses tradicionals. A 12:45, se celebrarà la missa a l'església de Sant Llop, seguida per una cerca vila gegantera fins a l'ermita de l'Arola, on es clourà amb una cantada popular. I a les 3 de la tarda tindrà lloc la rifa organitzada pel Montpalau Team. Tot seguit, a les 4, el Pallasso Catastrofe oferirà una actuació pels més petits i el dia es tancarà a les 5 amb una actuació musical. Durant tot el matí també s'han programat tallers per a totes les edats, incloent-hi tira amb arc, jocs de fusta i un taller de trapassomnis. Paral·lelament, els assistents podran passejar per una fira artesana amb productes de quilòmetre zero provinents del Montnegre i Rodalies, on hi haurà, com dèiem, artesania i també menjar i beguda. El servei de bar anirà a càrrec del Cau de Pineda, que també posarà a la venda marxandatge exclusiu de l'Aplec, com la nova samarreta del Montnegre, on hi haurà places limitades. L'organització anima tothom a participar-hi i per més informació es pot consultar al perfil d'Instagram aplecarola o enviar un correu a aplecarola@gmail.com.
0: Gràcies, Marc. I més de 700 alumnes a Palafolls participen en una nova edició de l'English Day. Melina.
5: Aquest divendres els centres escolars de Palafolls de primària i secundària han tornat a celebrar una nova edició del projecte English Day. Aquesta iniciativa, que es du a terme de forma ininterrompuda des del 2016, neix de la coordinació entre escoles i institut per potenciar l'ús de l'anglès entre els alumnes. Durant tota la jornada, l'activitat s'ha traslladat fora de les aules amb diverses propostes conjuntes que han omplert diferents espais del poble. A la plaça de Popi, els estudiants han participat en una gimcana, un intercanvi de cartes en anglès i fins i tot han après i ballat danses escoceses. Un dels plats forts de la diada ha estat també la representació d'obres de teatre en llengua anglesa. El Teatre de Palafolls ha acollit tres passis de l'obra The Plastic Mermaid amb versions adaptades als diferents cicles educatius de primària. Paral·lelament, a l'institut, els alumnes de secundària han pogut gaudir de les obres Romeo and Juliet i Emoji. En total, la jornada ha comptat amb la participació de més de 700 alumnes. Aproximadament han participat uns 531 estudiants de primer de primària a sisè i 184 de secundària, de primer i segon d'ESO.
0: I Llavaneres obre la convocatòria de la Brigada Jove 2026 amb 4 places. Martí.
11: Així és, com tu dius, Gemma, l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres s'ha obert la convocatòria per incorporar 4 peons a la Brigada Jove 2026 dins del Pla Local d'Ocupació finançat amb el suport de la Diputació de Barcelona. El programa s'adreça a joves del municipi d'entre 16 i 20 anys o fins als 25 en cas de persones amb discapacitat, amb l'objectiu de facilitar-los una primera experiència laboral i ajudar-los en la transició cap al món de la feina. Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud fins al 4 de juny a través del tràmit habilitat per l'Ajuntament. La iniciativa impulsada per la Regidoria d'Ocupació vol oferir oportunitats laborals al jovent del poble i proporcionar eines i experiència pel seu futur professional. Les bases de la convocatòria i la documentació necessària ja es poden consultar a través dels canals municipals.
0: I Lluís Llobet repeteix com a alcaldable d'Esquerra per les properes eleccions municipals a Canet, Ràdio Canet.
12: Quan encara queda un any per les eleccions municipals, els partits ja comencen a engegar tota la maquinària que ho farà possible. A Canet, el primer nom a donar-se a conèixer com a candidat a l'alcaldia en els comicis del 2027 és el de Lluís Llobet per Esquerra Republicana de Catalunya. De fet, la seva ha estat l'única candidatura presentada i ha estat escollit per unanimitat amb una única abstenció. Actualment, Lluís Llobet és el primer tinent d'alcaldia i regidor d'Hisenda, Sostenibilitat i Agenda 2030. I aquesta és la segona vegada que és escollit com a candidat a l'alcaldia de Canet. Fa uns dies es va celebrar l'Assemblea Local d'Esquerra Republicana de Catalunya per escollir l'alcaldable de cara a les properes eleccions. Només s'hi va presentar un únic candidat, Lluís Llobet. Ell mateix comenta com encara aquest nou repte.
13: Bé, jo l'encaro molt positivament, en el sentit de que tinc ganes, tinc empenta i que tenim una històrica darrere en què hem demostrat la nostra gestió.
12: De moment, des del partit no es preveu fer cap presentació oficial fins a la tardor.
0: I desfilada de moda i tallers de tendències a la Shopping Malgrat aquest dissabte. Una Malgrat.
10: Aquest dissabte se celebra la 12a edició de la Shopping Malgrat, una iniciativa dedicada al comerç local i portada a terme per l'Ajuntament i l'Associació Malgrat Comerç. Durant tot el dia se celebraran tot tipus de tallers i la tradicional desfilada de moda a 6:45 de la tarda al parc de Can Campassol, l'estrella sens dubte de la jornada. La Shopping Malgrat començarà a les 10 amb una masterclass de Zumba a la plaça de Josep Anselm Clavé. Més tard, la sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal acollirà una sessió de skincare per mostrar el millor tractament per a la pell a càrrec de la perfumeria Xaloc. Per participar-hi cal inscripció prèvia al mateix establiment. Tot seguit, al mateix espai se celebrarà una altra masterclass, en aquest cas de moda, una sessió d'assessorament d'imatge conduïda per Carola Mate i Marta Pozo. Les activitats continuaran a les peixateries velles convertides novament en espai gastronòmic. Allà s'hi farà el taller Aprèn a dibuixar amb llet la teva pròpia tassa a càrrec de Kisa Coffee. A més, al migdia s'hi podrà fer un vermut i a la tarda hi haurà música amb DJ fins al vespre. Altres establiments també se sumaran a la Shopping Malgrat amb activitats pròpies. La joieria Blanco sortejarà una joia, mentre que Finques Kim oferirà una experiència virtual per visitar un habitatge. D'altra banda, la floristeria Flors i Violes organitzarà un taller per crear un ram floral a la plaça de l'Església i la joieria Mora també oferirà un flash de moda per mostrar novetats en joieria.
0: I Calella es torna a mobilitzar contra el càncer amb la 17a marxa solidària d'Oncolliga. Sergi.
14: La Fundació Oncolliga Calella tornarà a omplir el passeig de Manuel Puigverd de solidaritat amb una nova edició de la marxa solidària contra el càncer. La cita arriba a la 17a edició i se celebrarà aquest diumenge, amb sortida i arribada al passeig de Mar davant del monument de la Sardana. La caminada, que ja s'ha convertit en una de les activitats solidàries més consolidades de la nostra ciutat, oferirà dos recorreguts de 8 i 12 quilòmetres perquè els participants puguin escollir l'opció que millor s'adapti a les seves possibilitats. La sortida està prevista a 8:45 del matí. Totes les persones inscrites rebran una samarreta commemorativa, esmorzar, i podran participar en el sorteig de diversos regals cedits pels comerços de la ciutat. Enguany s'han recollit prop de 150. Escoltem a Maria Pera i Teresa Artigues.
15: Estem molt agraïts a, bueno, a botigues de Calella, establiments, sí, hotels,
16: sí, generals, hotels, sí, també, perquè hi ha
15: restaurants.
16: Sí, i els restaurants, vull dir, això ens col·laboren sempre cada any, i a més, a vegades hi vas a demà i t'assembles, ai, poder... no, ja t'esperes, escolta, i tant, faltaria més, ja ho saps, que nosaltres per un collir el que sigui.
14: Les inscripcions anticipades tenen un preu de 10 euros i es poden formalitzar fins avui al local d'Oncolliga Calella, al carrer Costa Forneguera 34, o bé a través del web de la Fundació. El mateix dia de la marxa el preu serà de 12 euros. Els nens i nenes fins a 7 anys podran participar-hi gratuïtament. Des de la Fundació Oncolliga recorden que totes les activitats que impulsen tenen com a objectiu millorar el benestar i l'atenció de les persones malaltes de càncer i de les seves famílies. En aquest sentit, destaquen iniciatives com l'Espai d'Òmum, inaugurat recentment a l'Hospital Sant Jaume de Calella, on l'entitat hi desenvolupa diverses activitats de suport i acompanyament. La marxa solidària contra el càncer espera reunir prop de 1.000 participants en una jornada esportiva i solidària que combina activitat física, convivència i sensibilització en la lluita contra el càncer.
0: Parlem d'altres qüestions. Nous treballs d'asfaltatge als carrers Garbí i Tramuntana de la Cortesa a Sant Vicenç de Montalt. Martí.
11: Doncs sí, la setmana vinent es duran a terme treballs d'asfaltatge als carrers Garbí i Tramuntana per completar les obres de renovació de la xarxa d'aigua del sector La Cortesa. Les actuacions es faran entre el dimarts 26 i dijous 28 de maig i formen part dels repassos finals del projecte executat per Gest Aigua. Durant els treballs hi haurà afectacions puntuals al tràmit als trams on s'estigui actuant. Els carrers afectats quedaran temporalment tallats a la circulació general mentre es facin les tasques de fressat i asfaltatge. Tot i això, es permetrà l'accés als veïns perquè puguin entrar i sortir dels seus habitatges amb una gestió dels accessos adaptada a l'evolució de les obres.
0: Gràcies, i l'Ajuntament de Calella comprarà noves marquesines per les parades de bus, Sergi.
14: El portaveu de Junts i segon tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Calella, Josep Grima, confia que a partir del setembre, coincidint amb el nou curs, es comencin a notar les millores anunciades al servei de bus de la línia 618, utilitzada diàriament per estudiants i treballadors que es desplacen cap a Barcelona. La ruta forma part del pla de xoc impulsat per la Generalitat per reforçar el transport interurbà, dotat amb 21 milions d'euros i mig. Escoltem Josep Grima.
17: Estem convençuts que a partir del setembre hi haurà un canvi important. Si aquest canvi no hi és, també li dic que el nostre compromís també és instar perquè aquest servei comenci a funcionar, diguem-ne, continuï funcionant, perquè creiem que funciona bé, però que continuï funcionant d'una manera més que excel·lent.
14: Territori ha inclòs la línia 618 dins el paquet de 95 línies d'arreu del país on es preveu augmentar les freqüències, renovar vehicles per reduir emissions i millorar la informació als usuaris. Són precisament les principals reivindicacions que fa mesos posen sobre la taula els passatgers que denuncien un servei saturat i amb incidències recurrents. En paral·lel, l'Ajuntament de Calella invertirà 40.000 euros en la renovació de les marquesines de les parades de bus. La partida forma part de la modificació pressupostària aprovada en l'últim ple.
0: En cultura, els colors de Duke Ellington és la proposta musical i teatral d'aquest cap de setmana al TMC de Canet, Ràdio Canet.
12: Arriba al Teatre Municipal de Canet l'espectacle Els colors de Duke Ellington, una proposta que combina teatre i música i que s'adreça a tots els públics. Girona Jazz Project i Cascai Teatre estan al darrere d'aquesta aposta cultural que dona a conèixer la història del jazz d'una manera teatral i còmica de la mà de la figura del músic Duke Ellington. Aquest és un concert que podríem definir de teatral, un espectacle còmic i musical on una big band de 9 músics i 2 actors ens presentaran un recorregut musical a través de la història del jazz, tot passant pel filtre humorístic i l'univers creatiu de Marcel Tomàs, que a banda d'exercir com a mestre de cerimònies, interpretarà juntament amb els músics coreografies, esquetxos humorístics i cançons. Una aposta per donar a conèixer el jazz en nous formats i per al gran públic. La cita és aquest dissabte a les 8 del vespre a la Sala Odeon del TMC. Les entrades tenen un preu de 18 euros.
0: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
18: El temps de moment aquest migdia continua marcat bàsicament per l'estabilitat i per la calor, unes temperatures que aquests últims dies han pujat clarament i que encara poden ser més altes de cara a diumenge i dilluns de la setmana vinent, amb algunes màximes fregant els 30 graus cap a l'interior de la comarca. De moment sembla que continuarem a més també amb un temps estable, un temps assolellat, i aquesta tarda, com aquest matí, el sol serà el protagonista. De tota manera, tenim aire molt càlid al damunt i la temperatura de l'aigua del mar prou freda com perquè es puguin formar bancs de boira que puntualment entre aquesta propera matinada i demà al matí podrien afectar alguns sectors del litoral maresmenc, de forma sempre aïllada i poc important, però no hem de descartar aquesta possibilitat. Amb més humitat demà les temperatures reculen una mica, sobretot a prop de la costa, però diumenge es torna a recuperar la mica que baixin demà, diumenge pugen fins i tot encara més que avui, i puntualment, com ja hem dit, es poden superar els 29 graus en alguns sectors de l'interior del Maresme tant diumenge com dilluns. Tot això amb molta tranquil·litat pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar i, com dèiem, amb un cel serè, a excepció d'aquests puntuals bancs de boira que puguin aparèixer durant el matí de demà, doncs amb un cel ben serè a tot el Maresme.
0: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps per aquest cap de setmana i els pròxims dies. Nosaltres ara farem una breu pausa de només 3 minuts, una pausa ben curteta aquí a l'Ona Maresma. I quan tornem, com sempre, a la mateixa hora, repàs a les xarxes socials, avui amb en Sergi Ferrer. També parlarem amb la Zoraida Gómez per el Dia Mundial de l'Esofagitis Eosinofílica i doncs bé, coneixerem la història del seu fill i de la seva lluita contra aquesta malaltia. Per altre costat, també tenim cinema amb la Mireia González, com cada divendres, per repassar les estrenes més destacades a les sales i també a les plataformes, i també teatre. Parlarem avui d'una obra que porta per nom El professor Bromera. Tot això a l'Ona Maresma d'aquí a només 3 minuts. Fins ara, no marxeu.
19: La xarxa de comunicació local.

0: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
2: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
3: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
4: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
1: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
5: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
1: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos.
6: Per començar aquests canvis de direcció, que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
1: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
7: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
0: Tararara. 608 74 0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608 74 0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608 74 0404 o el 112.
8: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
9: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web?
10: Visita el portal radiopalafolls.cat
9: i sigues un més a Ràdio Palafolls.

0: xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: 3 i 34 minuts que passen a l'Ona Maresma. Moment de fixar-nos en les xarxes socials amb en Sergi Ferrer des de Calella. Sergi, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Comencem doncs veient què és important avui doncs repassar la comarca.
3: Doncs parlem del Consell Comarcal del Maresme, que ha posat en marxa la segona edició del programa Enlairem el nostre projecte, una iniciativa pensada per ajudar joves emprenedors a consolidar negocis de recent creació a la comarca. El programa, adreçat a persones menors de 35 anys, compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i ampliarà enguany fins a 20 les places disponibles després dels bons resultats de la primera edició. La formació començarà al juny amb sessions sobre gestió empresarial, digitalització, intel·ligència artificial, màrqueting i vendes. El projecte també inclourà activitats de cohesió i lideratge en una masia del Maresme, així com un procés de mentoratge individualitzat entre setembre i novembre per ajudar els participants a fer créixer els seus negocis.
2: Molt bé, això pel que fa en clau comarcal. En clau internacional, què és notícia?
3: Doncs males notícies, ja que un turista australià de 53 anys ha mort mentre feia el camí Inca cap al Machu Picchu, al Perú. L'home, que estava de vacances amb la seva esposa, va desaparèixer durant una ruta en una zona de fort pendent i vegetació densa. Segons les autoritats, la víctima hauria perdut l'equilibri mentre baixava unes escales conegudes com 50 grades, en un tram molt freqüentat pels excursionistes que visiten la zona arqueològica del Machu Picchu. Els equips de rescat van localitzar el cos hores després en una àrea de difícil accés. Les autoritats peruanes ja han informat a l'ambaixada d'Austràlia per iniciar els tràmits amb la família del turista.
2: Vaja, doncs lamentem la mort d'aquest turista australià. El tema curiós del dia, Sergi.
3: Doncs cop dur per al famós concurs televisiu Passapalabra. El Tribunal Suprem ha obligat Antena 3 a deixar d'emetre el Rosco, la prova més emblemàtica i seguida del concurs, després de donar la raó a l'empresa neerlandesa MCNF en una llarga batalla judicial pels drets del format. La sentència confirma que el joc està protegit per la propietat intel·lectual i prohibeix a A3 Media continuar emetent qualsevol programa que inclogui una prova basada en aquest model. A més, la cadena haurà de destruir els enregistraments relacionats amb aquest format. El Suprem també obliga Antena 3 a indemnitzar l'empresa propietària dels drets pels danys ocasionats i fixa una penalització de 50.000 euros si

0: concurs televisiu?
1: Mai m'han cridat l'atenció. Sí que sóc molt de jugar jocs d'aquests de trivia i de preguntes, però jo crec que es canvia molt quan tens càmeres davant.
0: Uh-huh. En Martí, de fet, haig de dir que va intentar participar, es va presentar al càsting d'un concurs de televisió.
2: Ei, no, perdona, vaig participar-hi, Gemma, al Gran Dictat. No t'he ensenyat el vídeo.
0: Però també vas fer el càsting de Tu cara me suena.
2: Sí, o sigui, vaig fer el càsting de Tu cara me suena i vaig participar al Gran Dictat i un programa de petits que es deia Nom Ratllis, però això ja fot de l'any de la Picó. Però sí, sempre m'han fet gràcia a mi aquestes coses. Ja quan he vist la pregunta d'en Sergi no he dubtat en votar que sí.
0: De fet, ens agradaria participar en un concurs, oi que sí, Martí?
2: Sí, bueno, tu m'has comentat aquest de la gran cita de TV3, però jo no hi aniré pas allà. O sigui,
0: mira, si no hi vas, jo no hi vaig. Així que torna-t'ho a pensar, que no, si no tindràs problemes amb mi, tu mateix.
2: Uf, quina vergonya. Jo millor els concursos aquests de preguntes. El Gran Dictat o un estil així, perfecte, però ja la gran cita són paraules majores, eh?
0: Són paraules majores. Doncs bé, Sergi, aquesta és la pregunta del dia i doncs poden trobar-la a Instagram i a X, oi?
1: Correcte.
0: Molt bé, doncs gràcies, fins ara.
1: Fins ara.
0: Doncs bé, en relació al Dia Mundial de la Sufagitis Eosinofílica, parlem amb la Zoraida Gómez, presidenta de l'Associació Espanyola d'aquesta malaltia i també infermera a l'Hospital Sant Jaume de Calella, sobre la importància de la conscienciació de la sufagitis, de les activitats benèfiques que es faran i també d'un projecte amb realitat virtual per ajudar els infants que s'han de sotmetre a endoscòpies recurrents a reduir la por i l'ansietat abans de les proves mèdiques. Sergi, endavant.
1: Doncs sí, Gemma, avui entrevista referent també al dia important que és avui, que és el Dia Mundial de la Malaltia Esofagitis Eosinofílica. I avui parlem doncs, amb la presidenta de l'associació AIDESEO, parlem amb Zoraida Gómez. Per començar, Zoraida, volia preguntar doncs, com afecta les persones que la pateixen.
3: Pues la esofagitis eosinofílica, si vols, a partir d'ara podem dir EOE, que és més fàcil.
1: Vale,
3: i per
1: perfecte.
3: Això serà més ràpid de poder verbalitzar, que és un nom una mica complicat. Uh-huh. Pues és una malaltia de base autoimmune que afecta a l'esòfag amb diferents motius. Un d'ells és la reacció indirecta d'algun aliment, pot ser mediambiental també, i fa inflamació de l'esòfag perquè es posicionen eosinòfils, que són uns glòbuls blancs que no han d'estar allà. Això fa que la mucosa es vegi afectada i a més es va fent com més estreta l'esòfag fins a arribar en moltes ocasions, i avui dia som la primera causa estatal de disfàgia en joves i adults i adolescents de la disfàgia, que és la impossibilitat de menjar aliments sòlids.
1: Ets la presidenta de l'associació, si no m'equivoco, també treballes a l'Hospital de Calella, si no estic equivocat?
3: Sí, correcte. Jo treballo a l'Hospital de Calella.
1: Clar, aquesta realitat tinc entès que també la vius molt de prop, com a mare d'un nen doncs, amb aquesta malaltia. Com canvia el dia a dia d'una família?
3: Bueno, pues la veritat és que com ja sabem que aquestes malalties, que en ocasions són complicades de diagnosticar, pues el camí fins a arribar al diagnòstic pues és molt dur. Una vegada tens el nom, pues has d'adaptar-te, perquè a més és una malaltia que avui dia no té cura, que és una malaltia crònica i ha arribat per quedar-se. Has de fer molts de canvis, molts de visites al metge, ingressos i un acompanyament que a vegades psicològicament i en tot l'àmbit psicosocial pues afecta molt. Afecta molt a la qualitat de vida, tant de la persona que la pateix com al voltant d'aquella persona.
1: Uh-huh. Parlem del dia d'avui, que és el Dia Mundial de l'EOE, com hem comentat. Quin és el principal objectiu d'aquesta jornada?
3: Pues avui, que és el Dia Mundial, és el segon Dia Mundial de l'EOE, pues el nostre objectiu és sobretot visitar

0: visibilitat, conscienciació i perquè puguem que tothom ens conegui, no? És una malaltia que la prevalència cada vegada és més elevada, però és cert que segueix sent una malaltia molt desconeguda per moltíssima gent, i com és una malaltia molt invisible perquè és com per dintre del cos, no la veus, pues dona la sensació que no passa res, no? Aquest any hem decidit fer una campanya forta de visibilitat i conscienciació, on hi ha uns vídeos que creiem que reflexa des del nen fins a l'adult el que passa amb aquesta malaltia, des de la incertesa, l'aïllament, la por, tota aquesta cadena de problemes que comporten tenir una malaltia com és una malaltia crònica.
1: De fet, per això fem aquesta xerrada, Zoraida, per donar visibilitat als oients que ens estan escoltant i també doncs, que s'assabentin, no?, també d'aquesta malaltia. Heu preparat diferents activitats solidàries per aquests dies. Quines iniciatives fareu? Així la gent en té consciència.
0: Pues vam començar perquè com és una malaltia que comporta molt a l'acte de menjar, el primer que vam fer va ser l'estovalla solidària, que hem repartit pues 47.000 estovalles des d'hospitals. El primer que ens va donar el suport va ser la CERS amb l'Hospital de Calella Blanes, tots els seus hospitals que tenen dintre universitats, restauració, o sigui que això és una de les campanyes que també hem fet i actes. Després tenim un concert benèfic el diumenge 24 a l'església de Tordera, un concert de gospel per recaudar fons també per un projecte pediàtric, perquè amb aquesta malaltia l'única manera de diagnòstic seguiment de la malaltia és fent endoscòpies. Llavors estem treballant per un projecte en realitat virtual per poder preparar els nens abans de l'endoscòpia, perquè genera molta por, incertesa, i a vegades pues, no volen anar a l'hospital, perquè sigui un àmbit una mica més tranquil i més segur.
1: De fet, aquí, amb aquesta última iniciativa, hi volia entrar especialment perquè l'he trobat superinteressant. Al final és una de les accions solidàries que anirà destinada a aquest projecte doncs, concret que mencioneu, que a més va relacionat directament doncs, amb els infants i també amb la realitat virtual. Et vull preguntar més a fons, no?, en què consisteix aquest projecte, crec que es diu Nixi for Children, no?, que feu referència, i com pot ajudar els nens, no?, que s'han de sotmetre a aquestes endoscòpies constants.
0: Pues com dius, és Nixi for Children és l'empresa, i ells hem fet el projecte que es diu Nixi, l'endoscòpia sense por, que és perquè els nens normalment, com són cada 3 mesos, tenen molta por, i és per ajudar les famílies a poder portar aquesta etapa o aquesta època que ens toca complicada, sobretot al principi, no? A través de realitat virtual podran veure des que arriben a l'hospital fins que surten tot el que passarà amb Nixi i Pixi, que són els dos ninos de realitat virtual, on amb realitat i amb explicant i jugant poden fer al nen el trajecte perquè pugui veure abans d'anar a l'hospital.
1: Clar, trobo molt valenta aquesta iniciativa, sobretot fent referència a nens, i que avui en dia la tecnologia està doncs amb tots nosaltres, doncs que aposteu per la realitat virtual, en aquest cas amb Nixi for Children. Doncs és una iniciativa doncs molt valenta, perquè tu ho acabes de comentar, parlem d'infants que han de passar per endoscòpies cada pocs mesos, 3 mesos has comentat. Quin impacte psicològic pot arribar a tenir això en un nen? Clar,
0: molt. Llavors és el que vam parlar, no? Després de moltes de moltes percepcions a les famílies quan parlem i quan els professionals, perquè ens juntem a vegades en congressos així i parlem, pues vam veure aquesta necessitat, no? Aquesta eina d'acompanyament, de suport i d'educació en salut perquè els nens no tinguin tanta por, no? Perquè ho veurem reflectat, perquè arrel d'això amb la societat mèdica de digestius pediàtrics farem un estudi perquè es pugui demostrar realment que són eines que ens poden ajudar a fer aquest acompanyament i que els nens no tinguin aquest neguit o que han de patir, no? I aprofitant, com tu dius, que ja que tenim tots aquests avanços i que en moltes ocasions els nens pues, fan un mal ús, pues que aprofitarem això per poder donar suport i acompanyament i que també hem d'avançar, no? I això ens dona el suport per poder avançar.
1: Per acabar, Zoraida, quin missatge t'agradaria fer arribar especialment avui, que és el Dia Mundial, doncs, a les famílies que conviuen amb aquesta malaltia, com és el teu cas, o que potser encara no saben què els passa?
0: Pues sí, perquè hi ha moltíssima gent que pateix la malaltia sense saber-ho, perquè han fet adaptacions alimentàries, que és una de les coses que a la campanya mundial diem, no? Que menjar no hauria de fer mal ni hauria de ser un acte de por. I que en moltes ocasions jo sempre ho dic, no? L'empatia és molt important. Nosaltres a les estovalles solidàries hem posat COME, que són les sigles de comer, observar, mobilitzar i empatitzar, perquè no tothom menja ràpid, perquè aquestes, o sigui, no poden menjar ràpid, no poden menjar trossos grans perquè poden tenir una impactació alimentària. Llavors, no, una mica que no tothom és igual, i però no vol dir que sigui un problema. O sigui, en moltes ocasions ens hem d'adaptar i hem de tenir una mica d'empatia i mirar al costat sempre que podem.
1: Doncs, Zoraida, moltes gràcies per parlar amb mi avui, especialment avui, sobre aquesta malaltia, i esperem que totes aquestes iniciatives i projectes doncs tirin endavant amb molt bona cara i amb molt bons ulls.
0: Moltes gràcies a vosaltres per donar visibilitat i us esperem en el concert, que és el primer de la temporada, o sigui, obren temporada amb nosaltres, amb moltes novetats i amb moltes sorpreses, i la música sempre ens acompanya i ens ajuda quan tenim un moment dolent. Llavors, per això també és el concert benèfic, perquè hi ha una causa benèfica per poder donar aquest acompanyament, i que millor amb la música i cantant.
2: I quan falten 10 minuts per arribar a les 4 de la tarda, anem al Tal Dia com avui amb en Marc Tresserres. Marc, bona tarda.
3: Hola, Gemma, què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Molt bé, tu què tal? Com va tot?
3: Home, ja de divendres amb moltíssimes ganes d'aquest cap de setmana, amb moltíssimes coses a fer, però abans amb ganes de com sempre, explicar-vos cosetes a les efemèrides.
2: Perfecte, així m'agrada, Marc. Aviam, comencem felicitant a famosos que avui fan anys.
3: Sí, exacte. Comencem a felicitar famosos que avui fan anys, que de fet n'hi ha uns quants. I, per exemple, mira, Naomi Campbell, la model londinenca, el cantant i compositor Morrissey, que també és londinenc, l'actriu nord-americana Maggie Q, l'actor i activista madrileny Willy Toledo, i després, en clau esportiva, que sempre n'hi ha algun, l'exjugador del Barça, Arturo Vidal, que és xilè, i un dels millors tenistes de la història, encara en actiu, el serbi Novak Djokovic.
2: Déu-n'hi-do, sí que fan anys, eh? Avui tenim moltes persones que celebren el seu aniversari, un 22 de maig. Més coses, algun dia internacional a destacar?
3: Sí, avui se celebra el Dia Internacional de la Biodiversitat, i després, tornant després de les notícies, a les 4, escoltarem una entrevista que va relacionada amb el tema de biodiversitat, perdó que no em sortia la paraula, natura i cuidar els ecosistemes.
2: Molt bé. No, és que hi ha a vegades algunes paraules que... Mira, avui, per exemple, precisament venim de l'entrevista amb la Zoraida Gómez, no? La sufagitis eosinofílica, que és una paraula que m'he hagut de repetir 10 cops, no? Per no equivocar-me, perquè de fet és complicada. Sí, sí, hi ha paraules que se'ns atreveixen.
3: L'has de tallar potser a l'inici per la meitat i quan et surtin les dues per separat ajuntar-les.
2: Exacte, això és una bona tècnica, veus? Marc, aviam, què podem explicar avui? Quines efemèrides tenim sobre la taula?
3: Doncs mira, seran dues relacionades a música, però només la segona, òbviament escoltarem música. Jo crec que us agradarà molt la cançó, però primer expliquem-ne una altra. Anem al segle XIX, al 1813, que va néixer el compositor alemany Richard Wagner, que va transformar el gènere de l'òpera amb obres molt llargues, com la del cicle de quatre òperes, Der Ring des Nibelungen... Ja comencem amb les paraules en alemany.
2: Nibelungen!
3: Nibelungen, exacte. No sé com es pronuncia exactament. Veus, aquesta me l'havia practicat abans de fer-ho en directe, però quan toca fer-ho en directe o vas massa ràpid, malament.
2: Jo crec que és Der Ring des Nibelungen.
3: Vale, doncs ja si torna a sortir alguna així te la deixo fer tu. Vale. També una després, eh? Va, seguim.
2: Preparo.
3: Això, amb el cicle d'aquestes quatre òperes, inspirades en mites germànics i nòrdics, amb una duració en total de 15 hores. Feia unes obres d'òpera llarguíssimes, Richard Wagner.
2: Déu-n'hi-do, 15 hores,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, sí, moltes, moltes. Ja tens temps de... Vaja, has de portar tots els àpats allà i fins i tot el coixí, perquè jo crec que alguna clapadeta et pots fer. Obres dramàtiques on hi havia, però, de tot. Eren molt riques. Música, poesia, escenografia i narrativa. I formaven, evidentment, una obra d'art total. I va impulsar la creació del seu propi teatre, el... Gemma, endavant.
2: El Bayreuth Festspielhaus. No? Crec sí, que es diria jo, així.
3: Sí, sí, tu crec que a més hi poses el toc a Alemanya. Has fet Alemanya a l'escola?
2: Sí, es nota, oi?
3: Has fet un sí una mica alemany també.
2: 4 anys a l'ESO.
3: Ah, val, doncs ja està, te'ls deixo tots per tu. Inaugurat el 1876, aquest teatre, pensat específicament per representar les seves obres amb una acústica innovadora. I per últim, va influir enormement la música posterior a compositors tan coneguts com Richard Strauss i fins i tot a bandes sonores de cinema modernes que van rebre la influència del seu estil intens i dels seus leitmotivs, que són temes musicals associats a personatges o idees.
2: Molt bé, anem amb la següent efemèride.
3: Va, anem fins fa només 4 anys enrere, al 2022, Harry Styles, que triomfava amb l'àlbum Harry's House. L'àlbum inclou alguns dels seus grans èxits, Late Night Talking, Music for a Sushi Restaurant o As It Was, i justament d'aquesta última és la que escoltarem, As It Was, que va dominar les llistes internacionals durant molts mesos, i Harry's House va acabar guanyant el Grammy a àlbum de l'any 2023. També va consolidar el pas de Harry Styles, d'exmembre de One Direction. Ell va passar a ser una de les grans estrelles del pop actual. I ara, com dèiem, escoltarem aquest As It Was, que parla sobretot del canvi, la solitud i la sensació que les coses ja no són com abans. És a dir, tot i que és un tema, Gemma, molt alegre i ballable, la lletra és bastant melancòlica.
2: Aquesta cançó ha sonat moltes, moltes, moltes vegades per la ràdio, eh? Mira que pel títol no la ubicava i ara mateix que l'estem escoltant de fons és irreconeixible, eh?
3: Sí, a mi m'agrada molt Harry Styles i, per exemple, aquesta de As It Was l'escoltaves molt a la ràdio, te la pots posar a Spotify quan vas a un trajecte amb cotxe. Jo crec que, bé, això que Harry Styles té unes cançons això que enganxen, no?, en general.
2: Sí,
3: i aquesta
2: total.
3: De As It Was ho és totalment. A més, per Instagram també segur que l'has escoltat mil vegades.
2: Sí, i mira, precisament n'has presentat una altra, Music for a Sushi Restaurant. Aquesta cançó m'agrada molt perquè és molt diferent. És una cançó com molt poc convencional.
3: Sí, exacte, té el seu. Jo he agafat As It Was perquè és la més reconeguda, diria. Però vaja, que si després podem escoltar Music for a Sushi Restaurant, fantàstic.
2: Jo crec que sí, perquè com que encara doncs, tenim un minut llarg per arribar fins a 57, què et sembla si primer escoltem As It Was i després anem amb la cançó del sushi?
3: Fantàstic.
2: Molt bé, Marc, doncs fins ara, gràcies.
3: Fins ara.

0: 24 hores amb tu.
1: Simplement la millor música.
0: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.
2: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estiga sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
3: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
4: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un més a Ràdio Palafolls.
5: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
6: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
7: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
8: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
9: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
10: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
8: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
10: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir acceptar el vehicle.
11: Avançar les eleccions no són bones notícies.
12: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
13: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
14: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
15: www.radiopalafolls.cat

0: Més de 700 alumnes de Palafolls participen en una nova edició de l'English Day. Aquest divendres, els centres escolars del municipi de primària i secundària han tornat a celebrar una nova edició del projecte English Day. Aquesta iniciativa, que es du a terme de forma ininterrompuda des de l'any 2016, neix de la coordinació entre les escoles i l'Institut per potenciar l'ús de l'anglès entre els alumnes d'una manera lúdica i col·laborativa. Durant tota la jornada, l'activitat s'ha traslladat fora de les aules amb diverses propostes conjuntes que han omplert diferents espais del nostre poble. A la plaça de Popi, els estudiants han participat en una gimcana, un intercanvi de cartes en anglès, i fins i tot han après i ballat danses escoceses. Un dels plats forts de la diada està la representació d'obres de teatre en llengua anglesa. El teatre ha acollit tres passis de l'obra The Plastic Mermaid amb versions adaptades als diferents cicles educatius de primària. Paral·lelament, a l'Institut Font del Ferro, els alumnes de secundària han pogut gaudir de les obres Romeo and Juliet i Emoji. En total, la jornada ha comptat amb la participació de més de 700 alumnes. Aproximadament han participat uns 531 estudiants de primer de primària a 6è i 184 de secundària de primer i segon d'ESO. L'English Day és una cita fixada ja al calendari de Palafolls que busca posar en valor la importància de l'aprenentatge d'una tercera llengua. Com en edicions passades, els centres educatius han volgut destacar la col·laboració de l'Ajuntament, especialment per la cessió d'equipaments municipals com el teatre, que fan possible que aquesta jornada sigui tot un èxit cada any.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
1: Ràdio Palafolls.
2: Maresme, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
3: I tot seguit el que fem quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda és remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma, què tal, com estàs?
3: Molt bé, tu què tal, com va aquest divendres?
4: Aprofitant,
3: amb ganes de plegar?
4: Home, ja ho has dit, exacte, divendres tenim el cap de setmana a tocar, per tant això sempre és sinònim de bon rotllo.
3: Exacte. Doncs va, Jordi, què ens expliques avui? De què,
4: vinga,
3: va l'hemeroteca?
4: Sí, mira, avui us vull explicar que aquests dies, però de l'any 96, rotatius i revistes destacaven en els seus articles la inauguració de la planta potabilitzadora de Palafolls. El conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, recordem-ho, llavors era Artur Mas, doncs va destacar, després d'inaugurar oficialment aquesta nova planta potabilitzadora d'aigua de l'Alt Maresme, que la nova infraestructura suposaria una millora en la qualitat de vida dels habitants de la comarca. La planta, situada al costat de la Tordera, al terme de Palafolls, va ser posada en funcionament parcialment el juliol de l'any passat, és a dir, del 95, davant la urgència d'eliminar els compostos de dioxans o dioxolans trobats a l'aigua procedents dels abocaments de l'empresa Recisa de Sant Celoni. Artur Mas, que va substituir a última hora el president de la Generalitat, Jordi Pujol, no va fer referència a l'augment del preu de l'aigua que havia provocat la potabilitzadora, que costava 850 milions de pessetes. A molts municipis del Maresme, els usuaris haurien de pagar el doble per l'aigua després de l'entrada en funcionament d'aquesta nova potabilitzadora. La planta, que podia tractar cada dia fins a 60.000 metres cúbics d'aigua procedent de 7 pous de la Tordera, s'incluïa en el pla de renovació i ampliació de la infraestructura d'abastament d'aigües de l'Alt Maresme. Les poblacions que es beneficiarien d'aquest pla, en un inici, finançat al 50% per la Junta d'Aigües de la Generalitat i el Consell Comarcal del Maresme, eren Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susana, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta. Amb tot això, grups ecologistes, entitats ciutadanes i Iniciativa per Catalunya van formar una plataforma per reivindicar que el pagament de la planta no es carregués el rebut de l'aigua, sinó que el pagués l'empresa Recisa, responsable, com dèiem, de la contaminació del riu Tordera. La plataforma havia fet fins i tot, Gemma, una crida a la insubmissió fiscal perquè els usuaris afectats es neguessin a pagar els rebuts de l'aigua. No sé si t'atreviries tu a fer doncs una acció com aquesta, és a dir, no pago, no és culpa meva, no pago, per tant, a veure què pot passar, no? Jo crec que aquí ens tocaríem bastant el crostó.
3: Totalment. Doncs bé, a vegades a la vida ens hem de plantar, no? I veure doncs fins on podem arribar. Jordi, com sempre, molt ben explicat, moltes gràcies per la hemeroteca i ens escoltem d'aquí ben poc. Fins ara.
4: Fins d'aquí una estona, gràcies.
3: I cuidar la natura i l'entorn que ens rodeja és clau per tenir un planeta sa i, per tant, cal conscienciar-ne a tothom. Per aquest motiu, durant l'última setmana de maig i la primera de juny se celebra la Setmana de la Natura a Catalunya. Marc.
5: Així és, Gemma, torna a haver-hi una Setmana de la Natura i aquest any està adreçada amb el lema de Futur Viu, que és de recuperació i conservació d'espècies amenaçades. Per dur a terme aquestes activitats, l'Ajuntament s'ha coordinat amb altres entitats locals tordarenques per poder relacionar-ho amb activitats lúdiques, xerrades i tallers que es desenvoluparan al llarg d'aquestes setmanes. Per poder-ne explicar amb més detall tot això, en parlem amb la Nàdia Cantero, regidora d'Educació Ambiental. Nàdia, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: I primer de tot, totes aquestes activitats que representen pel municipi de Tordera i estan lligats amb aquesta setmana, novament, de la natura.
6: Aquestes activitats de la Setmana de la Natura és un dels esdeveniments més grans i més importants a Catalunya, perquè hi ha una implicació molt gran per part de tots els municipis cap a aquesta àrea de medi ambient o d'educació ambiental. I el que volem d'aquesta manera i objectiu principal és conscienciar les persones i també fer pedagogia de la importància que té el nostre dia a dia en aquesta situació d'emergència climàtica i emergència ecològica que estem patint, i el que fem és una sèrie d'activitats, i el que ens fa és l'objectiu aquest, no? De com entre tots, amb el nostre petit gest del dia a dia i coneixent quines són les situacions actuals en aquests ecosistemes, doncs com podem aportar el nostre granet d'arena per millorar el medi ambient.
5: Anem directament ja a aquestes activitats, perquè, com dèiem, era protegir la biodiversitat que hi ha, en aquest cas, al municipi de Tordera. Quines activitats hi ha programades per aquestes pròximes setmanes?
6: Doncs, durant aquest any, ja, la veritat és que hem preparat unes activitats molt, molt maques durant dues setmanes, i és això, no? No és només unes activitats per recuperar els ecosistemes, sinó que és unes activitats també per donar a conèixer la importància d'aquests. Mira, comencem amb la més gran, diguéssim, que és l'exposició fotogràfica que ha fet el Club Tordera, que és una exposició que està, el Fotoclub Tordera, que està a la Biblioteca de Tordera, i que reuneix obres de fotògrafs professionals i amateurs que capturen, doncs, la bellesa natural, la vida salvatge i els paisatges espectaculars de tot el món, no? Això ho tindrem durant tot aquest mes a la biblioteca de Tordera.
5: I
6: no
5: si
6: cal entrada,
5: tothom, no?
6: Pot anar tothom, perquè és una exposició oberta a tothom, i pots anar quan, doncs, durant l'horari de la biblioteca oberta. Després, el dilluns 25 de maig, tindrem una xerrada que es diu Basses, boscos, inundats, rieres, rius, el valor de les zones humides del municipi, que és a càrrec de la Fundació EMIS, una fundació, doncs, que també està molt, molt, molt implicada amb el tema dels amfibis, i que, bueno, i que ens permetrà conèixer també, doncs, els trets més importants de les nostres zones humides i la seva importància en el nostre ecosistema, no? Veurem com hem de tractar aquests espais per tal de que es mantinguin sans i puguem continuar amb la seva conservació. Després, el 27 de maig, el dimecres, farem una passejada ambiental. Aquesta és d'obligatòria assistència, perquè ven en Sergi Fonseca Riera, que és un agent major dels rurals de la Generalitat de Catalunya, i el que farem és una passejada. Bé, cada any ens fa una activitat, i farem una passejada fins a Can Saleta, on ens explicarà quins són els serveis ecosistèmics de la vall de Santou. Anirem per carrer, quedarem tots a la pista de l'Amistat. Aquesta activitat és important que se sàpiga que necessitem inscripció, s'ha de fer inscripció, i farem una caminada, i en aquesta passejada, doncs, en Sergi Fonseca ens anirà explicant els espais importants d'aquesta zona, i un cop arribem a Can Saleta, doncs l'Abel també ens prepararà un petit berenar, i a més ens explicarà la importància de la pagesia en el control dels incendis forestals, que, bueno, que en la situació en la que estem, doncs, tenim molts de riscos, i la importància d'aquesta tasca que fan els pagesos en l'ajuda a conservar aquests espais i aquesta emergència climàtica.
5: I sobretot ser-hi, a més, o sigui, anar al terreny exactament, perquè la gent no és el mateix que t'ho expliquin,
6: no,
5: que ser-hi tu mentre t'ho estan explicant.
6: Evidentment,
5: allà mateix.
6: No, i a més, doncs, ens explicarà els cultius que treballa, i farem un tasteig d'aquests cultius que tenen allà.
5: Molt bé. Què més?
6: Vull dir, això estarà molt bé. El dissabte, el 30 de maig, a la biblioteca, ens fa una activitat que ens porta a fer una passejada per al bosc de Ribera de la Tordera. Aquesta és una activitat a càrrec de l'Escola de Natural del Corredor, que també cada any participen en aquesta setmana. I bé, i ens explica una miqueta, no, doncs que Tordera és un sistema complex de cursos d'aigua, aqüífers i aiguamolls, i amb aquesta passejada ens ajudarà una mica a conèixer
5: com
6: quins
5: funciona,
6: són els senyals constants, no, i com aquest estira i arronsa que s'estableix en un riu, no, com els aqüífers es van omplint, es van buidant, i com hi ha aquest equilibri entre aquests diferents espais. Tot això al final ens ajuda a conèixer millor els nostres espais i com mantenir-los, no? Després tenim una nova xerrada, que és el dia 1 de juny, que és la xerrada de l'excursió pirinenca a Tordera i al Montnegre, que també ho fa aquesta... Fa una torderenca, sí. L'activitat la fa Natmont també, i bueno, és això, és que l'excursor pirinenc, pues, que també té un paper important en aquestes zones per determinar quina és la qualitat dels ecosistemes que tenim. Després tenim el dimecres 3 de juny un taller científic familiar, aquest també és molt recomanat, aquest també cal inscripció prèvia, i aquest és important perquè, bueno, és el títol d'aquesta activitat és Coneguem els nostres amfibis. És una activitat que farem al riu, que farem a la llera del riu, on farem un taller d'investigació i coneixerem els amfibis i els rèptils des de ben petits, perquè ja és molt important tu saber com has de tractar aquests amfibis, no? Normalment anem a les basses i en capgrossos els volem tocar tal i no podem fer-ho perquè ens estem carregant al final, no? L'ecosistema i tot, i és una manera doncs, també de saber quina és la... Bueno, els amfibis són uns indicadors molt clars de la salut ambiental. Llavors, sabent quin tipus d'amfibis està al nostre riu, podrem saber quin és l'estat de salut ara mateix de l'espai.
5: I a més has dit familiar, així, per
6: sí,
5: tant...
6: Sí, aquí hem de venir... Està bé que vinguin nens perquè, bueno, perquè aprenguin de petits quina és la manera de tractar aquests espais. I els papes també, perquè a vegades també...
5: Sí, tothom, no?
6: També,
5: tothom.
6: Però tothom s'ha de consciència amb aquestes coses. I després una activitat també molt maca, que també requereix inscripció, és la que farem divendres, que ens ajudarà l'entitat Càstor, que cada any també participa amb nosaltres, que és el Cercle Astronòmic de Tordera, i farem una ullada al cel nocturn i ens ensenyaran a com utilitzar un planisferi, no? Serà una xerrada divulgativa on podrem conèixer el nostre sistema solar, les estrelles més brillants i les constel·lacions visibles des de la nostra latitud.
5: Tenint en compte que aquest mes d'agost hi haurà també l'arribada
6: sí,
5: de...
6: Sí, vam fer també la xerrada de l'eclipsi fa un parell unes setmanes també a la biblioteca, i suposo doncs, que també aquest tema sortirà, perquè a més farem aquesta activitat que també és familiar i que cal inscripció, i a més ens quedarem allà a sopar i a passar a la fresca. Cada any fem alguna activitat nocturna. Aquesta és el 5 de juny.
5: 5 de juny.
6: Sí,
5: 5
6: sí,
5: de juny.
6: Sí, no? Són activitats molt, molt diverses, molt... molt diferents, perquè també no t'intentes només centrar en un sol tema, i el que volem donar a conèixer doncs és això, no? La importància que té que tenim de manera quotidiana, no? El dia a dia de cadascú i de manera individual com podem aportar el nostre granet d'arena de sorra, perdó, per tenir més cura del medi ambient.
5: I aprofitant que tenim aquí regidora també, quins són ara actualment els principals reptes que té el poble a nivell ambiental?
6: El que passa amb aquestes coses és això, no? amb aquestes situacions, és que estem en una situació de davallada, no? Estem perdent molta fauna salvatge, estan en perill d'extinció en moltes espècies, i no hi ha un pla concret, perquè ja, vull dir, a nivell de municipi, això potser és una tasca que s'ha de fer més a nivell de Generalitat, no? Per això hi ha aquestes associacions o aquestes entitats tan grans que són paraigües de petites associacions, que han de fer ells les seves aportacions de sorra per poder
5: mantenir... Suposo.
6: Bueno, i és que econòmiques és material, complicat, no? És sobretot donar coneixement, no? I a partir d'aquests coneixements doncs poder començar a restablir aquests petits espais, que és això, que són petites accions, que tampoc cal fer coses grans, però que tothom estigui conscienciat de quina és la seva acció per tal de millorar aquesta situació.
5: I després d'aquesta setmana, no sé si l'Ajuntament també té preparades algunes altres iniciatives o activitats al llarg de l'any, o aquest estiu, per exemple, a nivell ambiental.
6: Bueno, a nivell ambiental ja estem preparant ja la setmana de la sostenibilitat, que si no recordo malament és a l'octubre, i tenim també ja programades dos o tres activitats per aquella època que ens agafa la sostenibilitat, la de residus, uh-huh, i un parell d'activitats més que ja estem preparant. A més estem amb una noia que ens va enviar una informació d'activitats que feien molt molt curioses també per donar a conèixer i per donar aquests valors a la gent.
5: Molt bé. La primera activitat, bé, el fotoclub, recordem-ho, l'exposició fotogràfica, sí, més ben dit, fins al 12 de juny, però la primera ja serà el pròxim dilluns.
6: El pròxim dilluns tenim la xerrada, que és a la biblioteca a les 6:30. Tota aquesta informació la podem trobar a la pàgina web de l'Ajuntament. A més, a cada activitat et posa el correu on t'has d'enviar per poder inscriure't. Per tant, és molt fàcil. I sobretot aquestes que requereixen inscripció, que s'apunti la gent, perquè les places es van esgotant, i són activitats que es poden fer en família i que són molt interessants.
5: Doncs esperem que vagi molt bé aquesta Setmana de la Natura.
6: Moltes gràcies.
5: Nàdia Cantero, regidora d'Educació Ambiental, gràcies per ser una vegada més a l'Ona Maresma.
6: Moltes gràcies a vosaltres.

0: I com cada setmana és el moment de conèixer totes les propostes audiovisuals que ens arriben a través de les grans pantalles i també a les plataformes més populars. Ho fem, com no, amb l'ajuda de la Mireia González i també d'en Martí Capçada. Martí, endavant.
1: Doncs sí, Gemma, estem aquí amb la Mireia González, la nostra experta en cinema, així que donem-li la benvinguda. Bona tarda, Mireia.
2: Bona tarda, com estàs?
1: Doncs bé, amb ganes de que ens facis una miqueta 5 cèntims de les recomanacions d'aquesta setmana, ja que ve una setmana amb pont festiu, per tant encara tindrem un dia més per disfrutar d'aquestes propostes que ens facis. Així que, si et sembla, comencem.
2: Sí, comencem parlant de les estrenes que han arribat aquest divendres, concretament de dues, i començarem amb una pel·lícula de terror nord-americana que es diu El Pasajero Nocturno. Ens explica la història d'una parella que presencia un brutal accident nocturn a la carretera. Després d'un sospita que una presència estranya, coneguda com El Passatger Nocturn, el segueix i convertirà el seu viatge en un malson.
1: És a dir, primera proposta, una d'aquestes propostes ja ens portes d'intriga i suspens, eh? Comencem forts.
2: Sí, una pel·lícula de terror, així també de vegades ve de gust, no? Poder veure una pel·lícula de terror al cinema, una mica diferent, però passar una mica de por.
1: Diries que és més d'aquelles pel·lícules de terror, de susto, o és més d'intriga o de suspens, de potser de descobrir a veure qui és aquest passatger, o com ho catalogaries tu, Mireia?
2: Jo crec que seria més de l'estil de la primera que has comentat, és més d'espantar, és aquest tipus de pel·lícula que estàs tens tota l'estona perquè no saps ben bé per on et sortirà aquest personatge nocturn, que sembla més una presència estranya, no? Més com un fantasma.
1: És a dir, millor anar-hi acompanyats, per aquesta primera pel·lícula. Molt bé,
2: sí,
1: doncs
2: sí, per descomptat, sí, sí.
1: Li donarem una oportunitat. I per aquells que potser siguin més cagadubtes i no els agradin tant les pel·lícules de terror, ens portes una segona proposta que, si no m'equivoco, sí, es diu Cowgirl.
2: Sí, en aquest cas, tot i aquest títol, és una comèdia dramàtica espanyola que està dirigida per Cristina Fernández Pintado i per Miguel Llorenç. Està protagonitzada per Isabel Rocati i Pep Moner i Carlos Cuevas, entre molts altres. Ens explica la història de l'Empar, una grangera de 60 anys que necessita que la seva vaca, Tona, quedi prenyada per no perdre la granja. Per aconseguir-ho, demanarà ajuda a en Bernat, l'amo de la granja més gran de la zona.
1: És a dir, una situació que probablement s'hi han trobat moltes famílies, sí, grangeres.
2: Sí, una situació que parla de la subsistència, no?, del món rural, diguéssim, i a partir d'aquí, doncs, una història així bastant curiosa, protagonitzada per una vaca.
1: M'agrada, jo que vinc de família de pagesos, que aquestes pel·lícules que se'ls dona eco al món rural, les apoyem i li donarem també una oportunitat. Has dit Carlos Cuevas, que sí, ara podem, queda molt lluny això, però és el famós Biel de Vent del Pla, no?
2: Sí. Quan era molt petit, no?, uns 8 anys potser, ara ja s'ha fet molt gran, ha fet molt de cinema i molta televisió, doncs també el tenim en aquesta pel·lícula.
1: Sí, i ha fet una gran carrera, eh? O sigui, és d'aquells, sí, que bueno, i el que li queda, perquè encara és molt jove, però sí que se li ha quedat una mica. Jo allà on el veig recordo aquell nen de Vent del Pla, no sé si tu ho seguies, la sèrie,
2: sí,
1: però...
2: Sí. És que, a més, la cara, la fesomia no li ha canviat gaire. És molt fàcil reconèixer-lo, no? Dius, mira, el nano de Vent del Pla, que potser a ell li fa una mica de ràbia, no? Però és veritat, la cara la manté bastant, eh?
1: Bueno, doncs veurem en aquesta pel·lícula com ho fa tant ell com tot el repertori que ens has dit. I, de moment, de pel·lícules d'estrena al cinema tenim aquestes dues. Però ens has portat també, per aquells que siguin més de veure una pel·li amb la manteta des del sofà de casa, tres propostes en streaming, correcte?
2: Sí, hi ha tres propostes en streaming d'aquestes últimes setmanes, i la primera és Bala Perdida, que és una pel·lícula que podem trobar a Amazon Prime Video, a Rakuten TV i a Movistar Plus. És una comèdia negra nord-americana que està dirigida per Darren Aronofsky, basada en el llibre de Charlie Houston, que també escriu el guió. Ens situen a Nova York als anys 90, en Ham Thompson, una exestrella del béisbol a l'institut, ara és cambrer en un local de mala mort. Quan el seu veí li demana que cuidi el seu gat durant uns dies, no s'imagina com se li complicarà la vida. Aquesta pel·lícula està protagonitzada per Austin Butler i Zoe Kravitz.
1: És a dir, diries tu, Mireia, que és una d'aquelles històries poder d'èxit i fracàs de potser algú que apuntava maneres al béisbol i però se li ha complicat més la vida, o com ho explicaries tu?
2: Sí, podria ser el que exactament dius, però a més es barreja amb una història de gàngsters. Tampoc diem gran cosa per no desvetllar res, però aquest gat porta cua, és a dir, una història darrere que se'ls complica una mica amb uns gàngsters.
1: Carai, ja m'agrada que ens deixis així una mica també amb la intriga, així no fem spoilers i donem l'oportunitat a tothom qui la pugui veure, que repetim, Va la perdida la podrem veure per Amazon, per Rakuten TV i per Movistar Plus.
2: Correcte,
1: anem,
2: sí, sí.
1: Anem ara a la següent proposta, que si no m'equivoco és La gran Lillian Hall.
2: Sí, en aquest cas la podem veure a Movistar Plus, a Filmin, Amazon Prime Video i Rakuten TV. És un drama teatral nord-americà que està dirigit per Michael Christopher i protagonitzat per Jessica Lange com a gran estrella. La Lillian Hall és una actriu que no ha deixat de fer mai el que més li agrada, que és actuar a Broadway. Però en els assajos previs a la seva pròxima representació, un seguit de situacions conspiren en contra seva.
1: D'acord, és a dir, una altra categoria, o sigui, aquesta setmana ho toquem una mica totes les tecles, eh?
2: Sí, en aquesta història trobarem una peça com més teatral, no? És a dir, si ens agrada l'actriu Jessica Lange, que és una gran dama del cinema, doncs aquí la trobem interpretant una gran actriu de teatre, o sigui, és la seva vessant potser més de contacte amb el públic, més directe, no? I en aquesta, doncs, la seva vida una mica se li complica i aquestes coses, però bé, és una història interessant.
1: Tu, Mireia, per suposat del món del cinema et deu encantar, però no sé si el teatre també el consumeixes o t'agrada igual o poder no t'acaba de fer el pes.
2: A mi m'agrada més el cinema que el teatre, tot i que bé, aquest contacte així més directe amb el públic està molt bé, perquè trobo que també és una experiència molt viva, jo prefereixo el cinema.
1: Va, està bé, per gustos colors. Anem a l'última proposta que ens portes aquesta setmana, per qui no li hagi convençut cap de les anteriors, que és la de Sin Piedad, que la podem veure a Amazon Prime Video i a Rakuten TV.
2: En aquest cas, doncs, és un thriller de ciència-ficció nord-americà que està protagonitzat per Chris Pratt i Rebecca Ferguson. En un futur pròxim, un detectiu és acusat de l'assassinat de la seva dona. Durant 90 minuts haurà de demostrar la seva innocència davant d'una jutgessa creada per intel·ligència artificial. És una història, com deia, de ciència-ficció en què toquen el tema de la intel·ligència artificial.
1: Molt bé, també un tema que portarà cua i ja que en el nostre dia a dia cada cop hi té més cabuda, suposo que també aniran sortint cada cop més pel·lícules que toquin aquest tema.
2: Sí, de fet ja n'hi ha unes quantes, que bé, doncs, és una cosa que ens trobem en l'actualitat, que bé, sembla que cada dia, doncs, més i més coses ens arriben d'intel·ligència artificial i el cinema tampoc en pot quedar al marge.
1: Doncs molt bé, Mireia, fins aquí les 5 propostes que ens has ofert a l'Ona Maresma per aquesta setmana, que com hem dit al principi és setmana de pont, per tant encara tindrem més temps per donar-los una oportunitat. Mil gràcies com cada setmana i ens escoltem la setmana vinent amb més propostes.
2: I tant que sí, que vagi molt bé.
1: Adéu, una abraçada.

0: Doncs va, anem a fer el repàs a la pregunta del dia, a veure si tenim en Sergi Ferrer per aquí. Sergi, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Recorda'ns que estem preguntant avui a l'Ona Maresma.
1: Doncs preguntàvem si participaríeu a un concurs televisiu i molta gent, de fet més gent, ens ha dit que no, que sí, o sigui que no estan en l'equip d'en Martí.
0: Ah, veus? Doncs mira, més gent que diu que no hi participaria. Qui tenim per aquí a l'Ona Maresma que pugui dir la seva?
2: Doncs a mi...
0: Perdó. A Martí i en Marc. Marc, digues.
2: Abans, jo amb en Martí sempre és una caixa de sorpreses, eh? Em va explicar que havia participat al Gran Dictat. M'encanta el Gran Dictat, Martí.
3: És més, et diré una cosa, Marc. Vaig participar al Gran Dictat i em van treure a l'APM per haver anat al Gran Dictat. Perquè...
0: Explica'l per què.
4: Explica'l. Jo vull veure aquest vídeo.
2: Passa'l pel grup.
3: Mira, sí. Tenim un sopar pendent, així que si voleu us l'ensenyo allà, així ja tenim tema de conversa.
2: Ara.
0: Però... No vols dir el que vas dir?
3: Esperar-los? Sí. No, ja ho dic i després ja us l'ensenyaré. Però la qüestió és que jo vaig anar a l'edició de nens, perquè ara ja fa uns quants anys, i per Nadal feien com un Gran Dictat, però que es deia el Petit Dictat. I, a veure, és que em fa una mica de vergonya.
0: Però... No, és molt bo, és molt bo.
3: Hi havia una prova que et feien una pista i després un sinònim de la resposta d'aquesta pista, com a també pista addicional. I la pregunta era, a veure si us sabreu, si me la sabeu dir vosaltres, va. La pregunta era, fruits ovalats molt, molt refrescants. I el sinònim era pits. O sigui, què diríeu vosaltres, companys? Que és
2: melons,
3: la
2: no?
3: Vale, molt sí, bé. No? Sí, sí, molt bé. Correcte, el Marc s'hagués endut els punts. Què passa? Que jo, en la ment d'un nen de 15 anys o així, vaig veure pits, no se'm va passar pel cap cap fruita i no em va sortir una altra idea que dir tetes. O sigui, com a fruits refrescants molt ovalats. Què passa? Que el presentador, l'Òscar Dalbau, doncs li va fer molta gràcia i em van treure aquest petit fragment i vaig estar a la PM allà unes setmanes, que bueno, no us podeu ni imaginar, a classe ja era el de les tetes, eh?
0: És però que bueno, clar, jo he vist aquest vídeo que Martí recupera, el sisplau, i envia'l pel grup, però és que la manera en què respons, dius tetes? És
3: clar,
0: boníssim.
3: Perquè jo sóc conscient que no és tetes, perquè, o sigui, jo mateix penso, vale, un sinònim de pits és tetes, però clar, no em ficaran tetes com a resposta, però se m'acabava el temps i jo volia guanyar i vaig dir, bueno, pues, dic algo abans que quedar-me callat. I clar, ho dic d'una manera que me'l quedo mirant com rient, com dient, bueno, no serà això, però la deixo anar.
4: Però escolta, per què l'APM no recupera ja aquest tall i el torna a posar en els programes actuals, per favor?
0: Oi tant.
4: Com d'aquests
3: mira,
4: recurrents.
3: El tall de l'APM no l'he sapigut trobar mai més. O sigui, el vaig veure en directe, jo el primer cop jo estava fent els deures i em va sonar que estava a la tele de fons i un altre dia que em vaig tornar a sortir, però no l'he sapigut recuperar a internet. Però el del Petit Dictat sí que ja us el passaré al programa sencer, que us fareu uns riures, això segur.
0: I tant, doncs Martí, és que és boníssim, eh? O sigui, és una anècdota que crec que la podràs explicar gairebé fins que siguis un avi, o sigui, no passarà mai de moda, eh, aquest tema.
3: Sí, sí, la veritat és que ara en el seu dia vaig passar una mica de puro, però ara em fa gràcia tenir com més contingut millor.
0: I breument, en 20 segons, Marc, tu participaries en un concurs o no?
2: Sí, de fet el Gran Dictat m'encanta i el que volia comentar i ara que m'ho dius, ojalà tant de bo el tornessin a fer i l'estic fent a l'escola amb els nens nens de primer d'ESO.
3: Que guai.
0: Bona iniciativa, molt bé.
2: Sí, sí.
0: Doncs a veure si es recupera aquest concurs a televisiu, perquè si es recupera segur que Marc Tresserra s'hi apunta. Companys, gràcies per tot, ara tornem, fins ara.
3: Fins ara.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: I com cada divendres és l'hora d'aixecar el taló i parlar de teatre a l'Ona Maresma. Jordi Prats de Valls, què ens proposes avui?
3: Sí, Gemma, com cada divendres, doncs, cita amb el teatre i avui parlant de teatre familiar, perquè us convido a venir a Palafolls a compartir l'últim espectacle del cicle Escena 9. Aquest diumenge, al Teatre de Palafolls, arriba el professor Bromera amb la companyia Malabufa, una sessió de teatre familiar que combina bombolles de sabó i bon espectacle amb titelles. Ens ho explica un dels components de la mateixa companyia, el tenim al telèfon, és l'Agustí Santlleí. Agustí, molt bona tarda, benvingut a l'Ona Maresma.
4: Hola, bona tarda, què tal?
3: Gràcies per ser amb nosaltres, per parlar una miqueta d'aquesta proposta de teatre familiar, si no m'equivoco, que barreja una miqueta de tot. Titelles, bombolles, crec que també he vist per aquí, contes, explica'ns una miqueta què és el que veurem del Teatre de Palafolls.
4: Doncs mira, primer de tot, gràcies per trucar-nos. Nosaltres, és la companyia Malabufa neix una mica amb la necessitat de... Jo portava molts anys treballant fent bombolles de sabó amb altres companyies i de sobte doncs, va aparèixer la necessitat de buscar la meva manera d'expressar. I vaig començar amb un conte sobre l'aigua i el sabó, que és una cosa com molt més per la canalla. Després vaig començar a buscar altres maneres de explicar què és el sabó, perquè tothom el coneix, però quins ingredients el componen, i això, doncs, jugant, sempre des d'una perspectiva de jugar i de passar-nos-ho bé i de fer un espectacle visual, que com són les bombolles, doncs juguem a fer una conferència sobre les bombolles de sabó. Mm-hmm. I aquí apareixen tots els elements.
3: Ara t'estava escoltant aquell moment de les bombolles de sabó que tots, a petits i a grans, hem de dir, ens deixa embadalits quan ho veiem de l'escenari, però que de totes maneres també ho conjugueu amb altres elements. Jo entenc que és una molt bona manera de captar el públic, com dèiem, tan petit com gran, no, Agustí?
4: Sí, faig una mica de recorregut. O sigui, les titelles estan dirigides pues, als més infants. A partir d'aquí també trec voluntaris, o sigui, ajudants i ajudantes que ens ajudaran a entendre el perquè de les bombolles, perquè, pues, per com són, perquè esclaten, tot jugant. I després hi ha tota una part, sí, que és la part aquesta més visual, més màgica. Intento, a part de posar-hi una mica de ciència, ciència bàsica, però ciència, també pues, posar aquesta part més que tenen les bombolles, que és més sentimental o que té més records, no? De tothom a la infantesa ha vist una bombolla de sabó, ha jugat amb una bombolla de sabó, doncs portar-ho també cap aquí, no? Fer un ventall ben gran de diferents maneres d'observar i de jugar amb les bombolles de sabó. Mm-hmm.
3: Agustí, tu deies a tothom ha jugat amb una bombolla de sabó, és veritat, però crec que no arribem a fer un mínim com el que podrem veure dalt de l'escenari i el que fas tu, perquè en aquest cas, ostres, hem pogut veure algun

0: sinó que els infants de 0 a 99 anys s'ho passin bé.
1: Mm-hmm. Precisament aquí volia anar, Agustí, no vull deixar passar l'oportunitat de recordar que el públic també participa, és part activa d'aquest espectacle, és a dir, qualsevol de nosaltres podem ser triats per pujar dalt de l'escenari i jugar amb el professor Bromera, en aquest cas, amb tu, doncs, amb aquestes bombolles de sabó, no?
0: Sí, no, és que això no és una cosa de jo ho faig i vosaltres mireu, no. Aquí, com l'espectacle està plantejat com una conferència, una conferència, com diu el professor, interactiva. O sigui, que no és només venir a observar, sinó que també és participar i també és jugar i és, ja dic, durant 55 minuts, una hora, passant-s'ho bé, disfrutar tots, no només allò de no, això és per la canalla, ells, jo m'estic aquí sol, no, aquí estem tots jugant fins l'últim moment.
1: Una part imprescindible de ben segur d'aquest espectacle, a part de les bombolles de sabó, és la part actoral, no? El mateix professor Bromera, que en aquest cas, si no m'equivoco, fas tu, Agustí. Jo ara llegeixo una frase que diu molt el professor Bromera, que diu: no deixeu mai d'aprendre, descobrir i sobretot de jugar. És un professor especial, eh? És un professor que entenc que disfrutes fent-lo dalt de l'escenari, no?
0: Sí, home, si t'hi fixes, és professor Bromera, i hi ha implícita la broma dintre d'aquest joc, no? O sigui, que és una cosa que, bueno, que parlo de ciència, parlem de sentiments, juguem molt, però, bueno, des d'una part de broma, de divertir-nos, i no es pretén res més que passar una bona estona i conèixer una mica més les bombolles de sabó, bàsicament. Vull dir, ja et dic, és una qüestió de passar-nos-ho bé, de jugar i que tothom sortia amb un bon regust de boca. I aquestes frases que diu el professor Bromera al final, no? És molt important, crec jo, moltes vegades, a mesura que et vas fent gran, perds aquesta perspectiva, i el d'aprendre sempre és important, de conèixer i sobretot de jugar, no? que és l'essència de l'ésser humà.
1: Agustí, deixa'm fer una mica d'històric i parlar una miqueta de tu, perquè d'on ve la teva història amb les bombolles de sabó? Perquè abans a la presentació ens deies: ja fa molt de temps que jo provava, jugava amb les bombolles de sabó, fins a arribar a aquest espectacle que és l'actualitat, no? El professor Bromera. Però com neix aquesta relació entre l'Agustí i les bombolles de sabó?
0: Doncs jo vaig començar fa molts anys que faig teatre de tota manera, teatre per familiar, teatre per adults, he fet sèries, pel·lícules, bé, un actor a l'uso, un actor que va buscant. I de sobte se'm va presentar l'oportunitat d'entrar a la companyia Pepou a fer bombolles de sabó. I vam estar, doncs, vaig estar a la companyia 15 anys, em sembla, 15 o 16 anys, ja ni me'n recordo. I, bueno, clar, la línia de la companyia Pepou és una, no? I al final, doncs, clar, neix la necessitat de que, després de tota l'experiència d'haver voltat tot el món, d'haver estat a PortAventura, d'haver fet mil espectacles de bombolles de sabó, després hi arriba un moment que dius: ostres, a mi m'agradaria experimentar cap a la meva manera d'ensenyar-ho, no? I a partir d'aquí, doncs, va néixer una mica la companyia Malabufa, que també és un joc de paraules, perquè és Malabufa, però amb dues Fs, com les òperes bufes italianes, no? Que és una mica una òpera de broma. I també néixer una mica també així com una broma, no? Com, bueno, un actor que sap fer un fet diferencial, que és fer bombolles. Dic, bueno, pues posem-hi la meva manera de veure el món. I a partir d'aquí compartir-ho, bàsicament.
1: A més, ara estava pensant que un espectacle d'aquestes característiques no sempre és el mateix, m'explico, perquè al final hi ha coses que no pots controlar tu dalt de l'escenari com a actor, per exemple, amb la participació dels més menuts, no? Quan pugen dalt de l'escenari, permetem l'expressió, són no incontrolables amb el mateix sentit de la paraula, però clar, quan tu li fas una pregunta pot haver-hi múltiples respostes i sempre és diferent, no? En aquest cas, també com actor deu ser interessant aquesta part.
0: Sí, bueno, és que és una part que sempre m'ha interessat molt, no? La improvisació, la de sobte com surts dels problemes, o entre cometes, que pot sorgir en un espectacle que està viu. O sigui, jo sempre he reivindicat el teatre és una cosa viva, que la gent que ho veu, ho veurà, i es pot fer de mil maneres, i en aquell moment es fa així i és únic. I a mi m'interessa molt, com a actor també sempre m'ha interessat molt això, doncs, la improvisació, la incertesa de

0: de què passarà dalt d'un escenari, no? Mm-hmm. Jo tinc un camí a recórrer, però deixo que el públic participi i també formi part de l'espectacle, que és crec que és el bonic del teatre, no? Mm-hmm. No és una pel·lícula que està allà i quan s'acaba, s'ha acabat. No, no. Mm. Hi ha una part que a mi m'interessa molt de contacte, de comunicació, de disfrutar entre tots, que no només sigui, bueno, bé, faig això i ja estic, em vaig cap a casa.
1: Mm-hmm. Una part molt interessant d'aquest espectacle, sens dubte, el professor Bromera, aquí a Palafolls, el podrem veure aquest diumenge a les 12 del migdia, recordo, i això també és important, amb entrada lliure per tots aquells menuts i grans, sobretot insisteixo en això, que vulguin veure aquest espectacle. Agustí, doncs, per tots aquells que ens estiguin escoltant, què els hi diries? Com podríem insistir? Si encara tenen dubtes, que jo crec que no és així, però per aquells indecisos encara, què els hi diríem?
0: No, que vinguin, que els hi asseguro que passarem una bona estona i veurem bombolles, que sempre és màgic, i també disfrutarem entre tots, grans, petits, i sobretot jo, que sóc el professor Bromera.
1: Home, imprescindible per aquest espectacle, i de totes maneres, òbviament tenim l'oportunitat de veure't aquí a Palafolls, però és un espectacle que amb la mateixa companyia, tu ens ho comentaves, la companyia Malabufa, l'esteu fent rodar, com es diuen en aquest món teatral. Per tant, entenc que et podem veure arreu de Catalunya, i no sé si fins i tot trencant fronteres i sortint fora del nostre país.
0: Sí. Bueno, l'espectacle aquest, com que és un espectacle que fa un idioma universal, que són les bombolles, tenim la sort de que puguem estar, hem estat voltant, vull dir, fa dues setmanes vam estar a Galícia, vull dir que intentem voltar-ho i per molts anys.
1: Home, i tant, que per molts anys sigui. El professor Bromera a terra a Palafolls, aquest diumenge a partir de les 12 del migdia al Teatre del nostre municipi, dins el cicle Escena Nou. Avui n'hem parlat amb l'Agustí Santllehí, que és, doncs això, el professor Bromera. Gràcies avui per ser amb nosaltres, Agustí.
0: A vosaltres, ens veiem, gràcies.

0: I dediquem l'últim espai d'avui a parlar d'educació i en concret parlem de DAFNIS, o popularment conegut com a Puces d'Aigua. L'alumna de l'Institut Ramon Turró, Mar Mediavilla, ha estat premiada per un treball de recerca que involucra aquests animals. Avui l'entrevistem a l'Ona Maresma.
1: Bé, recentment s'ha fet entrega dels Premis Treball de Recerca de Batxillerat als alumnes de l'Institut Ramon Turró i Darder i també l'Escola Badruna. Avui parlem amb una de les guanyadores d'aquest premi, la Mar Mediavilla Puello, que de l'Institut Ramon Turró, que ha presentat el seu treball DAFNIS, solució problema, Dafnia Magna, com a organisme model per experiments científics. Amb el nom una mica estrany, però tenim aquí a la Mar, que ens ho explicarà. Benvinguda.
2: Bon dia.
1: Bé, en primer lloc, què són exactament les dàfnies?
2: Bueno, les dàfnies són petites puces d'aigua, són crustacis que realment són molt interessants perquè tenen un cos transparent i això permet poder observar els seus batecs en directe sense necessitat de fer cap intervenció ni fer-se mal.
1: És a dir, són puces d'aigua que les trobem principalment a aigua dolça.
2: Sí, són puces com les que coneixem nosaltres, convencionals, terrestres, és el mateix, més o menys, però que viuen al mar, sobretot en aigua dolça, perquè són serveixen d'aliment per als altres peixos més grans d'aigües dolces.
1: Per què vas decidir plantejar-te fer un treball sobre les dàfnies?
2: Doncs jo inicialment, quan vaig començar el batxillerat, no sabia ben bé què eren les dàfnies, però el que tenia clar era que m'interessava molt la branca de la salut. Sempre m'ha interessat molt investigar els problemes fisiològics que tenim, però a vegades és complicat en el nostre nivell, que no som estudiants a la universitat, sinó que estem al batxillerat, trobar una manera d'investigar aquests problemes i trobar una part teòrica, que sí que és fàcil perquè tenim molts recursos avui en dia, però trobar una part pràctica que ens permeti investigar alguna part del nostre cos és realment molt complicat perquè no tenim aquests recursos. I les dàfnies vaig estar investigant i vaig trobar que eren un model, un organisme model, sobretot era adequat per a estudiants. Aleshores, va ser aquest el motiu per començar a centrar la meva recerca en aquest organisme.
1: Val, tinc entès que les dàfnies són útils dins dels experiments científics. Ens pots explicar per què? Per què són tan útils?
2: Doncs les dàfnies, com ja he dit, una de les avantatges que presenten és tenen un cor miogènic, és a dir, és la capacitat intrínseca dels mamífers, és a dir, tenim coses en comú. No només ens permet observar el seu cor, sinó que també compartim el tipus de cor que tenim. També compartim molts gens, una part del nostre genoma és compartit, i una altra cosa que és molt important és que són organismes extremadament sensibles. Això vol dir que són indicats per estudis de toxicologia de l'aigua o estudis d'efectes que poden tenir determinades substàncies, perquè són molt sensibles a canvis en la temperatura, en el pH, en la llum.
1: Entenc que ja s'han fet llavors experiments amb les dàfnies, amb aquestes puces d'aigua.
2: Sí, sobretot a nivells més universitaris sí que s'han fet molts estudis arreu del món utilitzant dàfnies per estudiar la toxicologia de l'aigua. I en el nivell de batxillerat s'havien fet estudis previs estudiant diferents substàncies. No havia trobat cap treball que justament estudiés les que jo he estudiat i cap treball que se centrés en el manteniment. Sovint es centraven molt en els resultats obtinguts, però mai explicaven el procediment, el manteniment que s'havia de fer per obtenir uns resultats correctes.
1: Val. Voldria preguntar com et vas plantejar el treball, és a dir, quins objectius et vas plantejar i també si et pregunto si vas assolir aquests objectius.
2: Doncs els meus objectius principals van ser comparar el cafè i el tematge, perquè el cafè és una beguda líder mundial des de fa molts anys i el tematge és una beguda que recentment s'ha popularitzat i normalment les empreses que venen tematge per intentar establir com una competència amb el cafè, diuen que l'efecte de la cafeïna que proporciona el tematge és com més durador. No proporciona un pic com el cafè que s'esvaeix en unes quantes hores, sinó que és molt més durador. Aleshores, el meu objectiu principal era comparar aquestes dues substàncies i també estudiar si la dàfnia era un organisme model realment adequat per al meu nivell. Aleshores, al final, després de fer tots els experiments, que vaig fer moltes pràctiques amb diferents concentracions de cafè, de tematge, vaig comptar els batecs, realment vaig veure que no podia establir un patró entre totes les dàfnies, eren molt sensibles. Aleshores, si una augmentava després de prendre el cafè, no m'assegurava que l'altre anés a augmentar d'una mateixa manera. Aleshores, aquest principal objectiu al final va acabar quedant com en segon pla i realment em vaig centrar més en estudiar un manteniment adequat i com s'haurien de tractar perquè fossin adequades per al meu nivell, perquè moltes vegades s'omitia aquesta part del treball.
1: Val, o sigui, com s'hauria de tractar, vols dir, a les dàfnies?
2: Sí.
1: Vale, d'acord. Quantes dàfnies vas utilitzar per portar a terme aquest experiment?
2: Realment, no sé ara mateix el número, sí que per intentar establir com un patró el que feia era utilitzar 5 dàfnies per cada concentració. Aleshores, vaig establir prèviament una concentració letal que no podia passar d'aquesta per no perjudicar la...
1: Val, o sigui, perquè la gent ens entengui des de casa, és a dir, vas exposar a... diferents puces d'aigua, a cafeïna i a teïna, del TMH, i vas veure els seus resultats, és a dir, sí. com reaccionaven. Mm. Llavors, parles de que el cafè té un efecte instantani, això és veritat, la cafeïna i la teïna, bueno, la TMH té teïna, no, també?
2: Bueno, en teoria es considera també cafeïna, és la mateixa.
1: Bueno, però l'efecte s'aplicaria com la teïna, no? És
2: sí.
1: a dir, que és
2: més durador.
1: Més durador, sí, triga més a aparèixer, però s'allarga més en el temps. Val. Treballar amb organismes vius, doncs, com bé has plantejat abans, doncs té certa complexitat. Quina ha estat la part més difícil del treball?
2: Jo al principi, com mai havia fet experimentacions d'aquest tipus, ni a l'escola ni, bueno, ni en el meu àmbit personal, realment el primer cop, la primera vegada que vaig experimentar amb dàfnies em va semblar complicat, perquè clar, era molt interessant fer aquesta pràctica, però després pues, estaves fent pràctiques amb éssers vius. Llavors la primera vegada que vaig experimentar realment em va semblar complicat com de dur a terme tota l'experimentació, perquè tot i ser animals microscòpics que no podem veure a simple vista, em va saber greu com fer aquesta pràctica. Però és això el que sento, que en molts treballs només es parla dels resultats, però s'omiteix tota la part de com s'han de tractar o de què són organismes vius.
1: Clar, o sigui, tu la part moral i ètica l'has tocat en el treball?
2: Bueno, a mi em va interessar molt fer una part de bioètica, però vaig parlar amb una experta d'una universitat que portava molts anys treballant amb dàfnies i realment bueno, va ser una comunicació una mica fallida, perquè el primer intent sí que em va contestar uns quants dubtes, però quan vaig preguntar-li sobre la bioètica ja vaig perdre comunicació i al final no vaig poder
1: bueno, és que és un tema una mica polèmic, perquè sí que és cert que són petitets i que ni els dubtem, però són éssers vius al final. Però bé, en el teu cas, les dàfnies que vas tenir segueixen bé o tal? No sé si les has mantingut a casa o les has deixat lliure.
2: Realment el període de vida de les dàfnies és bastant curt, vull dir, no tenen un període de vida com el nostre de 80 anys, 90, no acostumen a ser tan llargs, potser és un mes. Però igualment, quan tu manipules una dàfnia, si tu li dones una substància com cafeïna, no la pots retornar al seu medi, no la pots retornar a l'aigua. I aquestes puces o les has de... bueno, no les pots utilitzar més, vull dir, una vegada has acabat la pràctica.
1: Val, guanyar aquest premi de treball de recerca, què significa per tu?
2: Bueno, per mi ha significat com una recompensa per totes les hores que li he dedicat, perquè potser tot i que no hagi acabat complint el meu principal objectiu, que era comparar aquestes dues substàncies, sí que és un treball que comporta moltes hores, perquè són organismes que són difícils de tractar per la seva mida. El treball de gravar cada vídeo d'un minut i fer les mesures dels batecs és una mica pesat, perquè s'ha de fer manualment, has d'anar comptant els batecs de la dàfnia i són batecs molt més ràpids que els nostres, llavors has de posar els vídeos en càmera lenta, fer diverses mesures per tenir fiabilitat i és bastant de temps.
1: Val, clar, bueno, t'han donat uns 400 euros, em sembla. Què faràs amb aquest premi?
2: Doncs jo de moment estalviar-los, perquè no m'agrada gastar molt. Potser sí que els hi vaig dir als meus pares que si guanyava els convidaria alguna cosa.
1: Molt bé.
2: I no em passaré molt, però els convidaré a alguna cosa i ja està.
1: T'agradaria continuar amb el món científic? Abans has dit que t'agradava el camp de la salut.
2: Sí, a mi m'agradaria seguir amb el camp de la salut, però no amb una carrera com medicina, sinó que m'agradaria centrar-ho en la part, bueno, en una enginyeria biomèdica, que és la part més tecnològica del món de la salut.
1: Ostres, pots explicar breument una mica què tracta aquesta part?
2: Per exemple, tots els xips o totes les pròtesis que s'estan inventant avui en dia, que tenen la capacitat de realment agafar el got d'aigua i poder veure, totes aquestes coses s'inventen, pues, per enginyers que...
1: Bé, déu-n'hi-do, eh? Avui hem sabut més sobre les dàfnies, el seu tractament, i no esperava mai que una puça d'aigua se li pogués subministrar cafeïna. La veritat és una cosa que no m'esperava, però molt interessant el treball, de debò. Marc Mediavilla, gràcies per ser aquí amb nosaltres, i bé, molta sort en els teus futurs projectes i que et vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
0: Molt bé, doncs acabem el programa d'avui amb la proposta musical de la Zoraida Gómez. Adéu, que vagi molt bé.
3: Zoraida Gómez, presidenta de l'Associació Espanyola de Esofagitis Eosinofílica, i et recomano la cançó de Et prometo un 23 d'abril. És una cançó molt maca i a més que fa un acompanyament en la família i en estimar una altra persona en moments complicat.
4: Et prometo que tot el que fas ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

roses o la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen.

0: El professor Bromera tanca aquest diumenge el cicle Escena Nou amb un espectacle de bombolles i màgia. El teatre es prepara per rebre l'última proposta del cicle Escena Nou d'aquesta temporada. Aquest diumenge a les 12, la companyia Malabufa presentarà el professor Bromera, un espectacle de teatre familiar que combina titelles, contes i una posada en escena visualment impactant, basada en les bombolles de sabó. L'espectacle, protagonitzat per l'autor Agustí Sanllehí, es planteja com una conferència interactiva on la ciència bàsica i la màgia es donen la mà. Durant la representació, el públic no és un simple espectador, sinó que participa activament en les demostracions del professor. La intenció, segons han indicat des de la companyia, és que ningú es quedi assegut sense interactuar. El personatge del professor Bromera busca transmetre un missatge que va més enllà de l'entreteniment visual, apel·lant als records i a l'essència humana de la descoberta. En aquest sentit, han destacat la importància de mantenir l'esperit curiós. L'espectacle té una durada aproximada d'una hora i és apte per públics de totes les edats, des dels més petits fins als 99 anys. L'entrada és lliure per tothom qui vulgui gaudir d'aquesta cloenda del cicle Escena Nou al nostre poble. I malgrat de Mar transformarà el carrer Girona en un corredor verd i permeable a partir de dilluns. L'Ajuntament de Malgrat iniciarà aquest pròxim dilluns les obres per convertir el tram del carrer Girona, situat entre les avingudes Mediterrània i Joaquima de Badrun, en un corredor verd. El projecte té com a objectiu principal incrementar la vegetació a la zona i millorar la gestió de l'aigua mitjançant superfícies permeables. Tal com han detallat des del consistori veí, l'actuació preveu la plantació de 67 arbres nous, d'11 espècies diferents i més de 1.000 arbustos de 19 tipus diferents, a més també de la instal·lació de noves xarxes de rec. A banda, una de les novetats que destaquen des de Malgrat és que es crearan zones permeables, és a dir, es retirarà el paviment actual de panot, formigó i asfalt per permetre que l'aigua de la pluja s'infiltri al subsol i es pugui reaprofitar. La primera fase començarà aquest dilluns i afectarà el tram entre la Mediterrània i l'avinguda Regull i Vilaró. Es preveu que s'allargui fins al 25 de juliol, tot i que la plantació de la vegetació es farà després de l'estiu per evitar la calor. La segona fase es farà passar l'estiu, concretament està prevista a partir del 7 de setembre i acabarà el 31 d'octubre, actuant des del carrer Regull i Vilaró fins a Joaquima de Badruna. Mentre durin aquestes obres, el consistori ha informat que el carrer Girona estarà tallat al trànsit en el tram on s'estigui treballant en cada moment. Per facilitar l'accés exclusiu als veïns, es preveu que els carrers transversals siguin de doble sentit durant aquestes obres.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Més de 700 alumnes de Palafolls participen en una nova edició de l'English Day. Aquest divendres, els centres escolars del municipi de primària i secundària han tornat a celebrar una nova edició del projecte English Day. Aquesta iniciativa, que es du a terme de forma ininterrompuda des de l'any 2016, neix de la coordinació entre les escoles i l'institut per potenciar l'ús de l'anglès entre els alumnes d'una manera lúdica i col·laborativa. Durant tota la jornada, l'activitat s'ha traslladat fora de les aules amb diverses propostes conjuntes que han omplert diferents espais del nostre poble. A la plaça de Popi, els estudiants han participat en una gimcana, un intercanvi de cartes en anglès, i fins i tot han après i ballat danses escoceses. Un dels plats forts de la diada està la representació d'obres de teatre en llengua anglesa. El teatre ha acollit tres passis de l'obra The Plastic Mermaid amb versions adaptades als diferents cicles educatius de primària. Paral·lelament, a l'Institut Font del Ferro, els alumnes de secundària han pogut gaudir de les obres Romeo and Juliet i Emoji. En total, la jornada ha comptat amb la participació de més de 700 alumnes. Aproximadament han participat uns 531 estudiants de primer de primària a 6è i 184 de secundària de primer i segon d'ESO. L'English Day és una cita fixada ja al calendari de Palafolls que busca posar en valor la importància de l'aprenentatge d'una tercera llengua. Com en edicions passades, els centres educatius han volgut destacar la col·laboració de l'Ajuntament, especialment per la cessió d'equipaments municipals com el teatre, que fan possible que aquesta jornada sigui tot un èxit cada any.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei de teleassistència. Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma a les 24 hores del dia, per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: Sempre la millor música. Sempre la millor música. 24 hores.

0: No t'ho perdis.
1: Divendres 22 de maig repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi amb diferents propostes per aquest cap de setmana. Entre d'altres, demà al matí, el Cuida't Palafolls. Diferents propostes a la plaça de les Valls d'Acs, a la pista exterior del Palauet i també a la gespa davant del casal d'Avis, tot plegat començant amb un esmorzar saludable. Demà també tindrem el taller de la fotografia a la promgrafia, una proposta que es fa a l'Escola Municipal de Música i Dansa a càrrec de Fic Blanes. La proposta és gratuïta, començarà a les 10 del matí, però és necessària una inscripció prèvia. I acabarem destacant en l'apartat de Palafolls un nou espectacle dins el cicle Escena 9. Diumenge, teatre familiar amb el professor Bromera. Serà a les 12 del migdia al Teatre de Palafolls. L'entrada lliure fins a complir aforament.
0: No t'ho perdis.
1: Seguim avançant i anem ara fins a Malgrat de Mar. Entre les diferents propostes culturals, dir-vos que aquest vespre hi ha nova proposta de Cineclub Garbí. Serà a partir de 2:15 del vespre al Centre Cultural. I que demà, durant tot el dia, tindrem una nova sessió del Malgrat Shopping, una activitat ja clàssica que comptarà també amb la desfilada de moda, protagonista indiscutible d'aquest esdeveniment, que es farà al Parc de Can Campassol a 6:45 de la tarda. A part també altres activitats, com flaixos de moda, sortejos o l'espai gastronòmic a les Peixateries Velles. Aquesta setmana també Malgrat de Mar comença amb la Setmana de la Natura amb diferents propostes, per exemple, demà l'activitat titulada Bestioles Nocturnes a partir de les 7 de la tarda al Molí de la Sal i també el diumenge Can Palomeres, del ferro al ratpenat. Una proposta a partir de les 9 del matí al mateix Molí de la Sal a càrrec de Santi Poc i Quim Aubanell de l'associació Natmon.
0: No t'ho perdis.
1: Seguim avançant, ens quedem ara amb les activitats al municipi de Calella. Avui mateix i fins al 24 de maig comença a la fàbrica Llobet Guri el The Factory Bike Fest, una activitat organitzada per Calella Custom Rent. A part, també destacarem, ja de cara a dissabte, una nova proposta dins l'escena Calella. Sessió de teatre, de fet, Bània, un monòleg amb Joel Joan, que començarà a les 9 del vespre amb entrades anticipades a través d'Entràpolis. I diumenge Calella celebra la 17a marxa solidària contra el càncer. A partir de 8:45 del vespre estan convocat totes les persones inscrites des del passeig de Manuel Puigvert al Monument de la Sardana. Fixem-nos ara en Tordera, que demà dissabte celebra la 6a diada de les emergències de Tordera, des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia, a la part de la carretera de Fogàs.
0: No t'ho perdis.
1: A part, també, demà dissabte hi ha una nova sessió de l'Espai Nadó amb la prevenció i educació aquàtica a l'estiu amb els infants a càrrec de la fisioterapeuta infantil Noemi Suriol. Serà a partir de les 10 del matí a la Biblioteca de Tordera. I el diumenge, concert benèfic a favor d'AEDSEO, l'Associació Espanyola de Sofagitis Eosinofílica, amb fil de gospel. Serà a l'Església de Sant Esteve amb un preu solidari de 10 euros a partir de les 6 de la tarda. Acabem i ho fem destacant les propostes al municipi de Blanes. Aquesta nit, nou concert dins el cicle de concerts Música a l'Esperança. Com sempre, a les 10 del vespre, avui amb Cristina Harslem, que presenta recital clàssic i algunes sorpreses. I aquest cap de setmana trobareu una nova edició de la Fira d'Entitats de Blanes. Serà tant dissabte com diumenge al Passeig de Mar.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
0: I de Ràdio joguines, Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
3: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.

0: Més de 700 alumnes de Palafolls participen en una nova edició de l'English Day. Aquest divendres, els centres escolars del municipi de primària i secundària han tornat a celebrar una nova edició del projecte English Day. Aquesta iniciativa, que es du a terme de forma ininterrompuda des de l'any 2016, neix de la coordinació entre les escoles i l'Institut per potenciar l'ús de l'anglès entre els alumnes d'una manera lúdica i col·laborativa. Durant tota la jornada, l'activitat s'ha traslladat fora de les aules amb diverses propostes conjuntes que han omplert diferents espais del nostre poble. A la plaça de Popi, els estudiants han participat en una gimcana, un intercanvi de cartes en anglès i fins i tot han après i ballat danses escoceses. Un dels plats forts de la diada està la representació d'obres de teatre en llengua anglesa. El teatre ha acollit tres passis de l'obra The Plastic Mermaid amb versions adaptades als diferents cicles educatius de primària. Paral·lelament, a l'Institut Font del Ferro, els alumnes de secundària han pogut gaudir de les obres Romeo and Juliet i Emoji. En total, la jornada ha comptat amb la participació de més de 700 alumnes. Aproximadament han participat uns 531 estudiants de primer de primària a 6è i 184 de secundària de primer i segon d'ESO. L'English Day és una cita fixada ja al calendari de Palafolls que busca posar en valor la importància de l'aprenentatge d'una tercera llengua. Com en edicions passades, els centres educatius han volgut destacar la col·laboració de l'Ajuntament, especialment per la cessió d'equipaments municipals com el teatre, que fan possible que aquesta jornada sigui tot un èxit cada any.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
3: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre, edita i presenta Melina Morilla.
1: El govern de Palafolls defensa l'alternança de línies D3 malgrat les protestes de les famílies. L'Ajuntament manté el sistema d'oferir dues línies en una escola i una en una altra per garantir l'equilibri educatiu davant la baixada de la natalitat. Aquest pròxim curs, 6 famílies es quedaran sense plaça a Masprats, que actualment ofereix una línia, i han reclamat al ple municipal una revisió de la planificació per no haver de marxar del poble. L'alcalde de Palafolls assegura que la prioritat és no perdre cap de les 3 línies que hi ha actualment en el nostre municipi.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia d'avui. També en parlarem d'altres i les avancem ara mateix en titulars. Més de 700 alumnes han participat avui en una jornada lúdica per l'English Day. Estudiants de primària i secundària han sortit al carrer per potenciar l'ús de l'anglès amb gimcanes, danses escoceses i representacions teatrals. Entre les obres destacades s'han representat The Plastic Mermaid al Teatre Municipal i adaptacions de Romeo and Juliet a l'Institut. També parlarem d'altres activitats culturals que es duran a terme aquests dies a Palafolls. Entre altres, l'espectacle de bombolles El professor Bromera acaba amb el cicle Escena Nou. La companyia Malabufa presenta aquest diumenge a les 12 del migdia al teatre una proposta interactiva que combina ciència i màgia. L'actor Agustí Sallei busca la participació directa del públic de totes les edats en una funció amb entrada lliure.

i Malgrat de Mar transformarà el carrer Girona en un corredor verd i permeable. Les obres que comencen aquest pròxim dilluns serviran per instal·lar superfícies que filtrin l'aigua de la pluja i plantar 67 arbres nous i més de 1.000 arbustos. El projecte té un cost de 248.374 euros i es realitzaran dues fases. Provocarà així talls de trànsit al tram afectat fins a finals d'octubre aproximadament.

0: I pel que fa al temps d'aquesta tarda, tot continuarà igual i el temps serà estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions, els vents seran fluixos força 1 a 2 de component variable, però amb predomini del sud-est. El mar estarà arrissat a tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes es mantindran sense canvis destacables i oscil·laran entre els 23 i els 27 graus. A Palafolls el dia serà assolellat, les temperatures màximes continuaran en els 27 graus i les mínimes pujaran fins als 14. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres i ho fem parlant d'alguns dels temes que es van tractar en el ple d'ahir al vespre. Entre altres, el govern defensa l'alternança de línies D3 entre les dues escoles de Palafolls. L'Ajuntament manté l'aposta per l'alternança de línies D3 entre les dues escoles del nostre municipi, una planificació acordada amb el Departament d'Educació per evitar perdre oferta educativa de la baixada de natalitat. El sistema actual estableix que una escola tingui dues línies i l'altra una alternança cada curs. El pròxim curs Ferreries disposarà de dues aules D3 amb 38 places totals, mentre que Masprats n'oferirà una amb 19 places. El problema és que aquest any hi ha hagut 25 sol·licituds per entrar a Masprats, fet que deixarà 6 infants sense poder accedir al centre com a primera opció. Les famílies afectades van intervenir al ple municipal per reclamar a l'Ajuntament que pressioni la Generalitat i revisi la planificació prevista i ampliï l'oferta davant la demanda de places. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, va assegurar que no havia canviat cap de les circumstàncies que havien motivat l'alternança per garantir l'equilibri educatiu en el nostre municipi.
1: No estic dient que estic convençudíssim que tinc tota la punyetera raó del món mundial. No, no ho estic dient, eh? Però sí que estic bastant convençut, en aquest sentit, de les decisions que es van prendre i per què es van prendre. I d'una estratègia que ja es va utilitzar en el passat per intentar equilibrar una tensió que hi havia sobre les escoles, en aquell cas per sobre matrícula, no? Però una tensió a la qual se sotmetien les escoles i que per poder-la compensar es anava canviant cada any 2-3, 2-3, 2-3. En aquest cas és per sota, 1-2, 1-2, 1-2. L'estratègia és bona per intentar mantenir la qualitat de tota l'oferta educativa del municipi.
0: Segons el govern municipal, tots els infants de Palafolls tindran plaça escolar al poble, encara que no sigui el centre escollit en primera opció. L'executiu local assegura que l'única línia vermella seria perdre una de les tres línies educatives per manca de demanda. Precisament aquest és el risc que denuncia les famílies afectades. Algunes asseguren que si finalment no entren a Masprats, optaran per escolaritzar els seus fills fora del municipi, una situació que podria acabar reduint encara més la demanda a Palafolls i, en conseqüència, podria comportar una línia ni a menys D3. Durant el ple, una de les mares va remarcar que el conflicte no és una qüestió de qualitat entre escoles, sinó de poder escollir el projecte educatiu que prefereixen pels seus fills.
2: Em costa d'entendre com tinguen aquests números per a algú polític, diguem-li com sigui, d'estructura municipal. A mi, amb el resum de tot, em dona la sensació que es prefereix que aquestes 6 famílies marxin a un altre municipi només per mantenir un acord que es va crear abans de saber la demanda que hi hauria a cada escola. Llavors, aquest és el sentiment que nosaltres tenim una mica, perquè al final el dret a escollir escola és general.
0: Segons va explicar l'alcalde, el Departament d'Educació ha garantit que de moment les tres línies D3 es mantindran el curs vinent. El debat sobre les preinscripcions va centrar bona part del ple municipal d'aquest dijous, una sessió que va comptar amb 33 punts a l'ordre del dia. Parlem ara d'altres qüestions, però també relacionades amb ensenyament, i és que avui més de 700 alumnes han participat en una nova edició de l'English Day. Aquest divendres, els centres escolars de Palafolls de primària i secundària han tornat a celebrar una nova edició del projecte English Day. Aquesta iniciativa, que es du a terme de forma ininterrompuda des del 2016, neix de la coordinació entre les escoles i l'Institut per potenciar l'ús de l'anglès entre els alumnes d'una manera lúdica i col·laborativa. Durant tota la jornada, l'activitat s'ha traslladat fora de les aules amb diverses propostes conjuntes que han omplert diferents espais del poble. A la plaça de Popi, els estudiants han participat en una gimcana, un intercanvi de cartes en anglès i fins i tot han après i ballat danses escoceses. Un dels plats forts de la diada està la representació d'obres de teatre en llengua anglesa. El Teatre de Palafolls ha acollit tres passis de l'obra The Plastic Mermaid amb versions adaptades als diferents cicles educatius de primària. Paral·lelament a l'Institut Font del Ferro, els alumnes de secundària han pogut gaudir de les obres Romeo and Juliet i Emoji. En total, la jornada ha comptat amb la participació de més de 700 alumnes. Aproximadament han participat uns 531 estudiants de primer de primària, 6è, i 184 de secundària, de primer a segon d'ESO. I obrim ara Plana Cultural, perquè el professor Bromera tanca aquest diumenge el cicle 100 a 9 amb un espectacle de bombolles i màgia. El teatre es prepara per rebre l'última proposta del cicle 100 a 9 d'aquesta temporada. Aquest diumenge a les 12 del migdia, la companyia Malabufa presentarà el professor Bromera, un espectacle de teatre familiar que combina titelles, contes i una posada en escena visualment impactant basada en les bombolles de sabó. L'espectacle, protagonitzat per l'actor Agustí Sallaí, es planteja com una conferència interactiva on la ciència bàsica i la màgia es donen la mà. Durant la representació, el públic no és un simple espectador, sinó que participa activament a les demostracions del professor. Segons ha explicat el mateix Sallaí, l'objectiu és que ningú es quedi assegut sense interactuar amb ells.
3: A partir d'aquí també trec voluntaris, o sigui, ajudants i ajudantes que ens ajudaran a entendre el perquè de les bombolles, perquè, doncs, com són, perquè esclaten.

0: als records i a l'essència humana de la descoberta. En aquest sentit, l'actor destaca la importància de mantenir l'esperit curiós.
1: Que tothom sortia amb un bon regust de boca. Mm. I aquestes frases que diu el professor Brumet al final, no? És molt important, crec jo. Moltes vegades, a mesura que et vas fent gran, perds aquesta perspectiva i el d'aprendre sempre és important. De conèixer i sobretot de jugar, no? que és l'essència de l'ésser humà.
0: L'espectacle té una durada aproximada d'una hora i és apte per públic de totes les edats, des dels més menuts fins als 99 anys. L'entrada és lliure per tothom qui vulgui gaudir de la cloenda del cicle 109 al nostre municipi. I marxem ara cap a Malgrat de Mar, que transformarà el carrer Girona en un corredor verd i permeable a partir de dilluns. L'Ajuntament de Malgrat iniciarà el pròxim dilluns les obres per convertir el tram del carrer de Girona, situat entre les avingudes Mediterrània i Joaquima de Vedruna, en un corredor verd. El projecte té com a objectiu principal incrementar la vegetació a la zona i millorar la gestió de l'aigua mitjançant superfícies permeables. Tal com han detallat des del consistori veí, l'actuació preveu la plantació de 67 arbres nous, 12 espècies diferents i més de 1.000 arbustos de 19 tipus diferents, a més també de la instal·lació de noves xarxes de rec. A banda, una de les novetats que destaquen des de Malgrat de Mar és que es crearan zones permeables, és a dir, es retirarà el paviment actual del panot, formigó i asfalt per permetre que l'aigua de la pluja s'infiltri al subsol i es pugui aprofitar més tard. Els treballs tenen un cost de 248.374 euros i seran executats per l'empresa Parcs i Jardins de Catalunya. Pel que fa al seu desenvolupament, es dividiran en dues etapes per minimitzar les molèsties. La primera fase començarà aquest dilluns i afectarà el tram entre Mediterrània i l'Avinguda Regull i Vilaró. Es preveu que s'allargui fins al 25 de juliol, tot i que la plantació de la vegetació es farà després de l'estiu per evitar la calor. La segona fase es farà passar l'estiu, concretament està prevista a partir del 7 de setembre i acabarà el 31 d'octubre, actuant des del carrer Regull i Vilaró fins a Joaquima de Vedruna. Mentre durin aquestes obres, el consistori ha informat que el carrer Girona estarà tallat al trànsit en el tram on s'estigui treballant. Per facilitar l'accés exclusiu als veïns, es preveu que els carrers transversals siguin de doble sentit durant aquestes obres.

obrim, com sempre, la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere, un dia com avui. Aquell 22 de maig del 2025 de l'any passat hi havia polèmica entre el Club Deportivo Palafolls i l'Ajuntament per l'ús del camp de futbol. El Club Deportivo Palafolls va publicar a les seves xarxes socials un comunicat on informava de la suspensió del torneig de final de temporada que organitzen anualment. Segons van indicar, només 15 dies de la celebració de l'activitat, l'Ajuntament els havia comunicat que les instal·lacions estaven llogades a una empresa que també volia dur a terme un acte al camp de futbol. Després de posar-se en contacte amb el consistori i preguntar per què s'havia pres aquesta decisió, l'Ajuntament els va donar diverses opcions que no havien agradat al club. És més, segons deien, estaven molestos amb l'acció de l'Ajuntament perquè no els permetien celebrar el torneig anual de final de temporada. A la vegada van afegir que creien que l'Ajuntament hauria d'haver tingut en compte el club com a usuari de l'equipament abans d'acceptar la realització d'una altra activitat. Fa 5 anys, el 2021, van decretar 31 anys de presó per l'acusat de matar la seva parella davant els seus fills menors d'edat. L'Audiència de Girona va condemnar 31 anys de presó Rolando Dionisio Bolívar, l'home que va matar la dona ganivetades a Blanes l'abril del 2018 davant dels seus fills. Segons l'Agència Catalana de Notícies, la sentència va tenir en compte les circumstàncies especialment cruels del crim, perquè consideraven provat que l'home va infligir 23 punyalades a la víctima, que va haver de patir una llarga agonia. També va tenir en compte el patiment emocional dels fills i van destacar que va ser especialment esfereïdor perquè l'assassí els va obligar a presenciar una escena aterraïdora. El més petit, que llavors tenia 10 anys, va sortir al passadís al sentir els crits de pànic i auxili de la seva mare i se la va trobar estès al terra. El nen va intentar treure-li el ganivet de les mans i, com a conseqüència, va patir, després d'això, estrès postraumàtic, que havia de seguir tractament mèdic i també psicoterapèutic.

I fa 10 anys, el 2016, es va fer un front comú contra l'extracció de sorra de la Tordera. Aquell migdia, el Consell Comarcal del Maresme es va fer una reunió que va servir per mostrar l'oposició frontal del territori a la intenció del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient d'extreure 100.000 mil·lilitres de sorra de la llera de la Tordera al seu tram final, per tal de regenerar la platja de Sabanell de Blanes. A més, també es preveia portar uns 50.000 metres cúbics més del fons marí d'Arenys de Mar. El Ministeri ho va comunicar alguns ajuntaments i això va fer saltar les alarmes a la zona i per això es va reunir el comissionat del litoral del Consell Comarcal, on hi havia representants dels partits polítics i de la plataforma Litoral. També es va convidar els alcaldes i representants dels ajuntaments més afectats. Tots ells van coincidir que l'extracció de la sorra podia afectar el fons marí, la resta de platges de la comarca i també els aqüífers de Palafolls.

0: I el que ara fem, com sempre, és connectar amb el nostre company, en Jordi Prats-Savalls, per veure quina proposta cultural ens acosta avui de cara a aquest cap de setmana. Hola, Jordi.
1: Hola, Melina. La proposta cultural avui ens porta cap a Blanes. El municipi celebra demà i demà passat una nova edició, la 12a, de la Fira d'Entitats. Diferents expositors d'entitats blanenques que trobareu al Passeig de Mar, un lloc per passejar tranquil·lament amb el bon temps que farà. Però és que, a part, tindrem diferents actuacions a l'escenari de la zona. També hi haurà zona de tallers i manualitats, fins i tot zona poliesportiva. I a la sala de plens s'hi faran presentacions de llibres i també diferents xerrades. No et perdis tota l'explicació i les activitats en concret a www.blanes.cat.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara el que fem és connectar amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança des del Consell Comarcal del Maresme, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica del que queda de dia i també de les pròximes jornades. Hola, Quim, bona tarda.
1: El temps de moment aquest migdia continua marcat bàsicament per l'estabilitat i per la calor, unes temperatures que aquests últims dies han pujat clarament i que encara poden ser més altes de cara a diumenge i dilluns de la setmana vinent, amb algunes màximes fregant els 30 graus cap a l'interior de la comarca. De moment, sembla que continuem, a més, també amb un temps estable, un temps assolellat, i aquesta tarda, com aquest matí, el sol serà el protagonista. De tota manera, tenim aire molt càlid al damunt i la temperatura de l'aigua del mar prou freda com perquè es puguin formar bancs de boira que puntualment, entre aquesta propera matinada i demà al matí, podrien afectar alguns sectors del litoral maresmenc, de forma sempre aïllada i poc important, però no hem de descartar aquesta possibilitat. Amb més humitat demà, les temperatures reculen una mica, sobretot a prop de la costa, però diumenge es torna a recuperar la mica que baixin demà. Diumenge pugen fins i tot encara més que avui i puntualment, com ja hem dit, es poden superar els 29 graus en alguns sectors de l'interior del Maresme, tant diumenge com dilluns. Tot això amb molta tranquil·litat pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar i, com dèiem, amb un cel serè, a excepció d'aquests puntuals bancs de boira que puguin aparèixer durant el matí de demà, doncs amb un cel ben serè a tot el Maresme.
0: Moltes gràcies, Quim.

Acabem l'informatiu d'avui, com sempre, repassant en titulars quines han estat les notícies destacades del dia. El govern de Palafolls ha defensat l'alternança de línies D3 malgrat les protestes de les famílies. L'Ajuntament manté el sistema d'oferir dues línies en una escola i una en una altra per garantir l'equilibri educatiu davant la baixada de la natalitat. De cara al curs vinent, 6 famílies s'han quedat sense plaça a Mas Prats i han reclamat al Prem Municipal una revisió de la planificació per no haver de marxar del poble. L'alcalde assegura que la prioritat és no perdre cap de les 3 línies actuals que hi ha a Palafolls.

I avui, més de 700 alumnes han participat en una jornada lúdica per l'English Day. Estudiants de primària i secundària de Palafolls han sortit al carrer per potenciar l'ús de l'anglès amb gincanes, danses escoceses i representacions teatrals. Entre les obres destacades s'han representat The Plastic Mermaid al Teatre Municipal i adaptacions de Romeo and Juliet a l'Institut. I aquest diumenge finalitza el cicle Escena 9 amb l'espectacle de bombolles del professor Bromera. Es farà a les 12 al teatre i és una proposta interactiva que combina ciència i màgia. L'actor Agustí Sallaí busca la participació directa del públic de totes les edats en una funció amb entrada lliure.

I avui també marxa cap a Malgrat de Mar, que transformarà el carrer Girona en un corredor verd i permeable. Les obres, que comencen aquest dilluns, serviran per instal·lar superfícies que filtrin l'aigua de la pluja i plantar 67 arbres nous i més de 1.000 arbustos. El projecte té un cost de 248.374 euros i es realitzaran dues fases, provocant talls de trànsit al tram afectat fins a finals d'octubre.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest divendres 22 de maig del 2026. Ha estat amb vosaltres, com sempre, amb Melina Morilla. Gràcies per acompanyar-nos un dia més i, en aquest cas, una setmana més. Aquestes notícies les teniu ja disponibles al nostre web, que és www.radiopalafolls.cat, i també a les nostres xarxes socials. Recordem que estem disponibles a Instagram, a Facebook, a Telegram i que també tenim el nou canal de WhatsApp. Com sempre, nosaltres tornem la setmana vinent amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament. www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
6: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
7: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
8: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
9: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
6: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
8: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequib.
6: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
10: Avançar les eleccions no són bones notícies.
11: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
12: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei d'atenció domiciliària.
1: Les persones de Palafolls que necessiten suport per atendre els seus familiars malalts, persones soles que necessiten suport per desenvolupar la seva vida diària, o bé per situacions on hi ha menors en risc social, poden sol·licitar els serveis d'atenció domiciliària a l'Ajuntament. Consisteix en oferir suport per la higiene personal, control de la medicació, suport emocional al cuidador, pautes per realitzar correctament els canvis posturals durant una hora diària i amb una periodicitat que va en funció de la situació a tractar. Més informació a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93-762-0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
4: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
5: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
6: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
7: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
4: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
8: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
4: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
9: per començar aquests canvis de direcció, que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
4: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
0: La informació que més t'interessa. La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.
1: Aquest programa és una repetició.
10: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Com esteu? Us ve de gust caminar, conèixer llocs i viatjar? Doncs sou el programa correcte, perquè els Sendes que fem des de Ràdio Martorell i per la xarxa us oferim aquests tres continguts. I ho fem des de l'any 2008. Portem 571 programes a l'esquena i avui assolim el 572. Com és habitual, aquest programa té una durada de 25 minuts i aplega cada setmana tres continguts que presentem ara mateix en el nostre sumari. En plena vall del Tenes, a Santa Eulàlia de Ronçana, hi ha el Parc de les Olors, una aposta de la Pilar Comas que va començar sent un jardí de plantes aromàtiques i que s'ha convertit en un projecte de desenvolupament agrari sostenible i espai de divulgació. Més de 170 espècies vegetals s'hi concentren i és un espai i projecte mare d'una xarxa de parcs distribuïts a dia d'avui arreu de Catalunya. El visitem. A l'espai de senderisme voltarem per Osona. El punt central serà Sabassona, jaciment arqueològic, castell i ermita. En Xavi Tió ha fet la ruta, n'ha pres nota de tots els detalls i tot seguit els explica. Colònia és la quarta ciutat més gran d'Alemanya. Situada a l'estat de Rin del Nord-Westfàlia, destaca per la seva majestuosa i imponent catedral. Però també té altres llocs dignes de visita. La Cristina Duró ens hi porta. I ara ens hi posem. Veniu amb nosaltres en aquest recorregut? Doncs va, que marxem. Desperteu bé els vostres sentits. Tots ells. Avui anem a un lloc on els aguditzareu. El més evident seria l'olfacte, si fem cas al nom d'aquest indret, el Parc de les Olors. Però no menys tinguem la vista, perquè anem cap a la capçalera d'una verda i frondosa vall. O l'oïda, ja que sentirem natura, pau, concert d'ocells i el vent fregant entre les fulles. Ni tampoc el tacte, de vegades rugós, d'altres aspre o suau de les plantes. I sí, fins i tot aguditzareu el gust, amb el tas d'algun vegetal que us sorprendrà, que mai hauríeu dit que es menja. Situem-nos a Santa Eulàlia de Ronçana, a la vall del Tenes, al Vallès. En un punt elevat, vora el Tossal d'en Lluc, s'hi estén el Serrat, una finca batejada com el Parc de les Olors. És un projecte impulsat l'any 2007 per la Pilar Comas, que va començar com a jardí visitable de plantes aromàtiques i medicinals i que a dia d'avui és una empresa dedicada a l'agroecologia, que combina l'aspecte productiu de les plantes per usos medicinals, cosmètics, alimentaris i per abastir indústries properes d'aquest sectors amb una voluntat divulgativa a través de visites guiades i sensibilització. En parlem amb la seva ideòloga, la Pilar Comas, professora jubilada de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Un projecte de desenvolupament rural que basa el seu negoci en 50% dels ingressos provenen de la producció, del cultiu i l'elaboració de productes conseqüents i comercialització d'aquests productes, i l'altre 50% provenen de l'activitat divulgativa. Divulgativa, formativa, a nivell escolar, potser és la línia més potent. De dilluns a divendres rebem, en aquest any em sembla que tocarem els 12.000 alumnes. I els caps de setmana, el públic familiar, grups, concertats, etc.
0: El Parc de les Olors és una finca de 12 hectàrees, 6 de les quals són de bosc i 6 de cultius. Hi trobem herbes, arbustos i arbres, totes les formes vegetals hi són representades, perquè, com explica la Pilar, totes les plantes tenen propietats. Cadascuna d'elles és una fàbrica química que conté principis actius i de la que se'n pot extreure molt, no només de les fulles, sinó també de les flors, les tiges i les arrels. I no n'hi ha poques, superen de llarg el centenar.
1: S'ha de diferenciar entre les que tenim, les que aprofitem i en fem producte. Llavors, que en tenim i que les tenim plantades, amb menys o més quantitat, doncs haguem estat rondant les 160-170 espècies. Que les tenim valoritzades com a producte final a l'agrobotiga o bé que ens les demanen en cultiu, haguem estat a l'ordre de les 90-100.
0: I com pot ser que hi proliferin tantes i tantes espècies vegetals en un espai tan petit? Doncs per la singularitat del lloc. El substrat de la Vall del Tenes, amb capçalera Sant Miquel del Fai, és molt ric. S'hi combinen grans lloses de pedra plana, dites precisament Tenes, amb roca calcària dels cingles de Bertí i el sauló de l'antic mar que s'acumulava a les parts baixes. I pel que fa al clima, aquest cal dir que és òptim.
1: La vall mira cap al sud-est. Per tant, li entra la marinada diàriament. Les brises de mar i terral, la marinada i el terral, juguen un paper molt important i fan que aquesta vall pràcticament no tingui boires, tingui la temperatura regulada. A l'estiu fa menys calor que Granollers, 2 o 3 graus, i a l'hivern fa menys fred.
0: La finca és una suma de plantes aromàtiques i medicinals que es combinen amb altres plantes i arbres de jardí que tant són refugi d'ocells com reservori d'aigua o punt d'ombra. Ho comprovarem a través d'una de les activitats divulgatives que es fan al Parc de les Olors, les visites guiades. Comencen a l'edifici principal, a l'entrada de les instal·lacions. Des d'allà neix una recta pista de terra que, a manera d'espina de peix, distribueix a banda i banda camps amb una petita mostra dels cultius que la finca disposa una mica més avall.
1: Saps que és un viacrucis de Setmana Santa que vas fent parades? Doncs nosaltres fem parades també. Són un parell d'hores on el grup de persones va seguint i va tenint diferents experiències. Ara agafem el romaní, l'espernallac i la menta i en fem un perfum i ens asseiem a terra, fem un perfum fregant i explicant les propietats d'aquestes plantes. A continuació podem observar la simbiosi que hi ha entre ametllers i romanins. En un altre moment trenquem el concepte que té la gent de que de farigola només n'hi ha una i n'hi ha 150.
0: I d'entre aquestes 150 espècies de farigola, la que crida més atenció a la gent, la Thymus masticina, és a dir, la farigola blanca.
1: Que és una farigola que aquí no tenim, que és endèmica de la península Ibèrica, però és endèmica d'un petit sector de la península Ibèrica. El seu ecosistema està centrat entre Almeria i Granada. Hem aconseguit amb la farigola blanca portar-la aquí, adaptar-la al nostre medi, que no és el seu, i ara ja la reproduïm per llavor, o sigui, ja vol dir que l'hem domesticat, l'hem convertit en un cultivar. I aquesta planta té un 70% de principis balsàmics, és com un Vicks Vaporub, i un 30% de principis desinfectants, amb la qual cosa hem fet una infusió que es diu Adéu Refredats, que va de meravella. I amb l'oli essencial, tu mateix amb una cremeta et pots fer un Vicks Vaporub facilíssim.
0: Les visites guiades, sigui en els horaris habituals, per grups concertats o per centres escolars i empreses, són una manera de conèixer el parc i el que s'hi fa. Però també s'imparteixen cursos i tallers i es disposa d'una agrobotiga on s'hi venen productes propis. Perfums, aromes, cosmètics, llavors, infusions, licors, condiments, etc. Tot fet a casa o bé a centres col·laboradors que els elaboren pel Parc de les Olors. Tota una filosofia de la que la Pilar n'està molt convençuda.
1: Al Parc de les Olors l'objectiu és demostrar que del camp sí que se'n pot viure, però hem de canviar la mentalitat del pagès. Nosaltres ens definim com a pagesos, som una empresa agrària, però el model d'agricultura que promovem és el que té futur. Per què? Perquè té un valor ambiental molt important, fa que d'alguna manera fem front al canvi climàtic, ajudem a la biodiversitat, a recuperar ecosistemes, tot això. Té un valor social perquè la gent ve al camp a aprendre, a fer salut, d'alguna manera a fer un altre model de consum. I a nivell econòmic hem demostrat que és sostenible.
0: Sostenible i viable, perquè la gran inversió feta en comprar una finca i treballar-la ja ha estat rendibilitzat. A dia d'avui, explica la Pilar, el Parc de les Olors té 4 treballadors fixes i alguns de temporals i esdevé el parc mare de tota una xarxa de Parcs de les Olors arreu del país. En tots aquests anys s'hi han creat 35 parcs, que hi romanen vinculats una desena d'anys com a franquícia abans d'emprendre, si volen, el seu propi camí. Actualment n'hi ha una dotzena que en formen part, que continuen amb la xarxa de Parcs de les Olors i no paren de créixer les sol·licituds per fer-ne de nous.
1: És a dir, venen pagesos o venen persones que tenen una finqueta, encara que sigui petita, i diuen, oh, és que m'agradaria molt tenir un parc de les olors, que m'ajudes? I així va néixer la xarxa Parc de les Olors. També van venir algunes indústries que volien fer producte amb la nostra planta, i llavors vam començar a produir fort, a produir en aquest parc central, perquè volíem demostrar que això era possible, però primer ho havíem de provar nosaltres, abans d'embrancar-hi altres persones.
0: La Pilar no deixa passar l'oportunitat com a geògrafa de destacar que Catalunya és un país amb una geomorfologia molt diversa i una varietat paisatgística extraordinària, del mar a l'alta muntanya en molt poc temps. Tot això permet una gran varietat de flora. Reivindica que cal potenciar més el cultiu d'aquestes plantes, perquè, a més, ben al costat, hi ha una gran part d'indústria que pot necessitar-les.
1: Que el nostre país és una regió on es concentra moltíssima indústria que fa servir aquestes plantes. Indústria agroalimentària, imagineu-se les indústries dels embotits. Milers de quilos d'orenga que fan servir per les pizzas, pels embotits. Tenim la gran qualitat de tenir flora que és molt bona i que està molt buscada. Tenim una gran riquesa d'indústries dels aromes, dels perfums, la cosmètica. Han de fer extractes de les plantes. D'on treuen la matèria primera?
0: El Parc de les Olors, un espai amb molta biodiversitat i policultiu. Un lloc productiu, però que ho fa, com explica la Pilar Comas, en funció a un model d'agroecologia, que reivindica que el pagès sigui ecòleg, a més de pagès, i que conegui com funcionen els ecosistemes. Un model ubicat a la Vall del Tenes, obert tot l'any, de dilluns a diumenge. Descobriu les seves visites i experiències entrant a la www.parcdelesolors.com.

0: Sinnes.
1: Doncs encara amb agulletes que tinc, estic cruixit encara de l'excursió de l'última que ens va proposar el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estàs?
2: Maria, Déu quart.
1: Dic encara amb agulletes, encara cruixit d'aquella sortida pel que dic, que va ser Déu-n'hi-do, I això que no l'he feta, només d'escoltar-te, ja em va entrar cruiximenta, imagina't.
2: Intensa.
1: Avui fem una cosa una miqueta més light, em sembla, no?
2: Avui recuperarem una miqueta la tranquil·litat.
1: Sí.
2: I us proposo una excursió interessant i fàcil per un seguit d'indrets farcits d'història, seguint camins i pistes de bon fer. Ens n'anem cap al vell mig de la plana de Vic, entre les Guilleries i el Coll Sa Cabra, a la cua del Pantà de Sau, per anar a Sabassona des de Tavèrnoles. Farem una circular en sentit antihorari que ens durà al mirador de Tavèrnoles, després ens acabarem d'enfilar al castell de Sabassona, passarem per l'església de Sant Pere, traspassarem tot el jaciment arqueològic de Sabassona, on aprofitarem per pujar a l'ermita de Sant Feliu de Sabassona, baixarem quasi arran de Ter per enfilar-nos després al castell de Savellana i acabar de pujar fins al Puig de Conangle. D'allà anirem baixant cap a Santa Margarida de Conangle, el Mas de Salou, veurem el Pou de Glaç de Salou, passarem pel Mas de la Bauma i llavors ja acabarem de pujar al poble per tancar el cercle.
1: Déu-n'hi-do, quants llocs. Per tant, comencem el més ràpid possible. Vinga, punt de sortida.
2: Doncs anem a començar a caminar a Tavèrnoles. A la part de dalt del poble, al carrer de l'Església, prop del cementiri, hi ha un espai d'aparcament. Al costat mateix de l'aparcament hi ha indicacions cap al mirador i el que fem és pugem pel carrer de davant del cementiri i el deixem de seguida per un camí ben fressat que en fort pendent entre vegetació espessa ens deixa en un no-res al mirador de Tavèrnoles, ben bé sobre el poble, amb una taula d'orientació que ens permet contemplar a l'horitzó des de Rasos de Peguera fins al Taga, amb vistes més properes de Bellmunt, Milany, Curull, Puigsacalm, Llancers i Cabrera. Continuem cap a llevant per un camí carener que va remuntant suau entre alzines, va girant cap a nord, passa per la Font i la Bauma de la Baronessa, una raconada molt bonica, i acaba d'arribar al castell de Sabassona. Un grandiós edifici habitat que va evolucionar des d'un castell roquer inicial i que conserva elements medievals, té també murs de defensa i una torre triangular a l'interior de l'edifici actual, que té una estructura del segle XVII, tot i que ampliat i renovat a la façana el 1775. Baixem del castell per l'accés asfaltat que ens mena a Sant Pere de Sabassona, és una bonica església d'origen romànic amb un campanar d'espadanya, i de l'església recolem una mica i pel costat d'uns camps de conreu anem a traspassar la carretera del Parador de Sau per accedir al jaciment arqueològic de Sabassona. És tot un conjunt de blocs de gres de totes les mides, des de petitons fins a gegantins, que s'han desprès del cingle proper on hi ha Sant Feliu. Els blocs més coneguts són les pedres del sacrifici, el de les bruixes i també el de l'home. La primera, perquè la tradició popular l'assenyala com el lloc on s'haurien celebrat sacrificis humans i aquelarres de bruixeria, i les dues darreres pels gravats rupestres. És un jaciment habitat des del Neolític fins a l'edat mitjana, i d'aquí per un camí empedrat pugem a l'ermita de Sant Feliu de Sabassona o Sant Feliuet, una altra ermita romànica, petitona, que conserva l'absis d'època preromànica, situada en un indret realment espectacular, aturonada sobre una gran roca. Al darrere de l'absis trobem unes tombes antropomòrfiques arran de cingle excavades a la roca, i aquí és el punt més enlairat de l'itinerari, amb una bona panoràmica de la contrada i amb diversos panells d'orientació. Baixem de Sant Feliuet, acabem de passar per dos blocs més amb incisions rupestres i fem cap al Mas de Cavitat de Passarella, força gran, i poc més enllà la pedrera abandonada de la Font de la Pedrera, elevada sobre la cua de l'embassament de Sau. Poc més enllà, a l'alçada d'una bàscula de camions, a mà dreta surt un corriol que en un no-res ens deixa el castell de Savellana, un petit castell roquer al peu del Puig de Conangle, del qual se'n conserven poques restes dels murs, també una miqueta d'escala i la base d'una torre. I del castell el que fem és acabem de pujar al Puig de Conangle, on trobem una barraca de pedra seca tota sencera, i pel mig d'un preciós alzinar esclarissat comencem a baixar suau cap a Santa Magdalena de Conangle, una ermita d'origen romànic amb un campanar de torre, on curiosament el 1960 s'hi va adossar el claustre neoclàssic procedent del convent de Carmelites Descalços de Sant Josep de Vic. És un claustre totalment obert i accessible i en un entorn tot realment molt ben posat. De Santa Magdalena, una pista ens duu a baixar al Mas de Salou, una gran masia de planta irregular formada per dos cossos adossats i tot un seguit de construccions al vol, annexes. Després passem vora la Teuleria de Salou, anem a traspassar la Riera de Tavèrnoles i just a l'altre cantó tenim el Pou de Glaç de Salou, tancat, sencer i ben conservat en un racó ombrívol. Estem al punt més baix de l'itinerari i ja només ens queda remuntar fins al proper Mas de la Bauma, acabar de pujar per un preciós bosquet que ens deixa al costat de la depuradora de Tavèrnoles, traspassar la petita urbanització del Roquet i entrar a Tavèrnoles a recuperar el cotxe després de fer una visita obligada, penso, a l'església parroquial de Sant Esteve. És una de les romàniques més ben conservades de la comarca, on destaca el campanar de planta quadrada.
1: I després de la descripció, ja ho sabeu, arriba el temps de fer la fitxa tècnica, que comencem, com és habitualment, per la distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant, en aquest cas, de 11 quilòmetres.
1: Desnivell?
2: 340 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quin temps ho farem?
2: Posem-hi unes 6 horetes bones, perquè ens entretindrem molt a tots els llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5?
2: Posem-hi un 1 sobre 5, perquè és una passejada amable, sense complicacions.
1: I quines referències trobarem?
2: Doncs tenim cartografia, un full de l'editorial Alpina que es diu Paisatges del Ter, escala 1:40.000, i a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom simplement Sabassona, d'un usuari força interessant i que ja hem seguit un munt de vegades, que es diu Toni Planes.
1: I tant, unes quantes, eh? Això és un vell conegut de la casa, com aquell qui diu. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i república!
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, sóc la Cristina Duró i avui us explicaré els 5 imprescindibles per visitar Colònia en un dia.
1: Colònia, una ciutat de gairebé 1.100.000 habitants, xifra que la converteix en la quarta més poblada d'Alemanya. És la ciutat més industrial i comercial del seu entorn, de la conca del Rin i del Ruhr, un gran eix poblacional del país i a nivell continental. Però no us espanteu perquè us parlem de Colònia com a ciutat industrial, perquè aquesta urbs té una colla de llocs molt interessants de conèixer. La catedral, els ponts sobre el Rin, l'edifici de l'Ajuntament, els barris nous cosmopolites i d'altres de més tradicionals. Una mica de tot en els imprescindibles que ens presenta la Cristina als Quaderns del Viatger.
3: A l'hora de visitar-la, sincerament, té els punts d'interès bastant concentrats, però entre tots els punts d'interès en destaca un del principal, que és la seva catedral. La seva entrada és gratuïta i quan nosaltres hi vam ser estaven oficiant la missa, així que vam poder sentir com tocava l'orgue i encara va ser més impressionant. Aquesta catedral està situada en un barri que per la banda, com si diguéssim, de la façana principal de la catedral. No és gaire bonic, però si dones la volta i arribes a la riba del riu, veuràs que arribes a un altre dels punts d'interès de la ciutat, que ara a continuació comentarem. La catedral de Colònia està situada gairebé al vell mig de la ciutat, té vistes al riu Rin i, com tots sabeu, és una catedral d'estil gòtic i no sé si dir-vos si és més impressionant per dins o per fora. Quan la mires des de la part de fora, encara que alcis moltíssim el cap, és dificilíssim arribar a veure la seva cúspide, cosa que la fa magnificent. I quan entres dins tens una sensació de pau que, malgrat la grandària de l'edifici, no esperes. El següent punt d'interès que us explicaré és el pont de Hohenzollern. No sé si la meva pronunciació ha estat prou correcta o no. Aquest pont comunica des de la catedral fins a l'altra vora del riu i és un pont d'estructura metàl·lica que es caracteritza perquè està tot ple i guarnit de cadenats de gent que ha deixat el seu record juntament amb la seva parella. És un pont en el qual hi ha molta gent per travessar. És llarg i la veritat és que impressiona per la quantitat de cadenats que s'hi poden trobar penjats. Gairebé no es poden ni apreciar les baranes. Un cop que hem travessat aquest pont, arribem a un dels altres llocs que jo considero que té més interès de la ciutat de Colònia, que és la passejada que es pot fer per la vora del Rin i des de la qual pots veure alguns dels punts més destacats. Òbviament, es pot observar l'Skyline. El dia en el qual vaig estar jo feia molt de sol, per tant, hi havia una vista preciosa i es podia observar claríssimament la catedral i també es podia observar el contorn de les típiques casetes alemanyes. Si caminem per la ribera del Rin durant aproximadament uns 20 minuts, arribarem a un altre pont, el pont de Hohenlohe en paral·lel, i aquest pont comunica amb la zona més nova de la ciutat. És la zona en la qual hi ha una sèrie d'edificacions que tindrien una similitud amb totes aquelles que hi ha situades a la zona del 22 de Roba de Barcelona o fins i tot totes aquelles que hi ha situades a la zona del riu i més nova de Manchester. Són edificis alts amb vidrieres molt àmplies i tenen una manera de combinar els diferents tipus d'edificacions molt curiosa que diria que no us heu de perdre si finalment decidiu visitar Colònia. Una altra de les zones principals és l'Altstadt, un barri del centre, en el qual molt a prop de la catedral trobem les típiques cases alemanyes en renglera situades unes al costat de les altres pintada cadascuna d'un color. És una zona de la ciutat agradable de visitar en la qual podreu trobar moltes botigues tant de franquícies internacionals com botigues autòctones i també hi ha una gran oferta gastronòmica. Finalment, una altra de les parts que us recomano de Colònia és tota la part de la Rathaus, que és la zona de la plaça de l'Ajuntament. L'Ajuntament està molt proper a la catedral i, de fet, des del Rin es pot observar en la figura del contorn de l'Skyline. És una Rathaus molt similar a la de moltes ciutats alemanyes, un edifici super contundent, molt bonic i paga la pena passar-se ni que sigui 2 minuts per fer-se un parell de fotos. Per últim, volia fer-vos una recomanació culinària. No us perdeu les Mettbrötchen, que són una mena de panets farcits amb carn picada de porc crua, així amb ceba i sal i pebre. És com si en realitat fos una hamburguesa crua, que tot i que a priori sembli que no pot ser un àpat gaire atractiu, la veritat és que estan boníssimes. I després, per últim, si us agrada la cervesa, tampoc marxeu de Colònia sense tastar la Cerva Kölsch.
1: I no tenim temps per més. Esperem que us hagin agradat els 3 continguts dels Sendes d'avui. Rebeu una salutació ben cordial de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Escolteu-nos quan vulgueu i on vulgueu al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa. Sendes, salut i que tingueu una molt bona ruta.
4: Èxits un rere l'altre.
5: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine
4: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
5: 107.7 FM.

0: Comencem una nova entrega de l'Això Abans Sèrio, espai de sèries d'OU Lleida Ràdio. Ivan, són molt bones.
1: Molt bones.
0: Toca repassar segona quinzena de maig i, com sempre diu la Judit, abans, actualitat.
1: Doncs res, tu tens actualitat?
0: No, jo no en tinc.
1: Jo en tinc una miqueta d'actualitat perquè ja s'ha anunciat l'estiu d'animació de Hulu. De manera que tindrem el retorn de King of the Hill amb aquesta segona temporada després de la seva temporada revival l'any passat, el 20 de juliol. I... un momentet, que estic buscant més dates.
0: Molt bé.
1: I també tenim Futurama.
0: Però això què és?
1: King of the Hill.
0: Però estiu de Hulu, què vol dir estiu de Hulu?
1: Bueno, normalment Hulu...
0: fa com programació...
1: Correcte, té certa programació des de fa uns anys ja animada.
0: Vale.
1: I també tenim, exacte, King of the Hill el 20 de juliol i Futurama el 3 d'agost. King of the Hill s'estrenarà tota de cop, els 10 episodis de cop, i Futurama, una a la setmana, seran 10 episodis, és a dir, 2 mesos i mig.
0: Molt bé.
1: Es preveu... Bueno, es preveu, s'intueix que aquesta serà l'última temporada de Futurama, perquè tant els productors com els actors de veu han dit que no se'ls han ordenat una altra temporada. El final de temporada ja el van escriure com a final de sèrie, per si de cas. No se sap el que passarà. Hulu ens va prometre... Bueno, ens va prometre... Durant el primer capítol es va intuir que podríem fer 40 capítols i una peli. Ens falta aquesta peli, a veure si diuen algo, si la fan o no la fan, marca el final de la sèrie o renovem.
0: Jo ara estava pensant que... l'últim capítol que s'ha emès de Outlander ara fa res, el desè de la 8a temporada, ja és l'últim, ja està, s'ha acabat Outlander. Ara m'ha vingut al cap, em falta veure el 9 i el 10, però Outlander, que ha estat 12 o 13 anys en emissió, doncs ha posat el punt final, probablement una de les històries d'amor més importants de l'audiovisual dels últims anys.
1: Déu-n'hi-do, quants anys has dit?
0: 12 o 13, jo crec que la primera deu ser del
1: 2014.
0: 12. Per tant, 12 anys,
1: 8 temporades. 101 capítols.
0: Aquesta jo crec que ha sigut de les més curtes, amb 10 capítols. Normalment han fet allò que fan de 8, més o menys, no a totes, però 8 i paro un parell o 3 de mesos i emeto després els altres 8.
1: Aquesta fan allò de les temporades partides.
0: Han fet els 10 seguits des que van emetre la 8a temporada a Movistar Plus a nivell Espanya, on la poden veure. Estrena segona quinzena de maig. Comencem per Prime Video, per una sèrie que s'estrena i que es diu No és així. You don't need to walk us in. Mom never did. Look at Dad. Okay. All right, well, you guys have a great day, okay? Be safe. Okay. I will fight for you. It's been almost a year. I think it's time. Everyone has really missed you. Your sermons, your voice. I lost my wife and now I'm overloaded on widower sympathy. I get it. The moms at fa tota la pinta de ser sèrie dramàtica.
1: Una comèdia romàntica fantàstica.
0: Sí,
1: jo crec,
0: fa tota la pinta. Malcolm, interpretat per Scott Foley, és un pastor vidu amb 3 fills. Lori també està recent divorciada i té 2 adolescents. Les seves famílies solien compartir-ho tot, però ara Malcolm i Lori s'han d'adaptar a la nova solteria i a la paternitat. Aquest serà el començament d'una història d'amor. Pregunte, no és així o sí? No sé.
1: Bueno, a veure, tenint en compte que aquesta sèrie hauria de tenir alguna mena d'argument, jo crec que sí.
0: Sí, fa tota la pinta, perquè si no, amb un capítol ho haurem enllestit. Estrena Prime Video i estrena a Netflix, que ja diem que ho resumeixen com una absurda comèdia d'acció. Los Superfriquis. Quan ja m'emxoto 이상할 게 없는 심장. 그럼 나 진짜로 죽어요? 구원 받으세요. 1999년 12월 31일 종말이 찾아옵니다. 보고 싶다고 지금!

0: 계속 막 여기저기 이동해버린다니까?
1: 이 대를 네가 알렸다! 저놈이 이실직고할 때...
2: com dèiem, resumeix com una absurda comèdia d'acció. Un grup de veïns molt pintorescos adquireixen superpoders per accident i lluiten contra el mal en plena histèria apocalíptica.
3: Sèrie coreana? Que a mi em fa bona pinta, ojo lo que te dic, eh?
2: No és d'animació, eh, que no?
3: No, és acció real, correcte. Ja t'he dit, a mi em fa molt bona pinta. Trobo que és com aquesta mena de comèdia absurda d'acció amb superherois, és una cosa com una mica, pot ser un gènere estrany, no?, per una sèrie coreana. Com a mínim no les havia vist d'així.
2: Sí, fan servir molt el... No és coreà, però tot l'univers anime, manga i tal, potser sí que és més de... tirada aquesta fantasia. Està veient superfriquis, en principi bastant joves, eh? Els quatre.
3: Sí. A més, m'agrada molt més el títol en versió original, que és Wonderfuls.
2: Wonderfuls.
3: Correcte, que fools, com diguéssim, escrit com a rucs, com a tontos.
2: I en castellà, super amb majúscules. És los
3: super.
2: Super amb majúscules, friquis amb minúscules. No sé si l'esperava molta o poca gent.
3: Jo crec que no molta.
2: Però la segona temporada de Berlín arriba a Netflix, en aquest cas, sota el títol Berlín i la dama del Armiño.
4: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
5: Nos han encargado robar este cuadro, la dama del Armiño.
4: El duque de Pedemarga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo.
6: Brindo por su éxito, que será el mío.
4: Un aristócrata, un tipo insufrible.
7: ¿Pero quién se ha creído que soy yo, el peón del robo?
4: Le vamos a decir que sí, luego le vamos a robar y al final no va a poder hacer nada.
8: Está de suerte, porque estoy buscando banda.
4: Se llama Candela. Encanto a la vida.
9: Ese duque es un criminal.
10: De verdad, ¿cree que podré ir?
2: A la segona temporada de la sèrie, que segueix les aventures del personatge nascut a la Casa de Papel, interpretat per Pedro Alonso, Berlín i Damián reuneixen la seva banda, aquesta vegada a Sevilla, per executar un nou cop mestre, fingir que robaran la dama de l'Armiño. Per què fingir? Perquè en realitat els seus veritables objectius són el duc de Màlaga i la seva dona, un matrimoni que creu poder fer xantatge a Berlín. El que ells no imaginen és que aquest desafiament despertarà el costat més fosc i rencorós de Berlín, així com la seva fam de venjança.
3: Sembla que aquesta part ja l'hem vist a la Casa de Papel, eh? Però bueno.
2: Novetats de repartiment: Imma Cuesta, en aquest cas, nova integrant de la banda i vincle, diu així, especial amb Berlín. Tristan Ulloa segueix sent Damián, que és la mà dreta de Berlín i el cervell d'aquesta operació. Evidentment, Pedro Alonso com a Berlín, Michel Jenner com a Keila, experta en tecnologia, clau perquè el plan funcioni. I en aquest cas, el duque de Màlaga està interpretat, no li fico cara, per José Luis García Pérez, interpretant a un aristòcrata que intenta xantajear a Berlín, ho diguem en castellà, i és el gran antagonista. I en aquest cas, si no em falla la vista, sí? Marta Nieto és Genoveva Dante, figura enigmàtica con connexió al conflicte central. Després hi ha, entre cometes, els secundaris, eh? Roy, Bruce, Andrés i Nayara, Julio Peña Fernández, Joel Sánchez, Raúl Prieto i Lucía Fernández són els secundaris.
3: Dir que és la última temporada d'aquest spin-off prequela. Es veu que, bueno, que Pedro Alonso ha dit que ja està,
2: que ja n'hi ha prou de fer-lo servir.
3: Correcte. I també sabem, perquè ho vam dir fa unes setmanes, però ho torno a comentar per si

0: doncs deu fer algun cameo, com es diu en castellà també, en aquesta segona temporada de Berlín, que ja la podem veure a Netflix i a Disney Plus, també segona temporada en aquest cas de la sèrie Rivales.
1: People say that life isn't a fairy tale, that happy ever after doesn't exist. But what if you just haven't found the person who will give you your happy ending?
2: The A team. Back together again.
3: Sorry I'm late, darling. I've had a terrible headache.
4: Rupert Campbell Black and Declan O'Hara. We aren't ready to...
0: La batalla per la franquícia televisiva de Central Southwest arriba al seu punt àlgid quan la guerra entre Corinium i Venturer entra en una fase nova i perillosa. Tenen noms de Pokémon. Més despietat que mai, Tony Buddingham està decidit a desmantellar els seus rivals peça per peça, aprofitant els escàndols i manipulant els que l'envolten per mantenir el control del poder. Doncs no pinte malament. Mentre parles miro actors i actrius.
5: Uh-huh. Doncs jo dic que m'he fixat en el modus operandi de Hulu a l'hora d'estrenar tràilers de les seves sèries, i si et fixes ja no et podràs deixar de fixar. Sempre fan servir una versió èpica d'una cançó de la pròpia sintonia cantant de la sèrie per fer el tràiler. I és una cosa que s'està començant a quedar vella, perquè és un modus operandi que ja detecto pràcticament cada tràiler que miro d'aquesta penya.
0: No sé el grau de protagonisme, però entre altres David Tennant, que aquí més el cop han dit que ens agrada, i no tinc ubicats a Alex Hassel, Bella McLean, Aidan Turner, Emily Attack o Catherine Parkinson, entre d'altres. El cap de cartell sí que dona la sensació que és David Tennant. Rivales, temporada 2 a Disney Plus. I a Filmin s'estrena El caso de Laura Stern.
6: ¿Por qué, señora Stern? ¿Por qué mató a esos hombres?
7: Me han hablado de una asociación.
8: Sí, es aquí. Yo soy Laura. Es magnífico lo que hace la asociación. ¿Por qué la creo? Las torturan, las violan, las maltratan.
7: ¡Yo no te quiero! ¡No te quiero! ¿Me oyes?
8: No tienen ningún derecho. Cada día muere una mujer a manos de un hombre.
6: Le he hecho creer que puede ser libre y eso la ha destruido aún más.
0: Aquesta pinta molt bé. 4 episodis protagonitzada per Valerie Bonneton de Little White Lies, per exemple. El paper de Laura, una farmacèutica d'un petit poble que dirigeix un grup de suport per a víctimes de violència domèstica. Quan una de les integrants del grup és assassinada davant dels seus ulls i la petició d'ajuda d'una altra queda sense resposta, la Laura es veu impulsada a actuar.
5: Bueno,
0: pot estar bé.
5: Sí, pot estar bé.
0: Com
5: a més,
0: sempre,
5: Filmin...
0: llàstima que és Filmin, ostres.
5: Bueno, perquè no tens la plataforma, no. Però en si Filmin és també com una mica d'un estàndard, no? De qualitat o...
0: Sí, també una mica un punt indie, també, aquest...
5: Correcte. Més alternatiu, així és.
0: No és més alternatiu Netflix.
5: Bueno,
0: que...
5: amb aquesta, cuidao,
0: Ah, sí? Veurem de què va... Ah, sí, és veritat. Ara me'n recordo de quan ho preparava. Estrena de Caríssima.
9: Ah, tomando mate. Ah.
10: Sí, veo. ¿Tomas mate?
9: Sí, porque es made in Arg. O sea, hecho en Arg.
10: ¿Hecho en Arg?
9: Sí, el país. Arg. Está hecho en Arg.
10: ¿Te da orgullo lo que está hecho en Argentina?
9: Sí, me súper enorgullece. Ya sea, tipo, la 9 de julio, Moria Casanova, no sé. El mate, los psicólogos. Ah.
10: ¿Te enorgullece Moria Casanova, los psicoanalistas? Bueno, psicólogos, como decís vos. ¿Esto es algo nuevo para vos?
9: Puede ser, como que siento que... ¿Viste que hay una cuenta matemática que si sumas a todos los argentinos y todos los psicólogos como que dan un número re alto en el ranking?
10: ¿Qué tendría que ver algo de esto que planteás con lo que te preocupa en relación a Netflix que trajiste acá o que querés traer acá?
9: El asado también me reenorgullece. ¿De qué hablamos?
0: Doncs aquesta és la sèrie de Netflix. I home, sí, ja ho tenim. Caro Pardiaco, influencer, plena d'energia i diva a temps complet, ho té tot, fins que s'acosta al seu 30è aniversari i un assetjador intenta arruïnar-li la festa. És la història de l'univers d'aquesta icona post-pop, empresària de la nit i reina de l'stream, que pateix una crisi existencial pocs dies després de fer 30 i haver d'organitzar la festa més salpada de la seva història. L'aparició sobtada de Leo

0: un psicòpata amb múltiples personalitats que l'enamorarà posarà en risc absolutament tot. Caro haurà de salvar la seva festa, la seva vida i la seva identitat.
1: Evidentment seria argentina, per sí. Si algú no ho havia detectat.
0: Sèrie argentina, estrena a Netflix. Netflix. I aquesta també pinta bé, em dona la sensació, com moltes de les coses que fa Apple TV, estrena Satisfacció Garantizada.
2: ¿Puedo ser incómodamente sincera? No me veía haciendo esto. Ya debería tener la vida resuelta.
3: Eso exige compromiso.
2: Compromiso, sí.
4: Es una gran oportunidad.
2: La verdad, soy un desastre. ¿Vosotros veis porno?
3: Compromiso.
5: ¿Mamá?
6: ¿Tú crees que eres la víctima?
2: Me mantengo a flote de milagro.
0: Ho expliquem. Una mare acaba de divorciar, interpretada per Tatiana Maslany, que entre d'altres, si no recordo malament, ha fet una de les sèries que a mi m'agrada més, que és Orphan Black, que és un tros de sèrie de ja fa uns quants anys. Cau en una perillosa espiral de xantatge, assassins i futbol juvenil. Convençuda que ha estat testimoni d'un crim, mentre lluita amb una batalla per la custòdia i una crisi d'identitat, la Paula comença una investigació que acaba deparant en una conspiració molt més gran i que té la clau per reconstruir la família. A l'elenc d'aquesta sèrie apareixen també Jake Johnson, Murray Bartlett, Jesse Hodge i John Michael Hill, aquest últim sí que em sona i li poso cara. Estrena a Apple TV. I em deies de la següent, doncs et diré...
1: Jo no tinc ganes.
0: Que aquesta és la propera que mirarem perquè sé que s'ha llegit el llibre. Movistar Plus estrena Se tiene que morir mucha gente.
7: Mañana sales de cuentas, así que ya te puedes poner de parto en cualquier momento. ¿Y Javier? ¿Tenía lío?
8: Se ha muerto.
7: ¿Elena?
8: Sí, cuéntalo.
7: Dios mío, lo siento muchísimo.
8: Muchas gracias, Marina.
7: ¿Pero cuándo ha sido?
8: ¿Cuándo? El martes por la tarde fue. En fin, horroroso, de verdad. Entré en casa y me lo encontré en el sofá, con los pantalones bajados por las rodillas y la boca abierta. O sea... Parecía un castor directamente. ¿Verdad?
7: Sí.
8: Es que fue tremendo, la verdad.
0: Yo només espero que no sigui excessivament absurda, la sèrie. No sé com és el llibre de Victoria Martín, però veurem què és el que passa. Bàrbara, Maca i Elena van anar juntes a l'escola i 20 anys després continuen sent amigues, més o menys. La Bàrbara és una bomba de rellotgeria, viu frustrada per la seva feina i està enganxada a les benzodiazepines. Maca, amb qui comparteix pis, intenta tirar endavant com a actriu, encara que és cambrera, i l'Elena està embarassada després de casar-se amb un senyor de 60 anys que dirigeix hotels. La crisi personal de Bàrbara farà que tot exploti, com dèiem, basada en un llibre de Victoria Martín.
1: Pues molt bé, m'agrada molt Victoria Martín i tinc moltes ganes de mirar aquesta sèrie. Jo la veritat és que sí que espero que tingui un punt absurd i incòmode.
0: Doncs veurem què és el que passa. I nova proposta dels germans Duffer de Stranger Things, canvi de paradigma de nens a jubilats de Burrows, jubilación rebelde.
9: Welcome to the Burrows, where you'll have the time of your life.
10: Hippie.
11: Why is everyone so old?
12: Because, honey, this is a special town just for grown-ups.
13: Mr. Cooper, you'll find the Burrows is not a last chapter. It's a new beginning.
14: Wait! Mr. Cooper!
15: The Burrows is a good place. We take care of each other like a family.
16: Attaboy, Sam.
17: Who are these people?
0: El gust musical, de moment,
1: molt bé,
0: està prou encertat. Després d'acabar amb Stranger Things, els germans Duffer produeixen aquesta sèrie de ciència-ficció, per no sobresortir del que els hi funciona, sobre una comunitat per a jubilats on un estrany pretén desentranyar un misteriós secret sota l'existència en calma.
1: M'agrada la proposta, me sembla interessant.
0: Veurem què és el que passa. Xerra'm 10 segons que et busco si hi ha algun actor o actriu important.
1: Doncs res, no sé què vols que et pugui dir de The Boroughs, Jubilación Rebelde. Home, sí que és veritat que feia aquest, el que tu deies, no? Hem passat els adolescents als jubilats.
0: Sí, absolutament, de punta a punta. No els hi puc ficar, o sigui, els hi fico cara. Bill Pullman sí que em sona, entre altres que va ser protagonista de The Sinner, em sembla que es deia de Netflix, Jenna Davis, Alfred Molina, Alfred Woodard, Alice Kremlin, Seth Numbridge. Per noms i cares jo no els tinc gaire ubicats en aquests actors i actrius. Molt bona, no sabia que es faria segona temporada i em posa content. No cal ser amant del futbol per veure Barra Brava, que torna a Prime Video amb la segona temporada.
5: A què se dedica?

0: Jimena.
1: Hola.
0: Él es Adrián, tu papá.
1: Polaco. Me dicen polaco.
2: Se va a reformar parte de algo.
3: Després d'una ferotge lluita interna, dos germans, Gaston i Matías, perdó, interpretats per Gaston Pauls i Matías Maia, són expulsats de la barra del seu estimat equip, el Club Atlètic Llibertat del Port, només, sense diners ni protecció política, iniciant una guerra que posarà a prova la seva relació de germans. Jesús Braceras és el creador d'aquest drama argentí, que bàsicament a la primera temporada el que explica són aquests barra braves, que perquè ens entenguem, aquí a Catalunya no sé si sí que està una miqueta aquesta cultura, però és com aquests aficionats extremistes, i que Argentina, a més, i s'explica la primera temporada, hi ha vegades que tenen control a l'hora de prendre decisions als clubs en qüestió. És un entorn hostil, violent, de drogues, de xantatge.
4: Per fer paral·lelisme, podria ser similar als Bojos Nois?
3: Bueno, no ho sé, no, ja no m'hi fico si és, pot fer el paral·lelisme o no.
4: Ja no el volia fer amb Lleida perquè dic que buscaré un problema.
3: Insisteixo que no cal que t'agradi el futbol. Crec que es coneix un univers bastant curiós. Com, jo crec que el paral·lelisme és aquesta, per exemple, la pel·lícula de Hooligans o així, que són molt bones. Doncs aquesta sèrie de Prime Video va de l'estil. Deies de la sèrie basada en el llibre Victoria Martín, jo tinc moltes ganes de veure aquesta. Rabalear, HBO Max, s'estrena aquesta segona 15 de maig.
5: Can Mosques, perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
6: Visca Can Mosques!
7: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
8: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
9: Has parlat amb els del port, perquè si voldries fer 8 hores setmanals d'aquí?
10: Sí, sí, jo no tinc una feina.
9: Ja ho sé, però hem de mirar lleugerir una miqueta la feina al papa.
11: Que aquests fills de puta es queden al restaurant,
9: ens apugen al llum.
3: Deixant de banda que és en català a HBO Max, cosa que ja està molt bé d'inici.
4: És full,
3: parlant,
4: és full català o barreja una mica?
3: No
4: com...
3: sé com ho gestionarà. Gran part dels actors i actrius són catalanoparlants. Sí, miniseries, 6 episodis, que s'estrenaran setmanalment. El creador és Pol Rodríguez i construeix un relat inspirat en la seva pròpia història familiar. Can Mosques, el centenari restaurant del Raval de Barcelona, estimat i respectat per tot el món, s'enfronta al desnonament després de caure en mans d'un fons d'inversió. L'objectiu és buidar l'edifici i accelerar la transformació del barri. La notícia suma la família en la desesperació, convençuda que la derrota és inevitable, però quan decideixen plantar cara amb l'ajuda del barri, la lluita es converteix en una espiral cada vegada més perillosa. Per salvar Can Mosques hauran de creuar límits que no van creure mai possibles i descobrir fins on estan disposats a arribar per no desaparèixer. El repartiment és interessant, començant pel propi Enric Auqué com a protagonista.
4: Que està tot arreu, aquest també.
3: Absolutament, perquè crec que és un dels actors catalans de parla catalana-castellana de moda. Sergi López, Maria Rodríguez, Francesc Orella, Lluïsa Castell, Alba Aguilera, per tant, el repartiment és dels importants en aquesta sèrie, que s'estrena al llarg d'aquesta segona quinzena de maig.
4: També, molt interessant també apropar la situació, com a mínim portar la situació, no sé si aquesta sèrie s'estrena internacionalment, però bueno, és en HBO, imagino que sí, apropar la situació de la vivenda, doncs, sí, i totes aquestes coses que estan fent els fons d'inversió a la capital catalana.
3: I com dèiem, inspirada en una història pròpia, familiar del creador de Rabalear, Pol Rodríguez. Anem per feina, temporada 9, també a HBO Max, de Ricky Morty.
12: Oh! It's a chain, motherfucker! It's time to chain!
13: Too much metal in you, dipshit.
14: Hey, Jerry, call for you.
15: Hello?
3: Anem ràpid perquè ens queden 5 minutets. La novena temporada de la sèrie d'animació segueix com és habitual les aventures intergalàctiques de Ned i Abby, humor àcid, elements de ciència-ficció, s'uneixen a les aventures d'un científic sociòpata i groller i el seu net mort, i que segueix de prop les aventures del seu avi, la resta de la família, diguem.
4: Crec que no m'interessa en absolut aquesta sèrie.
3: Doncs estem parlant de que la resta de la família ve Jerry Summers, també es veuen arrossegats, de vegades a les seves boges aventures. A la novena temporada els protagonistes patiran les conseqüències de les aventures que van viure en els capítols capítols anteriors.
4: Sí, elements serialitzats, això està bé.
3: Temporada 9, HBO Max, Rick i Morty, també en aquest cas a Filmin s'estrena Leonard i Hungry Paul, l'adaptació de la novel·la homònima de Ronan Hessian, una bonica i tendra o de la vida quotidiana que ha estat un gran èxit a la BBC. Temporada 2, a Netflix, d'Assassinato para principiantes, reprendrà la història després de l'explosiu de desenllaç del cas d'Andy Bell. Pip intenta mantenir-se al marge de noves investigacions i recompondre els danys col·laterals del passat. Tot i això, quan Jamie, germà de Connor, desapareix en vigílies del judici contra Max Hastings, la protagonista es tornarà a arrossegar a una carrera contra el rellotge. I ens quedem a Prime Video, s'estrena Spite Noir.
6: Every mystery forms a complex web. But pull the right strand, and it's a straight line to the answer.
10: I'm glowing bright of the city.
14: The universe trends to disorder.

0: do is fight to keep the chaos from your door.
1: I came here to offer him a job. My friend disappeared.
2: Spider-Noir és una sèrie d'acció real basada en el còmic de Marvel Spider-Man Noir i un personatge que ja va aparèixer a Spider-Man, un nou univers. La història segueix Ben Reilly, interpretat per Nicolas Cage, un experimentat investigador privat en mala ratxa al Nova York dels anys 30, que es veu obligat a enfrontar-se al seu passat després d'una tragèdia profundament personal, mentre que la ciutat compta amb un únic superheroi. Pot estar bé. La sèrie no sé com combinaran, si és absolutament animació, si és animació i realitat, no sé com s'ho gestionaran Prime Video per aquesta estrena de Spider-Man.
3: És acció real, eh?
2: Sí, fa tota la pinta. I aquests dos minuts que ens queden, repassem les que encara tenim al guió. Temporada 5, segona part, a Disney Plus, de Colegio Abbott.
3: Gran,
2: ja saben,
3: comèdia de situació.
2: Comèdia que segueix un grup de professors plens de vocació al seu dia a dia mentre intenten apanyar-se-les amb el sistema d'educació pública de Filadèlfia, seguint una miqueta aquest discurs de documental com The Office. Doncs també parlen amb la càmera, fan aquestes mirades, tot dins de l'escola.
3: Una de les poques sèries que encara a dia d'avui fa temporades llargues.
2: Ah, sí, 18, de les 19, de 18, 19, 20 capítols. Movistar Plus estrena Secret Service. Kate Henderson ho té tot, una vida familiar però estable, un matrimoni sòlid i una carrera aparentment discreta com a funcionària, però aquesta és només la superfície. En realitat és una de les agents més importants del meu sis, responsable de l'oficina de Rússia. A Netflix, temporada 2 de Mindfulness para Asesinos, també temporada 2 de Las Cuatro Estaciones a Netflix. A Disney, The Boys, temporada 2, dos germans pakistanesos nord-americans ho perden tot quan el seu pare, un magnat de les botigues d'ultramarins, mor sobtadament. Aleshores es veuen obligats a enfrontar-se a la vida criminal secreta del seu pare. I acabo dient que Netflix estrena Brasil 1970, The Third Star, parla una miqueta del Mundial del 1970 amb figures com Pelé de protagonistes.
3: És per tu, eh?
2: Aquesta la tinc ja marcada, de fet ja he parlat amb Eduard Piera per qüestions de programa. Ivan, gràcies, ho deixem aquí. Fins la propera,
3: adéu-siau. Que vagi bé, fins la setmana vinent.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: El govern de Palafolls defensa l'alternança de línies D3 malgrat les protestes de les famílies. L'Ajuntament manté el sistema d'oferir dues línies en una escola i una en una altra per garantir l'equilibri educatiu davant la baixada de la natalitat. Aquest pròxim curs, 6 famílies es quedaran sense plaça a Masprats, que actualment ofereix una línia, i han reclamat al ple municipal una revisió de la planificació per no haver de marxar del poble. L'alcalde de Palafolls assegura que la prioritat és no perdre cap de les 3 línies que hi ha actualment en el nostre municipi.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia d'avui. També en parlarem d'altres i les avancem ara mateix en titulars. Més de 700 alumnes han participat avui en una jornada lúdica per l'English Day. Estudiants de primària i secundària han sortit al carrer per potenciar l'ús de l'anglès amb gimcanes, danses escoceses i representacions teatrals. Entre les obres destacades s'han representat The Plastic Mermaid al Teatre Municipal i adaptacions de Romeo and Juliet a l'Institut. També parlarem d'altres activitats culturals que es duran a terme aquests dies a Palafolls. Entre altres, l'espectacle de bombolles El professor Bromera acaba amb el cicle Escena Nou. La companyia Malabufa presenta aquest diumenge a les 12 del migdia al teatre una proposta interactiva que combina ciència i màgia. L'actor Agustí Sallei busca la participació directa del públic de totes les edats en una funció amb entrada lliure.

i Malgrat de Mar transformarà el carrer Girona en un corredor verd i permeable. Les obres que comencen aquest pròxim dilluns serviran per instal·lar superfícies que filtrin l'aigua de la pluja i plantar 67 arbres nous i més de 1.000 arbustos. El projecte té un cost de 248.374 euros i es realitzarà en dues fases. Provocarà així talls de trànsit al tram afectat fins a finals d'octubre aproximadament.

0: I pel que fa al temps d'aquesta tarda, tot continuarà igual i el temps serà estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions, els vents seran fluixos, força 1 a 2 de component variable, però amb predomini del sud-est. El mar estarà arrissat a tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes es mantindran sense canvis destacables i oscil·laran entre els 23 i els 27 graus. A Palafolls el dia serà assolellat. Les temperatures màximes continuaran en els 27 graus i les mínimes pujaran fins als 14. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres i ho fem parlant d'alguns dels temes que es van tractar en el ple d'ahir al vespre. Entre altres, el govern defensa l'alternança de línies D3 entre les dues escoles de Palafolls. L'Ajuntament manté l'aposta per l'alternança de línies D3 entre les dues escoles del nostre municipi, una planificació acordada amb el Departament d'Educació per evitar perdre oferta educativa de la baixada de natalitat. El sistema actual estableix que una escola tingui dues línies i l'altra una alternant cada curs. El pròxim curs, Ferreries, disposarà de dues aules D3 amb 38 places totals, mentre que Masprats n'oferirà una amb 19 places. El problema és que aquest any hi ha hagut 25 sol·licituds per entrar a Masprats, fet que deixarà 6 infants sense poder accedir al centre com a primera opció. Les famílies afectades van intervenir al ple municipal per reclamar a l'Ajuntament que pressioni la Generalitat i revisi la planificació prevista i ampliï l'oferta davant la demanda de places. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, va assegurar que no havia canviat cap de les circumstàncies que havien motivat l'alternança per garantir l'equilibri educatiu en el nostre municipi.
1: No estic dient que estic convençudíssim que tinc tota la punyetera raó del món mundial, no ho estic dient, però sí que estic bastant convençut, en aquest sentit, de les decisions que es van prendre i per què es van prendre, i d'una estratègia que ja es va utilitzar en el passat per intentar equilibrar una tensió que hi havia sobre les escoles, en aquell cas per sobre matrícula, no? Però una tensió a la qual se sotmetien les escoles i que per poder-la compensar es anava canviant cada any 2-3, 2-3, 2-3. En aquest cas és per sota, 1-2, 1-2, 1-2. L'estratègia és bona per intentar mantenir la qualitat de tota l'oferta educativa del municipi.
0: Segons el govern municipal, tots els infants de Palafolls tindran plaça escolar al poble, encara que no sigui el centre escollit en primera opció. L'executiu local assegura que l'única línia vermella seria perdre una de les tres línies educatives per manca de demanda. Precisament aquest és el risc que denuncien les famílies afectades. Algunes asseguren que si finalment no entren a Masprats, optaran per escolaritzar els seus fills fora del municipi, una situació que podria acabar reduint encara més la demanda a Palafolls i, en conseqüència, podria comportar una línia menys D3. Durant el ple, una de les mares va remarcar que el conflicte no és una qüestió de qualitat entre escoles, sinó de poder escollir el projecte educatiu que prefereixen pels seus fills.
2: Em costa d'entendre com tinguin aquests números per a algú polític, diguem-li com sigui, d'estructura municipal. A mi, amb el resum de tot, em dona la sensació que es prefereix que aquestes 6 famílies marxin a un altre municipi només per mantenir un acord que es va crear abans de saber la demanda que hi hauria a cada escola. Llavors, aquest és el sentiment que nosaltres tenim una mica, perquè al final el dret a escollir escola és general.
0: Segons va explicar l'alcalde, el Departament d'Educació ha garantit que de moment les tres línies D3 es mantindran el curs vinent. El debat sobre les preinscripcions va centrar bona part del ple municipal d'aquest dijous, una sessió que va comptar amb 33 punts a l'ordre del dia. Parlem ara d'altres qüestions, però també relacionades amb ensenyament, i és que avui més de 700 alumnes han participat en una nova edició de l'English Day. Aquest divendres, els centres escolars de Palafolls de primària i secundària han tornat a celebrar una nova edició del projecte English Day. Aquesta iniciativa, que es du a terme de forma ininterrompuda des del 2016, neix de la coordinació entre les escoles i l'Institut per potenciar l'ús de l'anglès entre els alumnes d'una manera lúdica i col·laborativa. Durant tota la jornada, l'activitat s'ha traslladat fora de les aules amb diverses propostes conjuntes que han omplert diferents espais del poble. A la plaça de Popi, els estudiants han participat en una gimcana, un intercanvi de cartes en anglès i fins i tot han après i ballat danses escoceses. Un dels plats forts de la diada està la representació d'obres de teatre en llengua anglesa. El Teatre de Palafolls ha acollit tres passis de l'obra The Plastic Mermaid amb versions adaptades als diferents cicles educatius de primària. Paral·lelament a l'Institut Font del Ferro, els alumnes de secundària han pogut gaudir de les obres Romeo and Juliet i Emoji. En total, la jornada ha comptat amb la participació de més de 700 alumnes. Aproximadament han participat uns 531 estudiants de primer de primària, 6è, i 184 de secundària, de primer a segon d'ESO. I obrim ara Plana Cultural, perquè el professor Bromera tanca aquest diumenge el cicle 100 a 9 amb un espectacle de bombolles i màgia. El teatre es prepara per rebre l'última proposta del cicle 100 a 9 d'aquesta temporada. Aquest diumenge a les 12 del migdia, la companyia Malabufa presentarà el professor Bromera, un espectacle de teatre familiar que combina titelles, contes i una posada en escena visualment impactant basada en les bombolles de sabó. L'espectacle, protagonitzat per l'actor Agustí Sallaí, es planteja com una conferència interactiva on la ciència bàsica i la màgia es donen la mà. Durant la representació, el públic no és un simple espectador, sinó que participa activament a les demostracions del professor. Segons ha explicat el mateix Sallaí, l'objectiu és que ningú es quedi assegut sense interactuar amb ells.
3: I d'aquí també trec voluntaris, o sigui, ajudants i ajudantes que ens ajudaran a entendre el perquè de les bombolles, perquè, doncs, per com són, perquè esclaten, tot jugant, eh? I després hi ha tota una part, sí, que és la part aquesta més visual, més màgica. Intento, a part de posar-hi una mica de ciència, ciència bàsica, però ciència, també, doncs, posar aquesta part més que tenen les bombolles, que és més sentimental o que té més records, no? De tothom a la infantesa ha vist una bombolla de sabó, ha jugat amb una bombolla de sabó, doncs portar-ho també cap aquí, no? Fer un ventall ben gran de diferents maneres d'observar i de jugar amb les bombolles de sabó.
0: El personatge del professor Bromera busca transmetre un missatge que va més enllà de l'entreteniment visual, apel·lant als records i a l'essència humana de la descoberta. En aquest sentit, l'actor destaca la importància de mantenir l'esperit curiós.
3: Que tothom sortia amb un bon regust de boca. Mm-hmm. I aquestes frases que diu el professor Bromera al final, no? És molt important, crec jo, moltes vegades, a mesura que et vas fent gran, perds aquesta perspectiva, i el d'aprendre sempre és important, de conèixer i sobretot de jugar, no? que és l'essència de l'ésser humà.
0: L'espectacle té una durada aproximada d'una hora i és apte per públic de totes les edats, des dels més menuts fins als 99 anys. L'entrada és lliure per tothom qui vulgui gaudir de la cloenda del cicle 100 a 9 al nostre municipi. I marxem ara cap a Malgrat de Mar, que transformarà el carrer Girona en un corredor verd i permeable a partir de dilluns. L'Ajuntament de Malgrat iniciarà el pròxim dilluns les obres per convertir el tram del carrer de Girona, situat entre les avingudes Mediterrània i Joaquimet de Vedruna, en un corredor verd. El projecte té com a objectiu principal incrementar la vegetació a la zona i millorar la gestió de l'aigua mitjançant superfícies permeables. Tal com han detallat des del consistori veí, l'actuació preveu la plantació de 67 arbres nous, 12 espècies diferents i més de 1.000 arbustos de 19 tipus diferents, a més també de la instal·lació de noves xarxes de rec. A banda, una de les novetats que destaquen des de Malgrat de Mar és que es crearan zones permeables, és a dir, es retirarà el paviment actual del panot, formigó i asfalt per permetre que l'aigua de la pluja s'infiltri al subsol i es pugui aprofitar més tard. Els treballs tenen un cost de 248.374 euros i seran executats per l'empresa Parcs i Jardins de Catalunya. Pel que fa al seu desenvolupament, es dividiran en dues etapes per minimitzar les molèsties. La primera fase començarà aquest dilluns i afectarà el tram entre Mediterrània i l'Avinguda Regull i Vilaró. Es preveu que s'allargui fins al 25 de juliol, tot i que la plantació de la vegetació es farà després de l'estiu per evitar la calor. La segona fase es farà passat l'estiu, concretament està prevista a partir del 7 de setembre i acabarà el 31 d'octubre, actuant des del carrer Regull i Vilaró fins a Joaquimet de Vedruna. Mentre durin aquestes obres, el consistori ha informat que el carrer Girona estarà tallat al trànsit en el tram on s'estigui treballant. Per facilitar l'accés exclusiu als veïns, es preveu que els carrers transversals siguin de doble sentit durant aquestes obres.

Obrim, com sempre, la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere, un dia com avui. Aquell 22 de maig del 2025 de l'any passat hi havia polèmica entre el Club Deportivo Palafolls i l'Ajuntament per l'ús del camp de futbol. El Club Deportivo Palafolls va publicar a les seves xarxes socials un comunicat on informava de la suspensió del torneig de final de temporada que organitzen anualment. Segons van indicar, només 15 dies de la celebració de l'activitat, l'Ajuntament els havia comunicat que les instal·lacions estaven llogades a una empresa que també volia dur a terme un acte al camp de futbol. Després de posar-se en contacte amb el consistori i preguntar per què s'havia pres aquesta decisió, l'Ajuntament els va donar diverses opcions que no havien agradat al club. És més, segons deien, estaven molestos amb l'acció de l'Ajuntament perquè no els permetien celebrar el torneig anual de final de temporada. A la vegada van afegir que creien que l'Ajuntament hauria d'haver tingut en compte el club com a usuari de l'equipament abans d'acceptar la realització d'una altra activitat. Fa 5 anys, el 2021, van decretar 31 anys de presó per l'acusat de matar la seva parella davant els seus fills menors d'edat. L'Audiència de Girona va condemnar 31 anys de presó Rolando Dionisio Bolívar, l'home que va matar la dona ganivetades a Blanes l'abril del 2018 davant dels seus fills. Segons l'Agència Catalana de Notícies, la sentència va tenir en compte les circumstàncies especialment cruels del crim, perquè consideraven provat que l'home va infligir 23 punyalades a la víctima, que va haver de patir una llarga agonia. També va tenir en compte el patiment emocional dels fills i van destacar que va ser especialment esfereïdor perquè l'assassí els va obligar a presenciar una escena aterraïdora. El més petit, que llavors tenia 10 anys, va sortir al passadís al sentir els crits de pànic i auxili de la seva mare i se la va trobar estesa al terra. El nen va intentar treure-li el ganivet de les mans i, com a conseqüència, va patir, després d'això, estrès postraumàtic, que havia de seguir tractament mèdic i també psicoterapèutic. I fa 10 anys, el 2016, es va fer un front comú contra l'extracció de sorra de la Tordera. Aquell migdia, el Consell Comarcal del Maresme es va fer una reunió que va servir per mostrar l'oposició frontal del territori a la intenció del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient d'extreure 100.000 mil·lilitres de sorra de la llera de la Tordera al seu tram final, per tal de regenerar la platja de Sabanell de Blanes. A més, també es preveia portar uns 50.000 metres cúbics més del fons marí d'Arenys de Mar. El Ministeri ho va comunicar alguns ajuntaments i això va fer saltar les alarmes a la zona i per això es va reunir el comissionat del litoral del Consell Comarcal, on hi havia representants dels partits polítics i de la plataforma Litoral. També es va convidar els alcaldes i representants dels ajuntaments més afectats. Tots ells van coincidir que l'extracció de la sorra podia afectar el fons marí, la resta de platges de la comarca i també els aqüífers de Palafolls.

0: I el que ara fem, com sempre, és connectar amb el nostre company, en Jordi Prats-Savalls, per veure quina proposta cultural ens acosta avui de cara a aquest cap de setmana. Hola, Jordi.
1: Hola, Melina. La proposta cultural avui ens porta cap a Blanes. El municipi celebra demà i demà passat una nova edició, la 12a, de la Fira d'Entitats. Diferents expositors d'entitats blanenques que trobareu al Passeig de Mar, un lloc per passejar tranquil·lament amb el bon temps que farà. Però és que, a part, tindrem diferents actuacions a l'escenari de la zona. També hi haurà zona de tallers i manualitats, fins i tot zona poliesportiva. I a la sala de plens s'hi faran presentacions de llibres i també diferents xerrades. No et perdis tota l'explicació i les activitats en concret a www.blanes.cat.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara el que fem és connectar amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança des del Consell Comarcal del Maresme, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica del que queda de dia i també de les pròximes jornades. Hola, Quim, bona tarda.
1: El temps de moment aquest migdia continua marcat bàsicament per l'estabilitat i per la calor, unes temperatures que aquests últims dies han pujat clarament i que encara poden ser més altes de cara a diumenge i dilluns de la setmana vinent, amb algunes màximes fregant els 30 graus cap a l'interior de la comarca. De moment, sembla que continuem, a més, també amb un temps estable, un temps assolellat, i aquesta tarda, com aquest matí, el sol serà el protagonista. De tota manera, tenim aire molt càlid al damunt i la temperatura de l'aigua del mar prou freda com perquè es puguin formar bancs de boira que puntualment, entre aquesta propera matinada i demà al matí, podrien afectar alguns sectors del litoral maresmenc, de forma sempre aïllada i poc important, però no hem de descartar aquesta possibilitat. Amb més humitat demà, les temperatures reculen una mica, sobretot a prop de la costa, però diumenge es torna a recuperar la mica que baixin demà. Diumenge pugen fins i tot encara més que avui i puntualment, com ja hem dit, es poden superar els 29 graus en alguns sectors de l'interior del Maresme, tant diumenge com dilluns. Tot això amb molta tranquil·litat pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar i, com dèiem, amb un cel serè, a excepció d'aquests puntuals bancs de boira que puguin aparèixer durant el matí de demà, doncs amb un cel ben serè a tot el Maresme.
0: Moltes gràcies, Quim.

Acabem l'informatiu d'avui, com sempre, repassant en titulars quines han estat les notícies destacades del dia. El govern de Palafolls ha defensat l'alternança de línies D3 malgrat les protestes de les famílies. L'Ajuntament manté el sistema d'oferir dues línies en una escola i una en una altra per garantir l'equilibri educatiu davant la baixada de la natalitat. De cara al curs vinent, 6 famílies s'han quedat sense plaça a Mas Prats i han reclamat al Premi Municipal una revisió de la planificació per no haver de marxar del poble. L'alcalde assegura que la prioritat és no perdre cap de les tres línies actuals que hi ha a Palafolls.

I avui, més de 700 alumnes han participat en una jornada lúdica per l'English Day. Estudiants de primària i secundària de Palafolls han sortit al carrer per potenciar l'ús de l'anglès amb gincanes, danses escoceses i representacions teatrals. Entre les obres destacades s'han representat The Plastic Mermaid al Teatre Municipal i adaptacions de Romeo i Julieta a l'Institut. I aquest diumenge finalitza el cicle Escena Nou amb l'espectacle de bombolles al professor Bromera. Es farà a les 12 al teatre i és una proposta interactiva que combina ciència i màgia. L'actor Agustí Sallaí busca la participació directa del públic de totes les edats en una funció amb entrada lliure.

I avui també hem marxat cap a Malgrat de Mar, que transformarà el carrer Girona en un corredor verd i permeable. Les obres, que comencen aquest dilluns, serviran per instal·lar superfícies que filtrin l'aigua de la pluja i plantar 67 arbres nous i més de 1.000 arbustos. El projecte té un cost de 248.374 euros i es realitzaran dues fases, provocant talls de trànsit al tram afectat fins a finals d'octubre.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest divendres 22 de maig del 2026. Ha estat amb vosaltres, com sempre, Melina Morilla. Gràcies per acompanyar-nos un dia més i, en aquest cas, una setmana més. Aquestes notícies les teniu ja disponibles al nostre web, que és www.radiopalafolls.cat, i també a les nostres xarxes socials. Recordem que estem disponibles a Instagram, a Facebook, a Telegram i que també tenim el nou canal de WhatsApp. Com sempre, nosaltres tornem la setmana vinent amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest programa és una repetició.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Bona tarda a tothom, què tal, com esteu? Som el Palafolls en xarxa, el programa cultural d'aquesta emissora amb tot ja preparat per explicar-te tot el que succeeix a Palafolls i Rodaries per al que fa activitats culturals aquest pròxim cap de setmana. La nostra recomanació és la de sempre. Agafa paper i bolígraf i decideix tu quines són aquestes activitats que no et vols perdre demà o demà passat. Avui que tractarem molts temes, òbviament farem agenda, sí, parlarem d'activitats culturals, però també d'esportives, perquè com cada divendres hem convocat a l'Uri Iparra, ell és el presentador del programa Minut a Minut, també per parlar dels partits que juguen a casa nostra en clau esportiva aquest cap de setmana. Tindrem futbol, tindrem bàsquet, tindrem futbol sala, però atenció, perquè demà al matí també tenim una nova edició del Cuida't Palafolls. De fet, ja vam poder entrevistar la regidora d'Esports a principis de setmana, una entrevista que podeu recuperar a l'apartat a la carta de Ràdio Palafolls o bé a les nostres xarxes socials. I per si encara necessiteu més activitats a l'agenda, avui a la segona part del programa hem convocat també a l'estudi a la regidora de Comerç de l'Ajuntament de Malgrat de Mar. I és que arriba una d'aquelles activitats clàssiques amb l'arribada del bon temps al municipi veí. Parlem d'una nova edició del Malgrat Shopping, que demà durant tot el dia comptarà amb diferents propostes. La tradicional desfilada de modes al Parc de Can Campassol, l'espai gastronòmic amb bona música a les peixateries velles, però també diferents flaixos de moda, sortejos i exhibicions que trobarem demà durant tot el dia a Malgrat de Mar. Ens ho explicarà la Carme Ponsa. Tot això si et quedes amb nosaltres, perquè en els pròxims 30 minuts parlem de cultura i fem agenda amb tu, des de Ràdio Palafolls, des del Palafolls en xarxa d'aquest 22 de maig. Som-hi!
3: Xarxa cultural.
2: I comencem amb aquesta agenda cultural. El punt de sortida de la xarxa cultural és el nostre municipi, a Palafolls, per parlar del que ja us anunciàvem a la presentació. Una nova edició del Cuida't Palafolls 2026. Gaudeix d'un dia ple d'activitats saludables per totes les edats. La jornada començarà amb un esmorzar comunitari a partir d'un quart de 10 del matí al punt d'informació situat entre la pista exterior del Palauet i la plaça de les Valls d'Acs. A partir d'aquí comencen les diferents activitats, dividides en tres zones. Per exemple, a la zona A, que és la pista exterior del Palauet, hi haurà sessió de pickleball durant tot el matí i per totes les edats. Podràs descobrir aquest esport dinàmic que convida elements del tennis, el bàdminton i el tennis taula. A la zona B, tindrem a la plaça de les Valls d'Acs l'espai multiesport i ludoteca, també durant tot el matí, per totes les edats. Un espai d'acció amb circuit de karts, el repte Basket Challenge, l'inflable Eliminator i també una ludoteca per als més petits. I la zona C, a la gespa del Casal d'Avis, són les activitats més concentrades, les activitats de l'espai benestar i moviment. Per exemple, a partir de 2:15 del matí hi haurà masterclass de zumba familiar per totes les edats. I també a 11:15 hi haurà sessió de Meet Full Movement Woman, una proposta per totes les edats i, com dèiem, amb participació gratuïta. Això sí, en aquestes últimes propostes, l'organització ens comenta que és necessari portar tovallola o estoreta per poder gaudir plenament de l'activitat. Seguirem parlant de propostes culturals perquè al nostre municipi demà al matí també hi ha el taller que porta per títol De la fotografia a la promgrafia. Serà l'Escola Municipal de Música i Dansa al punt de les 10 del matí i organitzat per Afic Blanes. En aquest taller s'explorarà aquesta transformació. Què és la promgrafia? Com pot afectar els professionals de la imatge i quines oportunitats i reptes obre aquest nou escenari. Anirà a càrrec de Josep Recio i es farà, com dèiem, entre les 10 i 2:15 del migdia, al MIT de Palafolls. És una activitat gratuïta, això sí, cal una inscripció prèvia que podeu fer a través del link que trobareu a www.palafolls.cat o també al web de Fic Blanes, a ficblanes.com. Busquem més propostes al nostre municipi. També hem de destacar l'última de les activitats de l'escena nou, aquest cicle de teatre o teatre familiar al municipi de Palafolls, al teatre del nostre municipi. principi, aquest diumenge arriba el professor Bromera. Ahir parlàvem amb un dels actors de la companyia Malabufa. Es tracta, doncs, d'un espectacle que combina titelles, bombolles de sabó i participació del públic. Atenció, a les 12 del migdia, diumenge, al Teatre de Palafolls, sessió de teatre familiar, doncs, amb entrada lliure fins a complir aforament. Girem plana i anem ara fins al municipi de Malgrat de Mar. Parlem de més activitats, per exemple, aquesta tarda, l'Hora del Conte, a partir de 6:15 de la tarda a la Biblioteca La Cooperativa. Una proposta que porta per títol Contes del Calder de la iaia Maria, a càrrec d'Eva González. Més enllà, destacarem també que aquest vespre hi ha sessió de projecció de cinema amb Cineclub Garbí. Serà a partir de 9:15 del vespre al Centre Cultural. I com dèiem, i avui ho tractarem amb la regidora de Comerç al municipi de Malgrat de Mar, demà arriba una nova edició del Malgrat Shopping amb diferents activitats, entre les quals destacarem la tradicional desfilada de moda, que serà protagonista indiscutible d'aquest esdeveniment i que es farà al Parc de Can Campassol a 6:45 de la tarda, però també durant l'Hora del Vermut, al migdia i també al de tarda vespre, fins a entrada ja a la nit, hi haurà aquesta sessió gastronòmica a les Peixateries Velles, també amb música de DJ, després diferents tallers, flaixos de moda i sortejos. Podeu consultar-ho tot a través del web www.ajmalgrat.cat. D'aquest municipi també volem comentar-vos que han començat les activitats en motiu de la Setmana de la Natura. Aquest cap de setmana, dues propostes. Per exemple, demà, a partir de 7:00 PM i al Molí de la Sal, l'Ajuntament organitza la proposta Bestioles Nocturnes per poder observar i escoltar la fauna nocturna del Molí de la Sal i de l'entorn de les mines de Can Palomeres. A càrrec del Grup de Ciència Ciutadana del Molí de la Sal, una proposta que, com dèiem, començarà a 7:00 PM i s'allargarà fins a 10:00 PM. I el diumenge, la proposta canvia de títol, Can Palomeres, del ferro al ratpenat, una proposta que també es farà al Molí de la Sal, una passejada per l'entorn de les mines de Can Palomeres amb les explicacions de Santi Poc i Quim Aubanell de l'associació Natmont. La proposta començarà a 9:00 AM des del mateix Molí de la Sal. Girem plana i parlem d'altres propostes culturals. Anem ara fins al municipi de Calella. Recordareu que fa unes setmanes us vam comentar que el Calella a la Moda canviava de dates amb motiu de la previsió meteorològica. Doncs bé, des d'avui i el cap de setmana s'organitzen de nou aquestes activitats. L'esdeveniment Calella a la Moda 2026 doncs torna a Calella, organitzat per l'Ajuntament. Aquesta edició arriba amb una nova empresa adjudicatària de la concessió. La programació arrenca aquesta tarda a 6:45 amb animació itinerant pels carrers comercials i a 9:00 a la plaça de l'Església es farà la desfilada de moda. Demà dissabte, una de les propostes destacades serà Tu Protagonista, un espai amb un set improvisat on tothom qui vulgui podrà vestir-se, posar-se davant de la càmera i endur-se un record fotogràfic de la jornada. I durant el matí i la tarda també hi haurà maniquís estàtics davant dels establiments participants i actuacions de música en directe pels carrers comercials, coincidint amb la botiga al carrer, que també és organitzada per Calella Comerç i Empresa. A part d'aquestes activitats, també apuntarem a l'agenda d'altres propostes. Per exemple, us volem recordar que avui i fins al 24 de maig es fa a la població veïna, a la fàbrica Llobet Guri, el The Factory Bike Fest, organitzat per Calella Custom Rent i el mateix Ajuntament. A part, també, avui tindrem presentació de llibre a la Biblioteca Can Salvador de la Plaça. Serà a partir de 6:45 de la tarda. 8 relatos para un mundo mejor o la tercera guerra mundial, de J. Alma. I entrant en el cap de setmana, us anunciarem, per exemple, una nova proposta dins l'escena Calella. El dissabte, a 9:00 PM, a la Sala Mozart, sessió de teatre amb Bània, un monòleg amb Joel Joan, amb entrades encara disponibles a través d'Entràpolis. I el diumenge, a partir de 9:15 del matí, sortirà des del passeig de Manuel Puigvert al Monument de la Sardana la 17a marxa solidària contra el càncer, amb recorregut de 8 o 12 quilòmetres. Busquem més propostes, deixem Calella i anem ara fins al municipi de Tordera. Demà dissabte es celebra la 6a Diada de les Emergències de Tordera, des de 10:00 AM fins a 1:00 PM, a l'aparcament de la carretera de Fugas. Durant tota la jornada hi haurà exposició de vehicles d'emergència, drons i material preparat per actuar en temes de seguretat, exhibicions de les unitats canines policials i també demostracions operatives, així com activitats divulgatives vinculades a la prevenció prevenció i la seguretat ciutadana. La diada també inclourà l'entrega dels premis del concurs de dibuix del projecte d'educació viària desenvolupat aquest curs als centres educatius del municipi, reforçant així el vessant pedagògic d'aquesta jornada. Totes les propostes les trobareu a través de tordera.cat, al web municipal. Del municipi també destacarem que demà dissabte hi ha una nova proposta de l'Espai Nadó a la Biblioteca de Tordera. Això serà a partir de les 10 del matí. Prevenció i educació aquàtica a l'estiu amb els infants, a càrrec de la fisioterapeuta infantil Noemí Suriol. I el diumenge, destacar per una banda l'aplec d'Ara l'Hora, que començarà a les 9 del matí a l'església d'Ursavinyà, i també el concert benèfic a favor de AEDSEO, l'Associació Espanyola d'Esofagitis Eosinofílica. Un concert amb fil de gospel que es farà a l'església de Sant Esteve de Tordera, amb un preu solidari de 10 euros. Es farà a partir de les 6 de la tarda. I per últim, el que farem és visitar el municipi de Blanes per parlar també d'activitats culturals, però també musicals. És el cas d'un nou concert aquest vespre del Música a l'Esperança, aquest divendres 22 de maig, amb Cristina Harslem, soprano, que presenta recital clàssic i alguna sorpresa. El preu de l'entrada, com sempre, és de 12 euros, que es pot comprar anticipada al mateix local, a la mateixa Església de l'Esperança, abans del concert. I de Blanes també voldrem apuntar a l'agenda que aquest cap de setmana arriba la 12a Fira d'Entitats de Blanes. Al Passeig de Mar hi trobareu tots els expositors i també hi hauran tallers i d'altres propostes, per exemple, actuacions a l'escenari, a la zona de tallers i manualitats, també a la zona poliesportiva. Durant tot el dia hi haurà activitats d'hoquei patins, per exemple, organitzat per el Club Patí Blanes Atlètic, o a la sala de plens també hi trobarem diferents xerrades, presentacions de llibres o d'altres propostes. Podeu consultar el programa d'actes a www.blanes.cat. D'aquesta manera tanquem la xarxa cultural aquí i ja el que farem és agafar l'agenda esportiva. Convoquem, deixem entrar a l'Uri Parra. Setmana especial per al que fa a l'esport palafollenc. Aquest cap de setmana tenim diferents iniciatives que caldrà remarcar, com sempre, amb l'ajuda dels components del programa Minut a Minut. Avui al nostre costat, l'Uri Parra, que és un dels presentadors. Uri, molt bona tarda, benvingut.
3: Hola, bona tarda.
2: Som divendres, com sempre, complim amb la cita de parlar d'aquesta activitat esportiva al nostre municipi. Dèiem especial perquè, òbviament, com cada setmana, tenim bàsquet, tenim futbol, tenim futbol sala, però també tenim una altra proposta demà dissabte.
3: Doncs sí, tenim el Cuida't.
2: Doncs vinga, per on vols començar? Perquè amb aquestes propostes tu decideixes.
3: Doncs mira, per no trencar la tradició, començarem pel bàsquet.
2: Vinga.
3: Que tindrem un parell de partits aquí a Palafolls. El primer serà demà dissabte a la tarda, a 7:15, al Palauet, i jugarà el Senyorà contra l'Escala.
2: Contra l'Escala. En aquest cas és a la tarda, perquè al matí sí que és veritat que el Palauet no està ocupat, però sí que utilitzen la pista exterior del Palauet, és a dir, just al costat, per fer diferents activitats en motiu d'aquest Cuida't. Per tant, és un partit important que caldrà animar de la grada del Palauet, però ens deies que hi havia un altre.
3: Sí, serà diumenge, serà el torn de l'altre sènior, el sènior B, a les 12 en punt del migdia al Palauet, i contra el Sant Joanenc.
2: Podríem començar ja a fer un balanç de temporada dels partits del sènior? Perquè, clar, entenc que ara ja queden pocs partits en diferents competicions, tant de futbol com de futbol sala com de bàsquet, eh? Però fent referència, per exemple, al bàsquet, i vosaltres que ho heu seguit de prop, que heu portat els seus protagonistes i que heu anat al Palauet a veure algun dels partits, si et demano un pronòstic, Uri, o una miqueta com acabaran aquesta lliga, aquesta categoria, com ho tindríem?
3: Home, espero que aquesta setmana hi hagi victòria, però sí que és veritat que sobretot el senyor del bàsquet va tenir una primera fase bona, amb bones victòries, però sí que és veritat que la segona fase ja que el nivell va pujar, perquè va ser per classificació de la primera lligueta,
2: sí.
3: Doncs s'ha costat una mica més, sí que és veritat que estan a la part baixa de la taula, però acaben bé la temporada.
2: Per tant, necessiten ànims, eh? Per al que ens acabes de comentar. Per tant, el diumenge també és motiu per anar al Palauet, animar els nostres, en aquest cas el sènior del bàsquet, que recordem-ho, Uri, juguen contra...
3: El sènior A contra l'Escala i el sènior B contra el Sonjanenc.
2: Doncs vinga, tenim aquesta gent de fet el dissabte a la tarda i també el diumenge. Això per al que fa al bàsquet. Continuem amb futbol, per exemple?
3: Doncs sí, que tindrem només un partit.
2: Vinga.
3: que serà el del cadet, que jugarà demà dissabte a les 2 del matí, a les 2 del matí contra el Vila Blareix al Palastàdium.
2: 10 del matí al Palastàdium. Sembla que tindrem temperatures altes, per tant haurem de posar-nos a l'ombra si anem a veure el partit. Els jugadors també que vagin amb compte, perquè ara ja comença a ser una miqueta complicat jugar a partir d'algun horari, sobretot quan pica més el sol, però un d'aquells partits que ens agradarà veure. L'únic, deies, perquè tots els altres juguen a fora, Uri, per al que fa a futbol al nostre municipi, per al que fa al Club Deportiu Palafolls.
3: Sí, correcte.
2: Al Palastàdium Lluís Moner. I si parlem de futbol sala?
3: Doncs si parlem de futbol sala tindrem 5 partits.
2: Vinga, comencem-los a comptar. Quin és el primer?
3: Pues el primer serà demà dissabte a 11:45 del matí. Jugarà el Caet C contra el Vilafant al Palauet.
2: Al Palauet, per tant, sí que a vosaltres sí que compartiu emplaçament, tot i que són dues pistes diferents, amb el Cuida't. El primer, precisament, a dins del Palauet. El segon?
3: El segon, ja de cara més al migdia, a 12:45, jugarà l'Infantil B contra el Girona.
2: 12:45 contra el Girona. Em sona un equip potent. No sé si en aquesta categoria es pot començar a parlar ja d'equips que destaquin. Si més no, el Girona té pinta de ser un equip complicat de vèncer?
3: És complicat de vèncer perquè és contra el nostre Infantil B.
2: Val.
3: Però sí que és veritat que és un equip normalet.
2: Val. Perfecte, per tant, molts ànims, a l'Infantil B, que us necessitaran i que, com sempre, ens portareu els resultats dins el minut a minut el dilluns. Portem dos partits, si no m'he descomptat. Uri, ens en falten tres.
3: Sí, que seran diumenge.
2: Vinga.
3: El primer d'ells serà a 11:45 del matí al Palauet, jugarà el juvenil femení contra el Rubí.
2: En aquest cas parlem del femení contra el Rubí, el diumenge al Palauet també tenim més propostes.
3: A la tarda jugarà el Sènior B a les 4 en punt contra el Tordera, un derbi.
2: Perfecte, contra el Tordera. Ja trobava a faltar jo poder-te dir en algun moment que hi havia un derbi. En aquest cas, aquest cap de setmana toca als de futbol sala. I l'últim partit de futbol sala, què em pots dir?
3: I l'últim, a veure si acaba en festa, perquè juga el Sènior d'Honor a les 6 en punt contra el Montornès al Palauet. I empatant o guanyant serien campions de Lliga.
2: Us esteu acostumant a les celebracions, Uri. Ja vau començar tot just la setmana passada i aquesta cada setmana creuarem els dits, esperarem que recupereu, però escolta, li esteu agafant el gust, tot això de celebrar?
3: Me falta la cirereta del pastís.
2: Quina seria l'opció, llavors, si guanyéssiu aquest partit? Seríeu campions de Lliga?
3: Sí.
2: Campions de Lliga, En la categoria?
3: Divisió d'Honor.

0: Hi haurà un espai de multiesport i ludoteca.
1: Per als més menuts de casa, perquè puguin gaudir, clar que sí.
0: I l'altra zona serà la gespa del Casal d'Avis, que serà de benestar i moviment.
1: Mm-hmm. Escolta, una cosa una miqueta més tranquil·la, classes dirigides per tota aquella gent que es vulgui acostar i vulgui fer, per exemple, doncs, zumba o d'altres propostes una miqueta més guiades. Crec, Uri, que tot començarà també amb un gran esmorzar saludable per
0: Correcte.
1: Començar la jornada. Està molt bé, eh? Primer ens atipem i després anem a fer esport a cremar calories.
0: Correcte, a un quart de 10 del matí comença l'esmorzar entre el que és la pista exterior i la plaça de Valldax.
1: Mm-hmm. Doncs bona proposta, no sé si hi ha alguna cosa més a explicar d'aquest cuida't Palafoll.
0: No, només que la gent que vulgui anar a lo del benestar i moviment, que sí? És necessari portar tovallola.
1: Òbviament, una mena d'esterilla, alguna cosa, més que res per no estar directament en contacte amb la gespa. Tant l'Uri com la Gemma com l'Eudal m'han dit que hi serien, eh? Per tant, ens ho expliqueu també el dilluns a veure què tal aquest pickleball o alguna de les propostes que ens facin al Cuida't. Volem acabar aquesta secció felicitant a 8 patinadores del Club Patí Palafolls que s'han classificat per la final del Campionat de Catalunya de Solo Dance, informació que relatau a vosaltres mateixos i també els serveis informatius d'aquesta emissora, que a vegades també el patinatge el tenim com una miqueta oblidat. Ara parlarem també de festivals de final de curs i històries, però felicitar-les des d'aquesta mateixa emissora. Uri, és tot?
0: Això seria tot.
1: Doncs vinga, la setmana que ve ens tornem a posar davant d'aquests micròfons per fer agenda i els resultats, com dèiem, el dilluns, al minut a minut. Gràcies avui per ser amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres.
2: No busquis fora el que pots aconseguir aquí. Música, entreteniment i informació local. Ràdio

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
9: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
10: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: que farà és una nova edició al municipi veí de Malgrat de Mar de la Shopping Night. Durant tot el dia, bona manera per passejar pel centre del municipi. Avui ens ho explica la regidora de Comerç, és la Carme Ponsa. Carme, molt bona tarda, benvinguda.
1: Hola, bona tarda, gràcies per convidar-me.
0: Gràcies per ser aquí amb nosaltres i per explicar-nos precisament una d'aquelles cites que normalment amb l'arribada del bon temps ja marquem al calendari, al municipi veí de Malgrat de Mar, i és aquesta Malgrat Shopping que es farà demà, dia 23 de maig, demà dissabte.
1: Sí, bé, és una iniciativa de la Regidoria de Comerç que ja serà la 12a edició, ben per aquells anys de pandèmia, i que es fa el Malgrat Shopping. Inicialment es deia la Shopping Night, després li vàrem canviar el nom a Malgrat Shopping perquè totes les activitats que es feien inicialment eren només per la tarda i ara des de fa 2 anys que les fem durant tot el dia. Per tant, des de les 10 del matí que comencem amb una masterclass de Zumba fins a mitjanit, doncs hi ha ple d'activitats que es poden fer en el nostre municipi.
0: Carme, una activitat en conjunt entre la Regidoria de Comerç, en aquest cas entre l'Ajuntament, però també tots els comerciants que es vulguin adherir a la proposta, oi?
1: Sí, tots els comerciants i espais gastronòmics, que també n'hi han, perquè nosaltres combinem el que és tot el que és comerç també amb gastronomia. Hi ha una part del Malgrat Shopping que és la desfilada de moda, diferents tallers, masterclass que es fan, tots relacionats amb moda, majoritàriament també n'hi ha algun de flors, també es faran alguns sortejos de joies, però també tenim l'espai gastronòmic, que és a Peixateries Velles. El tenim al migdia, amb un vermut i música, i després a mitja tarda, que hi ha l'espai gastronòmic amb molta més varietat de productes i també amb música. Una vegada acabada la desfilada de moda, doncs aquest espai gastronòmic estarà en ple funcionament.
0: El que dèiem, les Peixateries Velles, que és on serà aquest espai gastronòmic, serà un dels punts claus, també, com dèiem, aquesta desfilada de moda tradicional, on podem veure molts malgratencs i molts malgratenques també desfilant, serà Can Campassol. Ara parlarem una miqueta de totes aquestes propostes, però volia destacar una miqueta la feina que hi ha darrere, no? Perquè entenc que quan acabeu un Malgrat Shopping, gairebé intenteu començar l'altre, perquè això deu portar molta feina també darrere, que poder no es veu tant, no?
1: Sí, de fet, no hem acabat una, perquè serà demà, que ja en tenim, estem pensant en la següent. Ahir mateix parlava amb el president de l'Associació de Comerciants de Malgrat i ja li deia, per la propera Malgrat Shopping tinc previst fer...
0: Ja teniu idees, eh?
1: Ja tenia alguna idea al cap, però bé, no estem acabant ja de preparar això, sinó que de la Malgrat Shopping, sinó que en 3 setmanes tenim la Fira del Vi. Per tant, és una darrere l'altra.
0: M'ho apunto, eh? I et tornarem a convidar perquè també és un acte important que caldrà destacar davant d'aquests micròfons. Carme, si et sembla, destaquem una miqueta totes les activitats que demà tindrem en aquesta Malgrat Shopping. Ens ho explicaves fa una estoneta, allò per anar agafant ritme, del que pot passar durant tot el dissabte i els quilòmetres que farem per Malgrat de Mar per poder participar d'aquestes activitats. Comencem amb una masterclass de Zumba, si no m'equivoco.
1: Sí, ja que dius ritme, què millor que començar-la amb Zumba de bon matí i que la gent comenci doncs ballant, que això serà a la plaça de la Barretina, i seguidament hi haurà diferents masterclass, assessorament de moda, de tractament de la pell, també hi haurà un taller d'aprèn a dibuixar amb llet la teva pròpia tassa, que això fan uns nois que s'han instal·lat fa molt poquet a Malgrat i que torren cafè i que doncs també són molt benvinguts amb aquest taller que ells han proposat.
0: Un taller curiós, perquè sí que és veritat que quan ho vaig llegir va ser una de les coses que més em va cridar l'atenció, òbviament totes, però això de dibuixar aquell detall que sempre ens porten els bars i restaurants quan fem el cafè és important també.
1: Doncs sí, i que puguem fer nosaltres mateixes doncs encara molt més. També hi haurà una realitat virtual, que això és una immobiliària que vol ensenyar-ho amb realitat virtual.
0: Molt bé.
1: Hi haurà un taller de fer, que aquest serà a la tarda, de fer el teu propi ram de flors, i després hi haurà flash de moda, de joieria i sorteig. Per tant, hi ha una gran varietat de tallers i de masterclass que les podem gaudir durant tot el dissabte.
0: Toquem, de fet, tots els punts, eh? Com dèiem, aquests flaixos de moda també tan habituals en aquesta proposta que ens feu des de la regidoria de comerç, però també el que dèiem, eh? La promoció d'aquests comerços, que és important perquè ho repartiu en diferents zones del municipi de Malgrat de Mar. Això també va fer perquè, clar, no oblidem que les botigues, els comerços, els restaurants estaran oberts. Per tant, sí, això també porta vida, eh? A Malgrat de Mar. O sigui, mentre passegem per Malgrat, per qualsevol d'aquestes activitats, podem entrar a qualsevol d'aquestes sí, botigues.
1: De fet, des de la regidoria de comerç el que volem és donar visibilitat tant a tots els comerços com establiments gastronòmics del nostre municipi, i què millor que fer-ho amb una activitat que ja està consolidada com és la Malgrat Shopping, i que per tant doncs és un pol d'atracció de moltes persones que venen a passar el dia al nostre poble. Per tant, jo ja des d'aquí ja convido a tothom a venir demà a gaudir de poble i a fer Malgrat. Però a banda d'això, doncs també agrair aquests 45 models que hi haurà a la desfilada de moda, que es diu molt ràpid però costa molt trobar-los, que els mateixos comerciants doncs també han buscat, i que per tant doncs aquí també agrair tota la feina que hi ha al darrere. Són 11 comerços que participen i 45 models que per tant doncs també s'ha d'agrair tota aquesta feina que hi ha al darrere, no només per la part que hi ha de comerç i des de la regidoria, també altres regidories, bueno, altres departaments de l'Ajuntament que col·laboren amb que aquest acte sigui possible.
0: De fet, és una de les activitats, diria jo, poder més esperada, no? Aquesta desfilada de moda, a Carme, nosaltres que alguna vegada hi hem estat, sí que és veritat que al final gaudeixes de tot el que ens mostren, òbviament aquest és l'objectiu, eh? Que les botigues de roba de Malgrat, en aquest cas, puguin ensenyar el seu producte, però també perquè tard o d'hora veiem dalt de la passarel·la aquell familiar, aquell amic que d'alguna manera i de forma espontània, i com deies tu, gràcies als comerços, però també sí, gràcies a la regidoria, doncs pugen dalt de l'escenari i es converteixen en models per un dia, i surten a totes les fotos, a tots els sí, vídeos, i saluden fins i tot amb la mà.
1: Sí, sí.
0: Per tant, és una activitat també de sociabilització, no?
1: Sí, el més maco és que l'any vinent volen repetir, per tant això també és d'agrair, senyal que la feina que hi ha al darrere doncs és conscient i que es fa amb responsabilitat i professionalitat.
0: Potser un dels moments que es viuen més nervis sants, eh? Entenc que a l'hora de preparar aquesta desfilada sí, i de 5 minuts abans que comencem a tremolar perquè hi ha molta gent al parc de Can Campassol.
1: Jo, de fet, ja porto tota una setmana tremolant, que tot vagi molt bé, que és el que vols, que tot funcioni a la perfecció, perquè al final nosaltres sí que toquem tot des d'inici fins a final, però molt de públic ve només per aquell acte en concret, i per tant el que volem és que hi hagi la perfecció màxima, i jo, pobret, tinc els tècnics atacats perquè no em paro de demanar-los coses, dir això està.
0: No, això està bé, perquè en veritat hi ha una responsabilitat també darrere sí, de totes aquestes activitats. Parlàvem d'aquesta desfilada de moda a Can Campassol a 6:45 de la tarda, si no m'equivoco, sí, però també un dels punts claus, i ens ho deies fa una estoneta, són les peixateries velles, aquell moment per retrobar-nos, per compartir, però també per degustar productes gastronòmics, entén, made in Malgrat, diguéssim.
1: Sí, sí, sí. Made in Malgrat, i que els comerços i establiments ofereixen perquè hi hagi aquesta degustació, que després algú has tastat en allà i dius, ai, mira, això que bo, anem a tastar-ho a l'establiment. I no només és aquest espai gastronòmic que s'espera que hi hagi una gran afluència de gent, sinó que també de retruc tots els establiments doncs tenen el seu aquest dissabte, doncs també tenen gent que va als altres establiments perquè surten amb la colla, surten amics i anem a sopar aquí, anem a sopar a tal lloc. Per tant, és donar visibilitat a tot el conjunt d'establiments del nostre municipi.
0: Carme, aquest espai gastronòmic el trobarem al migdia per fer el vermut,
1: sí,
0: però també al vespre, on hi sumeu també proposta de DJ.
1: Sí, bé, al migdia també hi haurà.
0: També hi haurà.
1: També hi haurà DJ al migdia, el que passa que ja és el vermut i hi ha només 3 espais oberts, però al vespre sí que ja hi ha 6 espais oberts, que per tant donaran una varietat molt més àmplia de producte.
0: Carme, nosaltres el que volem també és que els palafollencs que ens escoltin, allò que sempre aprofitem per anar cap a Malgrat de Mar per gaudir també de propostes que feu durant tot l'any, què els hi diries a aquells palafollencs que ens estiguin escoltant escoltant, que agafem el cotxe a la moto o fins i tot caminant, per què no, i anem fins a Malgrat de Mar a acollir aquesta proposta.
1: Doncs que sou molt benvinguts a Malgrat de Mar, per tant us esperem a totes i a tots amb els braços oberts, que vingueu a gaudir d'aquest dia, que per nosaltres és un dia molt important i que per tant el fem extensiu a vosaltres, a la gent de Palafolls, que sempre sou molt benvinguts a Malgrat de Mar.
0: I esperem també aquesta proposta, perquè ens deies en 3 setmanes, si no m'equivoco, hi ha Fira del Vi, no?
1: Sí, el 12 de juny hi ha la Fira del Vi, que serà la tercera edició i que per tant ja va agafant la seva consolidació també.
0: Doncs aprofitem ja per convidar-te de nou, com dèiem, per poder parlar d'aquesta Fira del Vi quan s'acosti la data. Carme Ponsa, regidora de Comerç a Malgrat de Mar, gràcies avui per ser amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
2: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
0: I així acabem el Palafolls en xarxa. Nosaltres ho deixem aquí. Demà ens hi tornarem a posar amb més activitats, amb més propostes, amb més cultura. Acaba de passar molt bona jornada i ens retrobem demà. Adéu-siau.

0: El govern defensa l'alternança de línies D3 entre les dues escoles de Palafolls. L'Ajuntament manté l'aposta per l'alternança de línies D3 entre les dues escoles del nostre municipi, una planificació acordada amb el Departament d'Educació per evitar perdre oferta educativa davant la baixada de natalitat. El sistema estableix que una escola tingui dues línies i l'altra una, alternant-se cada curs. El pròxim curs Ferreries disposarà de dues d'aules D3 amb 38 places totals, mentre que Masprats n'oferia una amb 19 places. El problema és que aquest any hi ha hagut 25 sol·licituds per entrar a Masprats, fet que deixarà 6 infants sense poder accedir al centre com a primera opció. Les famílies afectades van intervenir ahir al ple municipal per reclamar a l'Ajuntament que pressioni la Generalitat i revisi la planificació prevista i ampliï l'oferta davant la demanda de places. L'alcalde, Francesc Alemany, va assegurar que no hi havia canviat cap les circumstàncies de les que havien motivat l'alternança per garantir l'equilibri educatiu del nostre poble.
1: No estic dient que estic convençudíssim que tinc tota la punyetera raó del món mundial, no ho estic dient, però sí que estic bastant convençut en aquest sentit de les decisions que es van prendre i per què es van prendre, i d'una estratègia que ja es va utilitzar en el passat per intentar equilibrar una tensió que hi havia sobre les escoles, en aquell cas per sobre matrícula, no? Però una tensió a la qual se sotmetien les escoles i que per poder-la compensar es anava canviant cada any 2-3, 2-3, 2-3. En aquest cas és per sota, 1-2, 1-2, 1-2. L'estratègia és bona per intentar mantenir la qualitat de tota l'oferta educativa del municipi.
0: Segons el govern municipal, tots els infants de Palafolls tindran plaça escolar al poble, encara que no sigui el centre escollit en primera opció. L'executiu local assegura que l'única línia vermella seria perdre una de les tres línies educatives per manca de demanda. Precisament aquest és el risc que denuncien les famílies afectades. Algunes asseguren que si finalment no entren a Masprats, optaran per escolaritzar els seus fills fora del poble, una situació que podria acabar reduint encara més la demanda a Palafolls i en conseqüència podria comportar una línia menys D3. Durant el ple, una de les mares va remarcar que el conflicte no és una qüestió de qualitat entre escoles, sinó de poder escollir el projecte educatiu que prefereixen pels seus fills.
2: Em costa d'entendre com tinguin aquests números per a algú polític, diguem-li com sigui, d'estructura municipal. A mi, amb el resum de tot, em dóna la sensació que es prefereix que aquestes 6 famílies marxin a un altre municipi només per mantenir un acord que es va crear abans de saber la demanda que hi hauria a cada escola. Llavors, aquest és el sentiment que nosaltres tenim una mica, perquè al final el dret a escollir escola és general.
0: Segons va explicar l'alcalde, el Departament d'Educació ha garantit que de moment les tres línies D3 es mantindran el curs vinent. El debat sobre les preinscripcions va centrar bona part del ple municipal d'aquest dijous, una sessió amb 33 punts a l'ordre del dia.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Com esteu? Us ve de gust caminar, conèixer llocs i viatjar? Doncs sou el programa correcte, perquè els sendes que fem des de Ràdio Martorell i per la xarxa us oferim aquests tres continguts. I ho fem des de l'any 2008. Portem 571 programes a l'esquena i avui assolim el 572. Com és habitual, aquest programa té una durada de 25 minuts i aplega cada setmana tres continguts que presentem ara mateix en el nostre sumari. En plena vall del Tenes, a Santa Eulàlia de Ronçana, hi ha el Parc de les Olors, una aposta de la Pilar Comas que va començar sent un jardí de plantes aromàtiques i que s'ha convertit en un projecte de desenvolupament agrari sostenible i espai de divulgació. Més de 170 espècies vegetals s'hi concentren i és un espai i projecte mare d'una xarxa de parcs distribuïts a dia d'avui arreu de Catalunya. El visitem. A l'espai de senderisme voltarem per Osona. El punt central serà Sabassona, jaciment arqueològic, castell i ermita. En Xavi Tió ha fet la ruta, n'ha pres nota de tots els detalls i tot seguit els explica. Colònia és la quarta ciutat més gran d'Alemanya. Situada a l'estat de Rin del Nord-Westfàlia, destaca per la seva majestuosa i imponent catedral. Però també té altres llocs dignes de visita. La Cristina Duró ens hi porta. I ara ens hi posem. Veniu amb nosaltres en aquest recorregut? Doncs va, que marxem. Desperteu bé els vostres sentits. Tots ells. Avui anem a un lloc on els aguditzareu. El més evident seria l'olfacte, si fem cas al nom d'aquest indret, el Parc de les Olors. Però no menys tinguem la vista, perquè anem cap a la capçalera d'una verda i frondosa vall. O l'oïda, ja que sentirem natura, pau, concert d'ocells i el vent fregant entre les fulles. Ni tampoc el tacte, de vegades rugós, d'altres aspre o suau de les plantes. I sí, fins i tot aguditzareu el gust, amb el tast d'algun vegetal que us sorprendrà, que mai hauríeu dit que es menja. Situem-nos a Santa Eulàlia de Ronçana, a la vall del Tenes, al Vallès. En un punt elevat, vora el Tossal d'en Lluc, s'hi estén el Serrat, una finca batejada com el Parc de les Olors. És un projecte impulsat l'any 2007 per la Pilar Comas, que va començar com a jardí visitable de plantes aromàtiques i medicinals i que a dia d'avui és una empresa dedicada a l'agroecologia, que combina l'aspecte productiu de les plantes per usos medicinals, cosmètics, alimentaris i per abastir indústries properes d'aquest sectors amb una voluntat divulgativa a través de visites guiades i sensibilització. En parlem amb la seva ideòloga, la Pilar Comas, professora jubilada de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Un projecte de desenvolupament rural que basa el seu negoci en 50% dels ingressos provenen de la producció, del cultiu i l'elaboració de productes conseqüents i comercialització d'aquests productes, i l'altre 50% provenen de l'activitat divulgativa. Divulgativa, formativa, a nivell escolar, potser és la línia més potent. De dilluns a divendres rebem, en aquest any em sembla que tocarem els 12.000 alumnes. I els caps de setmana, el públic familiar, grups, concertats, etc.
0: El Parc de les Olors és una finca de 12 hectàrees, 6 de les quals són de bosc i 6 de cultius. Hi trobem herbes, arbustos i arbres, totes les formes vegetals hi són representades, perquè, com explica la Pilar, totes les plantes tenen propietats. Cadascuna d'elles és una fàbrica química que conté principis actius i de la que se'n pot extreure molt, no només de les fulles, sinó també de les flors, les tiges i les arrels. I no n'hi ha poques, superen de llarg el centenar.
1: S'ha de diferenciar entre les que tenim, les que aprofitem i en fem producte. Llavors, que en tenim i que les tenim plantades, amb menys o més quantitat, doncs haguem estat rondant les 160-170 espècies. Que les tenim valoritzades com a producte final a l'agrobotiga o bé que ens les demanen en cultiu, haguem estat a l'ordre de les 90-100.
0: I com pot ser que hi proliferin tantes i tantes espècies vegetals en un espai tan petit? Doncs per la singularitat del lloc. El substrat de la Vall del Tenes, amb capçalera Sant Miquel del Fai, és molt ric. S'hi combinen grans lloses de pedra plana, dites precisament Tenes, amb roca calcària dels cingles de Bertí i el sauló de l'antic mar que s'acumulava a les parts baixes. I pel que fa al clima, aquest cal dir que és òptim.
1: La vall mira cap al sud-est. Per tant, li entra la marinada diàriament. Les brises de mar i terral, la marinada i el terral, juguen un paper molt important i fan que aquesta vall pràcticament no tingui boires, tingui la temperatura regulada. A l'estiu fa menys calor que Granollers, 2 o 3 graus, i a l'hivern fa menys fred.
0: La finca és una suma de plantes aromàtiques i medicinals que es combinen amb altres plantes i arbres de jardí que tant són refugi d'ocells com reservori d'aigua o punt d'ombra. Ho comprovarem a través d'una de les activitats divulgatives que es fan al Parc de les Olors, les visites guiades. Comencen a l'edifici principal, a l'entrada de les instal·lacions. Des d'allà neix una recta pista de terra que, a manera d'espina de peix, distribueix a banda i banda camps amb una petita mostra dels cultius que la finca disposa una mica més avall.
1: Saps que és un viacrucis de Setmana Santa que vas fent parades? Doncs nosaltres fem parades també. Són un parell d'hores on el grup de persones va seguint i va tenint diferents experiències. Ara agafem el romaní, l'espernallac i la menta i en fem un perfum i ens asseiem a terra, fem un perfum fregant i explicant les propietats d'aquestes plantes. A continuació podem observar la simbiosi que hi ha entre ametllers i romanins. En un altre moment trenquem el concepte que té la gent de que de farigola només n'hi ha una i n'hi ha 150.
0: I d'entre aquestes 150 espècies de farigola, la que crida més atenció a la gent, la Thymus masticina, és a dir, la farigola blanca.
1: És una farigola que aquí no tenim, que és endèmica de la península Ibèrica, però és endèmica d'un petit sector de la península Ibèrica. El seu ecosistema està centrat entre Almeria i Granada. Hem aconseguit amb la farigola blanca portar-la aquí, adaptar-la al nostre medi, que no és el seu, i ara ja la reproduïm per llavor, o sigui, ja vol dir que l'hem domesticat, l'hem convertit en un cultivar. I aquesta planta té un 70% de principis balsàmics, és com un Vicks Vaporub, i un 30% de principis desinfectants, amb la qual cosa hem fet una infusió que es diu Adéu Refredats, que va de meravella. I amb l'oli essencial, tu mateix amb una cremeta et pots fer un Vicks Vaporub facilíssim.
0: Les visites guiades, sigui en els horaris habituals, per grups concertats o per centres escolars i empreses, són una manera de conèixer el parc i el que s'hi fa. Però també s'imparteixen cursos i tallers i es disposa d'una agrobotiga on s'hi venen productes propis. Perfums, aromes, cosmètics, llavors, infusions, licors, condiments, etc. Tot fet a casa o bé a centres col·laboradors que els elaboren pel Parc de les Olors. Tota una filosofia de la que la Pilar n'està molt convençuda.
1: Al Parc de les Olors l'objectiu és demostrar que del camp sí que se'n pot viure, però hem de canviar la mentalitat del pagès. Nosaltres ens definim com a pagesos. Som una empresa agrària, però el model d'agricultura que promovem és el que té futur. Per què? Perquè té un valor ambiental molt important, fa que d'alguna manera fem front al canvi climàtic, ajudem a la biodiversitat, a recuperar ecosistemes, tot això. Té un valor social perquè la gent ve al camp a aprendre, a fer salut, d'alguna manera a fer un altre model de consum. I a nivell econòmic hem demostrat que és sostenible.
0: Sostenible i viable, perquè la gran inversió feta en comprar una finca i treballar-la ja ha estat rendibilitzat. A dia d'avui, explica la Pilar, el Parc de les Olors té 4 treballadors fixes i alguns de temporals i esdevé el parc mare de tota una xarxa de Parcs de les Olors arreu del país. En tots aquests anys s'hi han creat 35 parcs, que hi romanen vinculats una desena d'anys com a franquícia abans d'emprendre, si volen, el seu propi camí. Actualment n'hi ha una dotzena que en formen part, que continuen amb la xarxa de Parcs de les Olors i no paren de créixer les sol·licituds per fer-ne de nous.
1: És a dir, venen pagesos o venen persones que tenen una finqueta, encara que sigui petita, i diuen, oh, és que m'agradaria molt tenir un parc de les olors, que m'ajudes? I així va néixer la xarxa Parc de les Olors. També van venir algunes indústries que volien fer producte amb la nostra planta, i llavors vam començar a produir fort, a produir en aquest parc central, perquè volíem demostrar que això era possible, però primer ho havíem de provar nosaltres, abans d'embrancar-hi altres persones.
0: La Pilar no deixa passar l'oportunitat com a geògrafa de destacar que Catalunya és un país amb una geomorfologia molt diversa i una varietat paisatgística extraordinària, del mar a l'alta muntanya en molt poc temps. Tot això permet una gran varietat de flora. Reivindica que cal potenciar més el cultiu d'aquestes plantes, perquè, a més, ben al costat, hi ha una gran part d'indústria que pot necessitar-les.
1: Que el nostre país és una regió on es concentra moltíssima indústria que fa servir aquestes plantes. Indústria agroalimentària, imagineu-vos les indústries dels embotits. Milers de quilos d'orenga que fan servir per les pizzas, pels embotits. Tenim la gran qualitat de tenir flora que és molt bona i que està molt buscada. Tenim una gran riquesa d'indústries dels aromes, dels perfums, la cosmètica. Han de fer extractes de les plantes. D'on treuen la matèria primera?
0: El Parc de les Olors, un espai amb molta biodiversitat i policultiu. Un lloc productiu, però que ho fa, com explica la Pilar Comas, en funció a un model d'agroecologia, que reivindica que el pagès sigui ecòleg, a més de pagès, i que conegui com funcionen els ecosistemes. Un model ubicat a la Vall del Tenes, obert tot l'any, de dilluns a diumenge. Descobriu les seves visites i experiències entrant a la www.parcdelesolors.com.

0: Σύνας.
1: Doncs encara amb agulletes que tinc, estic cruixit encara de l'excursió de l'última que ens va proposar el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estàs?
2: Ah, Maria, Déu quart.
1: Dic encara amb agulletes, encara cruixit d'aquella sortida pel Cadí que va ser... Déu-n'hi-do, I això que no l'he fet, només d'escoltar-te, ja em va entrar cruiximent, imagina't.
2: Intensa.
1: Avui fem una cosa una miqueta més light, em sembla, no?
2: Avui recuperarem una miqueta la tranquil·litat.
1: Sí.
2: I us proposo una excursió interessant i fàcil per un seguit d'indrets farcits d'història, seguint camins i pistes de bon fer. Ens n'anem cap al vell mig de la plana de Vic, entre les Guilleries i el Coll Sa Cabra, a la cua del Pantà de Sau, per anar a Sabassona des de Tavèrnoles. Farem una circular en sentit antihorari que ens durà al mirador de Tavèrnoles. Després ens acabarem d'enfilar al castell de Sabassona. Passarem per l'església de Sant Pere, traspassarem tot el jaciment arqueològic de Sabassona, on aprofitarem per pujar a l'ermita de Sant Feliu de Sabassona. Baixarem quasi arran de Ter per enfilar-nos després al castell de Savellana i acabar de pujar fins al Puig de Conangle. D'allà anirem baixant cap a Santa Margarida de Conangle, al Mas de Salou, veurem el Pou de Glaç de Salou, passarem pel Mas de la Bauma i llavors ja acabarem de pujar al poble per tancar el cercle.
1: Déu-n'hi-do, quants llocs. Per tant, comencem el més ràpid possible. Vinga, punt de sortida.
2: Doncs anem a començar a caminar a Tavèrnoles. A la part de dalt del poble, al carrer de l'Església, prop del cementiri, hi ha un espai d'aparcament. Al costat mateix de l'aparcament hi ha indicacions cap al mirador i el que fem és pugem pel carrer de davant del cementiri i el deixem de seguida per un camí ben fressat que en fort pendent entre vegetació espessa ens deixa en un no-res al mirador de Tavèrnoles, ben bé sobre el poble, amb una taula d'orientació que ens permet contemplar a l'horitzó des de Rasos de Peguera fins al Taga, amb vistes més properes de Bellmunt, Milany, Curull, Puigsacalm, Llancers i Cabrera. Continuem cap a llevant per un camí carener que va remuntant suau entre alzines, va girant cap a nord, passa per la Font i la Bauma de la Baronessa, una raconada molt bonica, i acaba d'arribar al castell de Sabassona, un grandiós edifici habitat que va evolucionar des d'un castell roquer inicial i que conserva elements medievals, té també murs de defensa i una torre triangular a l'interior de l'edifici actual, que té una estructura del segle XVII, tot i que ampliat i renovat a la façana el 1775. Baixem del castell per l'accés asfaltat que ens mena a Sant Pere de Sabassona. És una bonica església d'origen romànic amb un campanar d'espadanya, i de l'església recolem una mica i pel costat d'uns camps de conreu anem a traspassar la carretera del Parador de Sau per accedir al jaciment arqueològic de Sabassona. És tot un conjunt de blocs de gres de totes les mides, des de petitons fins a gegantins, que s'han desprès del cingle proper on hi ha Sant Feliu. Els blocs més coneguts són les pedres del sacrifici, el de les bruixes i també el de l'home. La primera, perquè la tradició popular l'assenyala com el lloc on s'haurien celebrat sacrificis humans i aquelarres de bruixeria, i les dues darreres pels gravats rupestres. És un jaciment habitat des del Neolític fins a l'edat mitjana, i d'aquí per un camí empedrat pugem a l'ermita de Sant Feliu de Sabassona, o Sant Feliuet, una altra ermita romànica, petitona, que conserva l'absis d'època preromànica, situada en un indret realment espectacular, aturonada sobre una gran roca. Al darrere de l'absis trobem unes tombes antropomòrfiques arran de cingle, excavades a la roca, i aquí és el punt més enlairat de l'itinerari, amb una bona panoràmica de la contrada i amb diversos panells d'orientació. Baixem de Sant Feliuet, acabem de passar per dos blocs més amb incisions rupestres i fem cap al Mas de Cavitat de Passarella, força gran, i poc més enllà la pedrera abandonada de la Font de la Pedrera, elevada sobre la cua de l'embassament de Sau. Poc més enllà, a l'alçada d'una bàscula de camions, a mà dreta surt un corriol que en un no-res ens deixa el castell de Savellana, un petit castell roquer al peu del Puig de Conangle, del qual se'n conserven poques restes dels murs, també una miqueta d'escala i la base d'una torre. I del castell el que fem és acabem de pujar al Puig de Conangle, on trobem una barraca de pedra seca tota sencera, i pel mig d'un preciós alzinar esclarissat comencem a baixar suau cap a Santa Magdalena de Conangle, una ermita d'origen romànic amb un campanar de torre, on curiosament el 1960 s'hi va adossar el claustre neoclàssic procedent del convent de Carmelites Descalços de Sant Josep de Vic. És un claustre totalment obert i accessible i en un entorn tot realment molt ben posat. De Santa Magdalena, una pista ens du a baixar al Mas de Salou, una gran masia de planta irregular formada per dos cossos adossats i tot un seguit de construccions al vol, annexes. Després passem vora la Teuleria de Salou, anem a traspassar la Riera de Tavèrnoles i just a l'altre cantó tenim el Pou de Glaç de Salou, tancat, sencer i ben conservat en un racó ombrívol. Estem al punt més baix de l'itinerari i ja només ens queda remuntar fins al proper Mas de la Bauma, acabar de pujar per un preciós bosquet que ens deixa al costat de la depuradora de Tavèrnoles, traspassar la petita urbanització del Roquet i entrar a Tavèrnoles a recuperar el cotxe després de fer una visita obligada, penso, a l'església parroquial de Sant Esteve. És una de les romàniques més ben conservades de la comarca, on destaca el campanar de planta quadrada.
1: I després de la descripció, ja ho sabeu, arriba el temps de fer la fitxa tècnica, que comencem, com és habitualment, per la distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant, en aquest cas, de 11 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 340 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quin temps ho farem?
2: Posem-hi unes 6 horetes bones, perquè ens entretindrem molt a tots els llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi un 1 sobre 5, perquè és una passejada amable, sense complicacions.
1: I quines referències trobarem?
2: Doncs tenim cartografia, un full de l'editorial Alpina que es diu Paisatges del Ter, escala 1:40.000, i a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom simplement Sabassona, d'un usuari força interessant i que ja hem seguit un munt de vegades, que es diu Toni Planes.
1: I tant, unes quantes, eh? Ja és un vell conegut de la casa, com aquell qui diu. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i república.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, sóc la Cristina Duró i avui us explicaré els 5 imprescindibles per visitar Colònia en un dia.
1: Colònia, una ciutat de gairebé 1.100.000 habitants, xifra que la converteix en la quarta més poblada d'Alemanya. És la ciutat més industrial i comercial del seu entorn, de la conca del Rin i del Ruhr, un gran eix poblacional del país i a nivell continental. Però no us espanteu perquè us parlem de Colònia com a ciutat industrial, perquè aquesta urbs té una colla de llocs molt interessants de conèixer. La catedral, els ponts sobre el Rin, l'edifici de l'Ajuntament, els barris nous cosmopolites i d'altres de més tradicionals. Una mica de tot en els imprescindibles que ens presenta la Cristina als Quaderns del Viatger.
3: A l'hora de visitar-la, sincerament, té els punts d'interès bastant concentrats, però entre tots els punts d'interès et destaca un de principal, que és la seva catedral. La seva entrada és gratuïta i quan nosaltres hi vam ser estaven oficiant la missa, així que vam poder sentir com tocava l'orgue i encara va ser més impressionant. Aquesta catedral està situada en un barri que per la banda, com si diguéssim, de la façana principal de la catedral. No és gaire bonic, però si dones la volta i arribes a la riba del riu, veuràs que arribes a un altre dels punts d'interès de la ciutat, que a continuació comentarem. La catedral de Colònia està situada gairebé al vell mig de la ciutat, té vistes al riu Rin i, com tots sabeu, és una catedral d'estil gòtic i no sé si dir-vos si és més impressionant per dins o per fora. Quan la mires des de la part de fora, encara que alcis moltíssim el cap, és dificilíssim arribar a veure la seva cúspide, cosa que la fa magnificent. I quan entres dins tens una sensació de pau que, malgrat la grandària de l'edifici, no esperes. El següent punt d'interès que us explicaré és el pont de Hohenzollern. No sé si la meva pronunciació ha estat prou correcta o no. Aquest pont comunica des de la catedral fins a l'altra vora del riu i és un pont d'estructura metàl·lica que es caracteritza perquè està tot ple i guarnit de cadenats de gent que ha deixat el seu record juntament amb la seva parella. És un pont en el qual hi ha molta gent per travessar. És llarg i la veritat és que impressiona per la quantitat de cadenats que s'hi poden trobar penjats. Gairebé no es poden ni apreciar les baranes. Un cop que hem travessat aquest pont, arribem a un dels altres llocs que jo considero que té més interès de la ciutat de Colònia, que és la passejada que es pot fer per la vora del Rin i des de la qual pots veure alguns dels punts més destacats. Òbviament, es pot observar l'Skyline. El dia en el qual vaig estar jo feia molt de sol, per tant, hi havia una vista preciosa i es podia observar claríssimament la catedral i també es podia observar el contorn de les típiques casetes alemanyes. Si caminem per la ribera del Rin durant aproximadament uns 20 minuts, arribarem a un altre pont, el pont de Hohenlohe en paral·lel, i aquest pont comunica amb la zona més nova de la ciutat. És la zona en la qual hi ha una sèrie d'edificacions que tindrien una similitud amb totes aquelles que hi ha situades a la zona del 22 arroba de Barcelona o fins i tot totes aquelles que hi ha situades a la zona del riu i més nova de Manchester. Són edificis alts amb vidrieres molt àmplies i tenen una manera de combinar els diferents tipus d'edificacions molt curiosa que diria que no us heu de perdre si finalment decidiu visitar Colònia. Una altra de les zones principals és l'Altstadt, un barri del centre, en el qual molt a prop de la catedral trobem les típiques cases alemanyes en renglera situades unes al costat de les altres, pintada cadascuna d'un color. És una zona de la ciutat agradable de visitar, en la qual podreu trobar moltes botigues, tant de franquícies internacionals com botigues autòctones, i també hi ha una gran oferta gastronòmica. Finalment, una altra de les parts que us recomano de Colònia és tota la part de la Rathaus, que és la zona de la plaça de l'Ajuntament. L'Ajuntament està molt proper a la catedral i, de fet, des del Rin es pot observar en la figura del contorn de l'Skyline. És una Rathaus molt similar a la de moltes ciutats alemanyes, un edifici super contundent, molt bonic, i paga la pena passar-se ni que sigui 2 minuts per fer-se un parell de fotos. Per últim, volia fer-vos una recomanació culinària. No us perdeu les Mettbrötchen, que són una mena de panets farcits amb carn picada de porc crua, així amb ceba i sal i pebre. És com si en realitat fos una hamburguesa crua, que tot i que a priori sembli que no pot ser un àpat gaire atractiu, la veritat és que estan boníssimes. I després, per últim, si us agrada la cervesa, tampoc marxeu de Colònia sense tastar la Cerva Kölsch.
1: I no tenim temps per més. Esperem que us hagin agradat els 3 continguts dels Sendes d'avui. Rebeu una salutació ben cordial de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Escolteu-nos quan vulgueu i on vulgueu al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: Comencem una nova entrega de l'Això Abans Sèrie, espai de sèries d'OU Lleida Ràdio. Ivan, són molt bones.
1: Molt bones.
0: Toca repassar segona quinzena de maig i, com sempre diu la Judit, abans, actualitat.
1: Doncs res, tu tens actualitat?
0: No, jo no en tinc.
1: Jo en tinc una miqueta d'actualitat perquè ja s'ha anunciat l'estiu d'animació de Hulu. De manera que tindrem el retorn de King of the Hill amb aquesta segona temporada després de la seva temporada revival l'any passat, el 20 de juliol. I... un momentet, que estic buscant més dates.
0: Molt bé.
1: I també tenim Futurama.
0: Però això què és?
1: King of the Hill.
0: Però estiu de Hulu, què vol dir estiu de Hulu?
1: Bueno, normalment Hulu...
0: fa com programació...
1: Correcte, té certa programació des de fa uns anys ja animada.
0: Vale.
1: I també tenim, exacte, King of the Hill el 20 de juliol i Futurama el 3 d'agost. King of the Hill s'estrenarà tota de cop, els 10 episodis de cop, i Futurama, una a la setmana, seran 10 episodis, és a dir, 2 mesos i mig.
0: Molt bé.
1: Es preveu... Bueno, es preveu, s'intueix que aquesta serà l'última temporada de Futurama, perquè tant els productors com els actors de veu han dit que no se'ls han ordenat una altra temporada. El final de temporada ja el van escriure com a final de sèrie, per si de cas. No se sap el que passarà. Hulu ens va prometre... Bueno, ens va prometre... Durant el primer capítol es va intuir que podríem fer 40 capítols i una peli. Ens falta aquesta peli, a veure si diuen algo, si la fan o no la fan, marca el final de la sèrie o renovem.
0: Jo ara estava pensant que l'últim capítol que s'ha emès de Outlander ara fa res, el desè de la 8a temporada, ja és l'últim. Ja està, s'ha acabat Outlander. Ara m'ha vingut al cap, em falta veure el 9 i el 10, però Outlander, que ha estat 12 o 13 anys en emissió, doncs ha posat el punt final, probablement una de les històries d'amor més importants de l'audiovisual dels últims anys.
1: Déu-n'hi-do, quants anys has dit?
0: 12 o 13, jo crec que la primera deu ser del
1: 2014.
0: 12. Per tant, 12 anys,
1: 8 temporades. 101 capítols.
0: Aquesta jo crec que ha sigut de les més curtes, amb 10 capítols. Normalment han fet allò que fan de 8 més o menys, no a totes, però 8 i paro un parell o 3 de mesos i emeto després els altres 8.
1: Aquesta fan allò de les temporades partides.
0: Han fet els 10 seguits des que van emetre la 8a temporada a Movistar Plus a nivell Espanya, on la poden veure. Estrena segona quinzena de maig. Comencem per Prime Video, per una sèrie que s'estrena i que es diu No és així. You don't need to walk us in. Mom never did. Look at Dad. Okay. All right. Well, you guys have a great day, okay? Be safe. Okay. I will fight
2: for you. It's been almost a year. I think it's time.
3: Everyone has really missed you. Your sermons. Your voice.
2: I lost my wife and now I'm overloaded on widower sympathy.
3: I get it. The moms
0: fa tota la pinta de ser sèrie dramàtica,
1: una comèdia romàntica fantàstica.
0: Sí, fa tota la pinta. Malcolm, interpretat per Scott Foley, és un pastor vidu amb 3 fills. Lori també està recent divorciada i té 2 adolescents. Les seves famílies solien compartir-ho tot, però ara Malcolm i Lori s'han d'adaptar a la nova solteria i a la paternitat. Aquest serà el començament d'una història d'amor. Pregunte, no és així o sí? No sé.
1: Bueno, a veure, tenint en compte que aquesta sèrie hauria de tenir alguna mena d'argument, jo crec que sí.
0: Sí, fa tota la pinta, perquè si no, en un capítol ho haurem enllestit. Estrena Prime Video i estrena a Netflix, que ja diem que ho resumeixen com una absurda comèdia d'acció. Los Superfriquis.
4: 언제 멈춰도 이상할 게 없는 심장.
5: 그럼 나 진짜로 죽어요?
6: 구원 받으세요.
7: 1999년 12월 31일 종말이 찾아옵니다.
8: 보고 싶다고 지금 종말!
9: (놀람) 눈 깜짝할 새 족족 막 여기저기 이동해버린다니까?
10: 이 대를 네가 알렸다!
0: Com dèiem, es resumeix com una absurda comèdia d'acció. Un grup de veïns molt pintorescos adquireixen superpoders per accident i lluiten contra el mal en plena histèria apocalíptica.
1: Sèrie coreana Que a mi em fa bona pinta, ojo lo que te dic, eh?
0: No és d'animació, eh, que no?
1: No, és acció real, correcte. Ja t'he dit, que a mi em fa molt bona pinta. Trobo que és com aquesta mena de comèdia absurda d'acció amb superherois, és una cosa com una mica, pot ser un gènere estrany, no?, per una sèrie coreana, com a mínim no les havia vist així.
0: Sí, fan servir molt el... no és coreà, però tot l'univers anime, manga i tal, potser sí que és més de... tirar d'aquesta fantasia. Està veient superfriquis, en principi bastant joves, eh? Els quatre.
1: Sí. A més, m'agrada molt més el títol en versió original, que és Wonderfuls.
0: Wonderfuls.
1: Correcte, que fools, com diguéssim, escrit com a rucs, com a tontos.
0: I en castellà, super amb majúscules. És los
1: super.
0: Super amb majúscules, friquis amb minúscules. No sé si l'esperava molta o poca gent.
1: Jo crec que no molta.
0: Però la segona temporada de Berlín arriba a Netflix, en aquest cas, sota el títol Berlín i la dama del Armiño.
5: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
6: Nos han encargado robar este cuadro, la dama del Armiño.
5: El duque de Málaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo. Brindo por su éxito, que será el mío.
11: Un aristócrata, un tipo insufrible.
12: ¿Pero quién se ha creído que soy yo, el peón del robo?
11: Le vamos a decir que sí, luego le vamos a robar y al final no va a poder hacer nada.
13: Está de suerte, porque estoy buscando banda.
11: Se llama Candela. Encanto a la vida.
14: Ese duque es un criminal.
15: De verdad, cree que podré...
0: A la segona temporada de la sèrie, que segueix les aventures del personatge nascut a la Casa de Papel, interpretat per Pedro Alonso, Berlín i Damián reuneixen la seva banda, aquesta vegada a Sevilla, per executar un nou cop mestre. Fingir que robaran la dama de l'Armiño. Per què fingir? Perquè en realitat els seus veritables objectius són el duc de Màlaga i la seva dona, un matrimoni que creu poder fer xantatge a Berlín. El que ells no imaginen és que aquest desafiament despertarà el costat més fosc i rencorós de Berlín, així com la seva fam de venjança.
1: Sembla que aquesta part ja l'hem vist a la Casa de Papel, eh? Però bueno.
0: Novetats de repartiment: Imma Cuesta, en aquest cas, nova integrant de la banda i vincle, diu així, especial amb Berlín. Tristan Ulloa segueix sent Damián, que és la mà dreta de Berlín i el cervell d'aquesta operació. Evidentment, Pedro Alonso com a Berlín, Michel Jenner com a Keila, experta en tecnologia, clau perquè el plan funcioni. I en aquest cas, el duque de Màlaga està interpretant, no li fico cara, per José Luis García Pérez, interpretant a un aristòcrata que intenta xantajear a Berlín, ho diguem en castellà, i és el gran antagonista. I en aquest cas, si no em falla la vista, sí? Marta Nieto és Genoveva Dante, figura enigmàtica con connexió al conflicte central. Després hi ha, entre cometes, els secundaris, eh? Roy, Bruce, Andrés i Nayara, Julio Peña Fernández, Joel Sánchez, Raúl Prieto i Lucía Fernández són els secundaris.
1: Dir que és la última temporada d'aquest spin-off prequela. Es veu que, bueno, que Pedro Alonso ha dit que ja està,
0: que ja n'hi ha prou,
1: ja n'hi ha prou
0: de fer-lo servir.
1: Correcte. I també sabem, perquè ho vam dir fa unes setmanes, però ho torno a comentar per si de cas hi ha algun despistat, l'univers de la Casa de Papel continua, eh? Està treballant, Netflix està treballant amb una nova sèrie.
0: Inspector, no?
1: Correcte, que se suposi que seguirà l'inspector Tamayo en la búsqueda de l'oro, que és l'últim atracament que van fer aquesta banda criminal i, bueno, que es van quedar a la meitat pel camí, clar. Dit això, també, una altra cosa que se sap és que Álvaro Morte hi sortirà a la sèrie, bàsicament, perquè...
0: Álvaro Morte, el professor.
1: Correcte, ja he vist un tràiler amb Álvaro Morte, diguéssim, seguit per un sèquit de penya amb la careta de Dalí.
0: De fet, crec que en aquesta segona temporada de Berlín també apareix en algun moment, perquè he vist algun clip de tant un com l'altre cantant els dos, són germans, si no em
1: correcte,
0: la
1: sèrie
0: la memòria,
1: són germans, sí, sí.
0: Doncs deu fer algun cameo, com es diu en castellà, també, en aquesta segona temporada de Berlín, que ja la podem veurem a Netflix. I a Disney Plus, també segona temporada, en aquest cas, de la sèrie Rivales.
16: People say that life isn't a fairy tale, that happy ever after doesn't exist. But what if you just haven't found the person?
17: who will give you your hand.

0: manipulant els que l'envolten per mantenir el control del poder. Doncs no pinte no. malament. Mentre parles, miro actors i actrius.
1: Uh-huh. Doncs jo dic que m'he fixat en el modus operandi de Hulu a l'hora d'estrenar tràilers de les seves sèries, uh-huh. i si et fixes ja no et podràs deixar de fixar. Sempre fan servir una versió èpica d'una cançó o sí, de la pròpia sintonia de la sèrie per fer el tràiler. I és una cosa que s'està començant a quedar vella, perquè és un modus operandi que ja detecto pràcticament cada tràiler que miro d'aquesta penya.
0: No sé el grau de protagonisme, però entre altres David Tennant, que aquí més un cop han dit que ens agrada,
1: sí.
0: i no tinc ubicats a Alex Hassel, Bella McLean, Aidan Turner, Emily Attack o Catherine Parkinson, entre d'altres. El cap de cartell sí que dona la sensació que és David Tennant. Rivales, temporada 2 a Disney Plus. I a Filmin s'estrena El caso de Laura Stern.
2: ¿Por qué, señora Stern? ¿Por qué mató a esos hombres?
3: Me han hablado de una asociación.
4: Sí, es aquí. Yo soy Laura. Es magnífico lo que hace la asociación. ¿Por qué la creo? Las torturan. Las violan.
5: ¡No, no, no, no, no!
4: Las maltratan.
5: ¡Yo no te quiero! ¡No te quiero! ¿Me oyes?
4: No tienen ningún derecho. Cada día muere una mujer a manos de un hombre.
6: Le he hecho creer que puede ser libre. I això l'ha destruït aún más.
0: Aquesta pinta molt bé. Quatre episodis protagonitzada per Valerie Bonneton de Little White Lies, per exemple. El paper de Laura, una farmacèutica d'un petit poble que dirigeix un grup de suport per a víctimes de violència domèstica. Quan una de les integrants del grup és assassinada davant dels seus ulls i la petició d'ajuda d'una altra queda sense resposta, la Laura es veu impulsada a actuar.
1: Bueno,
0: pot estar bé.
1: Sí, pot estar bé.
0: Com a més, sempre, llàstima que és Filmin, ostres.
1: Bueno, perquè no tens la plataforma, no? Però en si Filmin és també com una mica d'un estàndard, no? De qualitat o...
0: Sí, també una mica un punt indie, també, aquest...
1: Correcte. Més alternatiu,
0: tarana.
1: Així és.
0: No és més alternatiu Netflix,
1: bueno,
0: que...
1: Bueno, amb aquesta, cuidao, eh?
0: Ah, sí? Veurem sí. De què va... Ah, sí, és veritat. Ara me'n recordo de quan ho preparava. Estrena de Caríssima.
7: Ah, tomando mate. Ah,
8: Sí, veo. Tomás mate.
7: Sí, porque es made in Marg. O sea, hecho en Arg.
8: Hecho en Arg.
7: Sí, el país. Arg. Está hecho en Arg.
8: ¿Te da orgullo lo que está hecho en Argentina?
7: Sí, me súper enorgullece. Ya sea, tipo, la 9 de julio, Moria Casanova, no sé. El mate, los psicólogos. Ah.
8: Te enorgullece Moria Casanova, los psicoanalistas. Bueno, psicólogos, como decís vos. ¿Esto es algo nuevo para vos?
7: Puede ser, como que siento que... ¿Viste que hay una cuenta matemática que si sumas a todos los argentinos y todos los psicólogos como que dan un número re alto en el ranking?
8: ¿Qué tendría que ver algo de esto que planteás con lo que te preocupa en relación a Netflix que trajiste acá o que querés traer acá?
7: El asado también me reenorgullece. ¿De qué hablamos?
0: Doncs aquesta és la sèrie de Netflix. I home, sí, ja ho tenim. Ja Caro Pardiaco, influencer plena d'energia i diva a temps complet, ho té tot, fins que s'acosta el seu 30è aniversari i un assetjador intenta arruïnar-li la festa. És la història de l'univers d'aquesta icona post-pop, empresària de la nit i reina de l'stream, que pateix una crisi existencial pocs dies després de fer 30 i haver d'organitzar la festa més salpada de la seva història. L'aparició sobtada de Leo, un psicòpata amb múltiples personalitats que l'enamorarà, posarà en risc absolutament tot. Caro haurà de salvar la seva festa, la seva vida i la seva identitat.
1: Evidentment seria argentina, per
0: sí.
1: si algú no ho havia detectat.
0: Sèrie argentina, estrena a
1: Netflix.
0: I aquesta també pinta bé, em dona la sensació, com moltes de les coses que fa Apple TV, estrena Satisfacció Garantizada.
9: ¿Puedo ser incómodamente sincera? No me veía haciendo esto. Ya debería tener la vida resuelta.
10: Eso exige compromiso.
9: Compromiso, sí.
11: Es una gran oportunidad.
9: La verdad, soy un desastre. ¿Vosotros veis porno?
10: Compromiso.
12: ¿Mamá?
10: ¿Tú crees que eres la víctima?
9: ¡Oh! Me mantengo a flote de milagro.
0: Ho expliquem. Una mare acaba de divorciar, interpretada per Tatiana Maslany, que entre d'altres, si no recordo...

0: recordo malament, ha fet una de les sèries que a mi m'agrada més, que és Orphan Black, que és un tros de sèrie de ja fa uns quants anys. Cau en una perillosa espiral de xantatge, assassins i futbol juvenil. Convençuda que ha estat testimoni d'un crim, mentre lluita amb una batalla per la custòdia i una crisi d'identitat, la Paula comença una investigació que acaba deparant en una conspiració molt més gran i que té la clau per reconstruir la família. A l'elenc d'aquesta sèrie apareixen també Jake Johnson, Murray Bartlett, Jesse Hodge i John Michael Hill. Aquest últim sí que em sona i li poso cara. Estrena a Apple TV. I em deies de la següent, doncs et diré...
1: Jo no tinc ganes.
0: Que aquesta és la propera que mirarem perquè sé que s'ha llegit el llibre. Movistar Plus estrena Se tiene que morir mucha gente.
2: Mañana sales de cuentas, así que ya te puedes poner de parto en cualquier momento. ¿Y Javier? ¿Tenía lío?
3: Se ha muerto.
4: Elena.
3: Sí, cuéntalo.
2: Dios mío, lo siento muchísimo.
3: Muchas gracias, Marina.
2: ¿Pero cuándo ha sido?
3: ¿Cuándo? El martes por la tarde fue. En fin, horroroso, de verdad. Entré en casa y me lo encontré en el sofá, con los pantalones bajados por las rodillas y la boca abierta. O sea... Parecía un castor directamente. ¿Verdad?
4: Sí.
3: Es que fue tremendo, la verdad.
0: Yo només espero que no sigui excessivament absurda, la sèrie. No sé com és el llibre de Victoria Martín, però veurem què és el que passa. Bàrbara, Maca i Elena van anar juntes a l'escola i 20 anys després continuen sent amigues, més o menys. La Bàrbara és una bomba de rellotgeria, viu frustrada per la seva feina i està enganxada a les benzodiazepines. Maca, amb qui comparteix pis, intenta tirar endavant com a actriu, encara que és cambrera, i l'Elena està embarassada després de casar-se amb un senyor de 60 anys que dirigeix hotels. La crisi personal de Bàrbara farà que tot exploti, com dèiem, basada en un llibre de Victoria Martín.
1: Pues molt bé, m'agrada molt Victoria Martín i tinc moltes ganes de mirar aquesta sèrie. Jo la veritat és que sí que espero que tingui un punt absurd i incòmode.
0: Doncs veurem què és el que passa. I nova proposta dels germans Duffer de Stranger Things, canvi de paradigma de nens a jubilats, de Burrows, jubilación rebelde.
5: Welcome to the Burrows, where you'll have the time of your life.
6: Hippie.
7: Why is everyone so old?
8: Because, honey, this is a special town just for grown-ups.
9: Mr. Cooper, you'll find the Burrows is not a last chapter. It's a new beginning.
7: Wait! Mr. Cooper!
10: The Burrows is a good place. We take care of each other like a family.
11: Atta boy, Sam.
12: Who are these people?
0: El gust musical, de moment,
1: molt bé,
0: està prou encertat. Després d'acabar amb Stranger Things, els germans Duffer produeixen aquesta sèrie de ciència-ficció, per no sobresortir del que els hi funciona, sobre una comunitat per a jubilats on un estrany pretén desentranyar un misteriós secret sota l'existència en calma.
1: M'agrada la proposta, me sembla interessant.
0: Veurem què és el que passa. Xerra'm 10 segons que et busco si hi ha algun actor o actriu important.
1: Doncs res, no és que vols que et pugui dir de Burrows, jubilación rebelde. Home, sí que és veritat que feia aquest, lo que tu deies, no? Hem passat els adolescents als jubilats.
0: Sí, absolutament, de punta a punta. No els hi puc ficar, o sigui, els hi fico cara. Bill Pullman sí que em sona, entre altres que va ser protagonista de The Sinner, em sembla que es deia de Netflix, Jenna Davis, Alfred Molina, Alfred Woodard, Alice Kremlin, Seth Numbridge. Per noms i cares jo no els tinc gaire ubicats en aquests actors i actrius. Molt bona, no sabia que es faria segona temporada i em posa content. No cal ser amant del futbol per veure Barra Brava, que torna a Prime Video amb la segona temporada.
13: A què se dedica?

0: Ximena.
1: Hola.
0: Él es Adrián, tu papá.
1: Polaco. Me dicen Polaco.
2: Serva a formar parte de algo.
3: Després d'una feroig lluita interna, dos germans, Gaston i Matías, perdó, interpretats per Gaston Pauls i Matías Maia, són expulsats de la barra del seu estimat equip, el Club Atlètic Llibertat del Port, només, sense diners ni protecció política, iniciant una guerra que posarà a prova la seva relació de germans. Jesús Braceras és el creador d'aquest drama argentí, que bàsicament a la primera temporada el que explica són aquests barra braves, que perquè ens entenguem, aquí a Catalunya no sé si sí que està una miqueta aquesta cultura, però és com aquests aficionats extremistes, i que Argentina, a més, i s'explica la primera temporada, hi ha vegades que tenen control a l'hora de prendre decisions als clubs en qüestió. És un entorn hostil, violent, de drogues, de xantatge.
4: Per fer el paral·lelisme, podria ser similar als Bojos Nois?
3: Bueno, no ho sé, no, ja no m'hi fico si és, pot fer el paral·lelisme o no.
4: Ja no el volia fer amb Lleida perquè dic que buscaré un problema.
3: Insisteixo que no cal que t'agradi el futbol. Crec que es coneix un univers bastant curiós. Com, jo crec que el paral·lelisme és aquesta, per exemple, la pel·lícula de Hooligans o així, que són molt bones. Doncs aquesta sèrie de Prime Video va de l'estil. Deies de la sèrie basada en el llibre Victoria Martín, jo tinc moltes ganes de veure aquesta. Rabalear, HBO Max, s'estrena aquesta segona 15 de maig.
5: Cap mosques, perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
6: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
7: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
8: Has parlat amb els del port, perquè si voldries fer 8 hores setmanals d'aquí?
9: Sí, sí, jo ja tinc una feina.
10: Ja ho sé, però hem de mirar lleugerir una miqueta la feina al papa.
11: Que aquests fills de puta es quedaran al restaurant,
12: ens empugen al llum.
3: Deixant de banda que és en català a HBO Max, cosa que ja està
4: interessant.
3: Molt bé d'inici.
4: És full català o barregi una mica?
3: No ho sé com ho gestionarà. Gran part dels actors i actrius són catalanoparlants. Sí, miniserie, 6 episodis, que s'estrenaran setmanalment. El creador és Pol Rodríguez i construeix un relat inspirat en la seva pròpia història familiar. Can Mosques, el centenari restaurant del Raval de Barcelona, estimat i respectat per tot el món, s'enfronta al desnonament després de caure en mans d'un fons d'inversió. L'objectiu és buidar l'edifici i accelerar la transformació del barri. La notícia suma la família en la desesperació, convençuda que la derrota és inevitable, però quan decideixen plantar cara amb l'ajuda del barri, la lluita es converteix en una espiral cada vegada més perillosa. Per salvar Can Mosques, hauran de creuar límits que no van creure mai possibles i descobrir fins on estan disposats a arribar per no desaparèixer. El repartiment és interessant, començant pel propi Enric Auqué com a protagonista.
4: Que està tot arreu, aquest també.
3: Absolutament, perquè crec que és un dels actors catalans de parla catalana-castellana de moda. Sergi López, Maria Rodríguez, Francesc Orella, Lluïsa Castell, Alba Aguilera. Per tant, el repartiment és dels importants en aquesta sèrie, que s'estrena al llarg d'aquesta segona quinzena de maig.
4: També, molt interessant també apropar la situació, com a mínim portar la situació, no sé si aquesta sèrie s'estrena internacionalment, però bueno, en HBO imagino que sí, apropar la situació de la vivenda, doncs, sí, i totes aquestes coses que estan fent els fons d'inversió a la capital catalana.
3: I com dèiem, inspirada en una història pròpia, familiar del creador de Rabalear, Pol Rodríguez. Anem per feina, temporada 9, també a HBO Max, de Rick i Morty.
13: Oh! It's a chain, motherfucker! It's time to chain!
14: Too much metal in you, dipshit.
15: Hey, Jerry, call for you.
16: Hello?
3: Anem ràpid perquè ens queden 5 minutets. La novena temporada de la sèrie d'animació segueix com és habitual les aventures intergalàctiques de Ned i Abby, humor àcid, elements de ciència-ficció, s'uneixen a les aventures d'un científic sociòpata i groller i el seu net mort, i que segueix de prop les aventures del seu avi, la resta de la família, diguem.
4: Crec que ja no m'interessa en absolut aquesta sèrie.
3: Doncs estem parlant de que la resta de la família ve Jerry Summer, també es veuen arrossegats, de vegades a les seves boges aventures. A la novena temporada els protagonistes patiran les conseqüències de les aventures que van viure en els capítols capítols anteriors.
4: Elements serialitzats, això està bé.
3: Temporada 9, HBO Max, Ricky Morty, també en aquest cas a Filmin s'estrena Leonard i Hungry Paul, l'adaptació de la novel·la homònima de Ronan Hessian, una bonica i tendra o de la vida quotidiana que ha estat un gran èxit a la BBC. Temporada 2 a Netflix d'Assassinato para principiantes, reprendrà la història després de l'explosiu de desenllaç del cas d'Andy Bell. Pip intenta mantenir-se al marge de noves investigacions i recompondre els danys col·laterals del passat. Tot i això, quan Jamie, germà de Connor, desapareix en vigílies del judici contra Max Hastings, la protagonista es tornarà a arrossegar a una carrera contra el rellotge. I ens quedem a Prime Video, s'estrena Spite Noir.
9: Every mystery forms a complex web. But pull the right strand, and it's a straight line to the answer.
12: I'm glowing bright of the city.
15: The universe trends to disorder.

0: do is fight to keep the chaos from your door.
1: I came here to offer you a job. My friend disappeared.
2: Spider-Noir és una sèrie d'acció real basada en el còmic de Marvel Spider-Man Noir i un personatge que ja va aparèixer a Spider-Man, un nou univers. La història segueix Ben Reilly, interpretat per Nicolas Cage, un experimentat investigador privat en mala ratxa al Nova York dels anys 30, que es veu obligat a enfrontar-se al seu passat després d'una tragèdia profundament personal, mentre que la ciutat compta amb un únic superheroi. Pot estar bé. La sèrie, no sé com combinaran, si és absolutament animació, si és animació i realitat, no sé com s'ho gestionaran Prime Video per aquesta estrena de Spider-Man.
3: És acció real, eh?
2: Sí, fa tota la pinta. I aquests dos minuts que ens queden, repassem les que encara tenim al guió. Temporada 5, segona part, a Disney Plus, de Colegio Abbott.
3: Gran,
2: ja saben,
3: comèdia de situació.
2: Comèdia que segueix un grup de professors plens de vocació al seu dia a dia mentre intenten apanyar-se-les amb el sistema d'educació pública de Filadèlfia, seguint una miqueta aquest discurs de documental com The Office. Doncs també parlen amb la càmera, fan aquestes mirades, tot dins de l'escola.
3: Una de les poques sèries que encara a dia d'avui fa temporades llargues.
2: Ah, sí, 18, de les 19, de 18, 19, 20 capítols. Movistar Plus estrena Secret Service. Kate Henderson ho té tot, una vida familiar però estable, un matrimoni sòlid i una carrera aparentment discreta com funciona, però aquesta és només la superfície. En realitat és una de les agents més importants del meu sis, responsable de l'oficina de Rússia. A Netflix, temporada 2 de Mindfulness para Asesinos, també temporada 2 de Las Cuatro Estaciones a Netflix. A Disney, The Boys, temporada 2, dos germans pakistanesos nord-americans ho perden tot quan el seu pare, un magnat de les botigues d'ultramarins, mor sobtadament. Aleshores es veuen obligats a enfrontar-se a la vida criminal secreta del seu pare. I acabo dient que Netflix estrena Brasil 1970, The Third Star, parla una miqueta del Mundial del 1970 amb figures com Pelé de protagonistes.
3: És per tu, eh?
2: Aquesta la tinc ja marcada, de fet ja he parlat amb Eduard Piera per qüestions de programa. Ivan, gràcies, ho deixem aquí. Fins la propera.
3: Que vagi bé, fins la setmana.
4: Ràdio Palafolls, informatiu vespre, edita i presenta Melina Morilla.
5: El govern de Palafolls defensa l'alternança de línies D3 malgrat les protestes de les famílies. L'Ajuntament manté el sistema d'oferir dues línies en una escola i una en una altra per garantir l'equilibri educatiu davant la baixada de la natalitat. Aquest pròxim curs, 6 famílies es quedaran sense plaça a Masprats, que actualment ofereix una línia, i han reclamat al ple municipal una revisió de la planificació per no haver de marxar del poble. L'alcalde de Palafolls assegura que la prioritat és no perdre cap de les 3 línies que hi ha actualment en el nostre municipi.

com sempre, aquesta no és l'única notícia d'avui. També en parlarem d'altres i les avancem ara mateix en titulars. Més de 700 alumnes han participat avui en una jornada lúdica per l'English Day. Estudiants de primària i secundària han sortit al carrer per potenciar l'ús de l'anglès amb gimcanes, danses escoceses i representacions teatrals. Entre les obres destacades s'han representat The Plastic Mermaid al Teatre Municipal i adaptacions de Romeo and Juliet a l'Institut. També parlarem d'altres activitats culturals que es duran a terme aquests dies a Palafolls. Entre altres, l'espectacle de bombolles El professor Bromera acaba amb el cicle Escena Nou. La companyia Malabufa presenta aquest diumenge a les 12 del migdia al teatre una proposta interactiva que combina ciència i màgia. L'actor Agustí Sallei busca la participació directa del públic de totes les edats en una funció amb entrada lliure.

i Malgrat de Mar transformarà el carrer Girona en un corredor verd i permeable. Les obres que comencen aquest pròxim dilluns serviran per instal·lar superfícies que filtrin l'aigua de la pluja i plantar 67 arbres nous i més de 1.000 arbustos. El projecte té un cost de 248.374 euros i es realitzarà en dues fases. Provocarà així talls de trànsit al tram afectat fins a finals d'octubre aproximadament.

0: I pel que fa al temps d'aquesta tarda, tot continuarà igual i el temps serà estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions, els vents seran fluixos força 1 a 2 de component variable, però amb predomini del sud-est. El mar estarà arrissat a tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes es mantindran sense canvis destacables i oscil·laran entre els 23 i els 27 graus. A Palafolls el dia serà assolellat, les temperatures màximes continuaran en els 27 graus i les mínimes pujaran fins als 14. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres i ho fem parlant d'alguns dels temes que es van tractar en el ple d'ahir al vespre. Entre altres, el govern defensa l'alternança de línies D3 entre les dues escoles de Palafolls. L'Ajuntament manté l'aposta per l'alternança de línies D3 entre les dues escoles del nostre municipi, una planificació acordada amb el Departament d'Educació per evitar perdre oferta educativa de la baixada de natalitat. El sistema actual estableix que una escola tingui dues línies i l'altra una alternant cada curs. El pròxim curs, Ferreries, disposarà de dues aules D3 amb 38 places totals, mentre que Masprats n'oferirà una amb 19 places. El problema és que aquest any hi ha hagut 25 sol·licituds per entrar a Masprats, fet que deixarà 6 infants sense poder accedir al centre com a primera opció. Les famílies afectades van intervenir al ple municipal per reclamar a l'Ajuntament que pressioni la Generalitat i revisi la planificació prevista i ampliï l'oferta davant la demanda de places. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, va assegurar que no havia canviat cap de les circumstàncies que havien motivat l'alternança per garantir l'equilibri educatiu en el nostre municipi.
1: No estic dient que estic convençudíssim que tinc tota la punyetera raó del món mundial, no ho estic dient, però sí que estic bastant convençut en aquest sentit de les decisions que es van prendre i per què es van prendre, i d'una estratègia que ja es va utilitzar en el passat per intentar equilibrar una tensió que hi havia sobre les escoles, en aquell cas per sobre matrícula, no? Però una tensió a la qual se sotmetien les escoles i que per poder-la compensar es anava canviant cada any 2-3, 2-3, 2-3. En aquest cas és per sota, 1-2, 1-2, 1-2. L'estratègia és bona per intentar mantenir la qualitat de tota l'oferta educativa del municipi.
0: Segons el govern municipal, tots els infants de Palafolls tindran plaça escolar al poble, encara que no sigui el centre escollit en primera opció. L'executiu local assegura que l'única línia vermella seria perdre una de les tres línies educatives per manca de demanda. Precisament aquest és el risc que denuncia les famílies afectades. Algunes asseguren que si finalment no entren a Masprats, optaran per escolaritzar els seus fills fora del municipi, una situació que podria acabar reduint encara més la demanda a Palafolls i, en conseqüència, podria comportar una línia ni a menys D3. Durant el ple, una de les mares va remarcar que el conflicte no és una qüestió de qualitat entre escoles, sinó de poder escollir el projecte educatiu que prefereixen pels seus fills.
2: Em costa d'entendre com tinguent aquests números per a algú polític, diguem-li com sigui, d'estructura municipal, a mi, amb el resum de tot, em dona la sensació que es prefereix que aquestes 6 famílies marxin a un altre municipi només per mantenir un acord que es va crear abans de saber la demanda que hi hauria a cada escola. Llavors, aquest és el sentiment que nosaltres tenim una mica, perquè al final el dret a escollir escola és general.
0: Segons va explicar l'alcalde, el Departament d'Educació ha garantit que de moment les tres línies D3 es mantindran el curs vinent. El debat sobre les preinscripcions va centrar bona part del ple municipal d'aquest dijous, una sessió que va comptar amb 33 punts a l'ordre del dia. Parlem ara d'altres qüestions, però també relacionades amb ensenyament, i és que avui més de 700 alumnes han participat en una nova edició de l'English Day. Aquest divendres, els centres escolars de Palafolls de primària i secundària han tornat a celebrar una nova edició del projecte English Day. Aquesta iniciativa, que es du a terme de forma ininterrompuda des del 2016, neix de la coordinació entre les escoles i l'Institut per potenciar l'ús de l'anglès entre els alumnes d'una manera lúdica i col·laborativa. Durant tota la jornada, l'activitat alumnat s'ha traslladat fora de les aules amb diverses propostes conjuntes que han omplert diferents espais del poble. A la plaça de Popi els estudiants han participat en una gimcana, un intercanvi de cartes en anglès i fins i tot han après i ballat danses escoceses. Un dels plats forts de la diada està la representació d'obres de teatre en llengua anglesa. El Teatre de Palafolls ha acollit tres passis de l'obra The Plastic Mermaid amb versions adaptades als diferents cicles educatius de primària. Paral·lelament a l'Institut Font del Ferro, els alumnes de secundària han pogut gaudir de les obres Romeo and Juliet i Emoji. En total, la jornada ha comptat amb la participació de més de 700 alumnes. Aproximadament han participat uns 531 estudiants de primer de primària, 6è, i 184 de secundària, de primer a segon d'ESO. I obrim ara Plana Cultural, perquè el professor Bromera tanca aquest diumenge el cicle 109 amb un espectacle de bombolles i màgia. El teatre es prepara per rebre l'última proposta del cicle 109 d'aquesta temporada. Aquest diumenge, a les 12 del migdia, la companyia Malabufa presentarà el professor Bromera, un espectacle de teatre familiar que combina titelles, contes i una posada en escena visualment impactant, basada en les bombolles de sabó. L'espectacle, protagonitzat per l'actor Agustí Sallaí, es planteja com una conferència interactiva on la ciència bàsica i la màgia es donen la mà. Durant la representació, el públic no és un simple espectador, sinó que participa activament a les demostracions del professor. Segons ha explicat el mateix Sallaí, l'objectiu és que ningú es quedi assegut sense interactuar amb ells.
3: A partir d'aquí també trec voluntaris, o sigui, ajudants i ajudantes que ens ajudaran a entendre el perquè de les bombolles, perquè, doncs, per com són, perquè esclaten, tot jugant, eh? I després hi ha tota una part, sí, que és la part aquesta més visual, més màgica. Intento, a part de posar-hi una mica de ciència, ciència bàsica, però ciència, també, doncs, posar aquesta part més que tenen les bombolles, que és més sentimental, o que té més records, no? De tothom a la infantesa ha vist una bombolla de sabó, ha jugat amb una bombolla de sabó, doncs portar-ho també cap aquí, no? Fer un ventall ben gran de diferents maneres d'observar i de jugar amb les bombolles de sabó.
0: El personatge del professor Bromera busca transmetre un missatge que va més enllà de l'entreteniment visual, apel·lant als records i a l'essència humana de la descoberta. En aquest sentit, l'actor destaca la importància de mantenir l'esperit curiós.
3: Que tothom sortia amb un bon regust de boca. Mm-hmm. I aquestes frases que diu el professor Bromera al final, no? És molt important, crec jo. Moltes vegades, a mesura que et vas fent gran, perds aquesta perspectiva, i el d'aprendre sempre és important. De conèixer i sobretot de jugar, no? que és l'essència de l'ésser humà.
0: L'espectacle té una durada aproximada d'una hora i és apte per públic de totes les edats, des dels més menuts fins als 99 anys. L'entrada és lliure per tothom qui vulgui gaudir de la cloenda del cicle 109 al nostre municipi. I marxem ara cap a Malgrat de Mar, que transformarà el carrer Girona en un corredor verd i permeable a partir de dilluns. L'Ajuntament de Malgrat iniciarà el pròxim dilluns les obres per convertir el tram del carrer de Girona, situat entre les avingudes Mediterrània i Joaquima de Vedruna, en un corredor verd. El projecte té com a objectiu principal incrementar la vegetació a la zona i millorar la gestió de l'aigua mitjançant superfícies permeables. Tal com han detallat des del consistori veí, l'actuació preveu la plantació de 67 arbres nous, 12 espècies diferents i més de 1.000 arbustos de 19 tipus diferents, a més també de la instal·lació de noves xarxes de rec. A banda, una de les novetats que destaquen des de Malgrat de Mar és que es crearan zones permeables, és a dir, es retirarà el paviment actual del panot, formigó i asfalt per permetre que l'aigua de la pluja s'infiltri al subsòl i es pugui aprofitar més tard. Els treballs tenen un cost de 248.374 euros i seran executats per l'empresa Parcs i Jardins de Catalunya. Pel que fa al seu desenvolupament, es dividiran en dues etapes per minimitzar les molèsties. La primera fase començarà aquest dilluns i afectarà el tram entre Mediterrània i l'Avinguda Regull i Vilaró. Es preveu que s'allargui fins al 25 de juliol, tot i que la plantació de la vegetació es farà després de l'estiu per evitar la calor. La segona fase es farà passat l'estiu, concretament està prevista a partir del 7 de setembre i acabarà el 31 d'octubre, actuant des del carrer Regull i Vilaró fins a Joaquima de Vedruna. Mentre durin aquestes obres, el consistori ha informat que el carrer Girona estarà tallat al trànsit en el tram on s'estigui treballant. Per facilitar l'accés exclusiu als veïns, es preveu que els carrers transversals siguin de doble sentit durant aquestes obres.

Obrim, com sempre, la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere, un dia com avui. Aquell 22 de maig del 2025 de l'any passat hi havia polèmica entre el Club Deportiu Palafolls i l'Ajuntament per l'ús del camp de futbol. El Club Deportiu Palafolls va publicar a les seves xarxes socials un comunicat on informava de la suspensió del torneig de final de temporada que organitzen anualment. Segons van indicar, només 15 dies de la celebració de l'activitat, l'Ajuntament els havia comunicat que les instal·lacions estaven llogades a una empresa que també volia dur a terme un acte al camp de futbol. Després de posar-se en contacte amb el consistori i preguntar per què s'havia pres aquesta decisió, l'Ajuntament els va donar diverses opcions que no havien agradat al club. És més, segons deien, estaven molestos amb l'acció de l'Ajuntament perquè no els permetien celebrar el torneig anual de final de temporada. A la vegada van afegir que creien que l'Ajuntament hauria d'haver tingut en compte el club com a usuari de l'equipament abans d'acceptar la realització d'una altra activitat. Fa 5 anys, el 2021, van decretar 31 anys de presó per l'acusat de matar la seva parella davant els seus fills menors d'edat. L'Audiència de Girona va condemnar 31 anys de presó Rolando Dionisio Bolívar, l'home que va matar la dona ganivetades a Blanes l'abril del 2018 davant dels seus fills. Segons l'Agència Catalana de Notícies, la sentència va tenir en compte les circumstàncies especialment cruels del crim perquè consideraven provat que l'home va infligir 23 punyalades a la víctima, que va haver de patir una llarga agonia. També va tenir en compte el patiment emocional dels fills i van destacar que va ser especialment esfereïdor perquè l'assassí els va obligar a presenciar una escena aterraïdora. El més petit, que llavors tenia 10 anys, va sortir al passadís al sentir els crits de pànic i auxili de la seva mare i se la va trobar estesa al terra. El nen va intentar treure-li el ganivet de les mans i, com a conseqüència, va patir, després d'això, estrès postraumàtic, que havia de seguir tractament mèdic i també psicoterapèutic. I fa 10 anys, el 2016, es va fer un front comú contra l'extracció de sorra de la Tordera. Aquell migdia, el Consell Comarcal del Maresme es va fer una reunió que va servir per mostrar l'oposició frontal del territori a la intenció del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient d'extreure 100.000 mil·lilitres de sorra de la llera de la Tordera al seu tram final, per tal de regenerar la platja de Sabanell de Blanes. A més, també es preveia portar uns 50.000 metres cúbics més del fons marí d'Arenys de Mar. El Ministeri va comunicar alguns ajuntaments i això va fer saltar les alarmes a la zona i per això es va reunir el comissionat del litoral del Consell Comarcal, on hi havia representants dels partits polítics i de la plataforma Litoral. També es va convidar els alcaldes i representants dels ajuntaments més afectats. Tots ells van coincidir que l'extracció de la sorra podia afectar el fons marí, la resta de platges de la comarca i també els aqüífers de Palafolls.

0: I el que ara fem, com sempre, és connectar amb el nostre company, en Jordi Prats-Savalls, per veure quina proposta cultural ens acosta avui de cara a aquest cap de setmana. Hola, Jordi.
1: Hola, Melina. La proposta cultural avui ens porta cap a Blanes. El municipi celebra demà i demà passat una nova edició, la 12a, de la Fira d'Entitats. Diferents expositors d'entitats blanenques que trobareu al Passeig de Mar, un lloc per passejar tranquil·lament amb el bon temps que farà. Però és que, a part, tindrem diferents actuacions a l'escenari de la zona. També hi haurà zona de tallers i manualitats, fins i tot zona poliesportiva. I a la sala de plens s'hi faran presentacions de llibres i també diferents xerrades. No et perdis tota l'explicació i les activitats en concret a www.blanes.cat.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara el que fem és connectar amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança des del Consell Comarcal del Maresme, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica del que queda de dia i també de les pròximes jornades. Hola, Quim, bona tarda.
1: El temps de moment aquest migdia continua marcat bàsicament per l'estabilitat i per la calor, unes temperatures que aquests últims dies han pujat clarament i que encara poden ser més altes de cara a diumenge i dilluns de la setmana vinent, amb algunes màximes fregant els 30 graus cap a l'interior de la comarca. De moment, sembla que continuem a més també amb un temps estable, un temps assolellat, i aquesta tarda, com aquest matí, el sol serà el protagonista. De tota manera, tenim aire molt càlid al damunt i la temperatura de l'aigua del mar prou freda com perquè es puguin formar bancs de boira que puntualment, entre aquesta propera matinada i demà al matí, podrien afectar alguns sectors del litoral maresmenc, de forma sempre aïllada i poc important, però no hem de descartar aquesta possibilitat. Amb més humitat demà, les temperatures reculen una mica, sobretot a prop de la costa, però diumenge es torna a recuperar la mica que baixin demà. Diumenge pugen fins i tot encara més que avui i puntualment, com ja hem dit, es poden superar els 29 graus en alguns sectors de l'interior del Maresme, tant diumenge com dilluns. Tot això amb molta tranquil·litat pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar i, com dèiem, amb un cel serè, a excepció d'aquests puntuals bancs de boira que puguin aparèixer durant el matí de demà, doncs amb un cel ben serè a tot el Maresme.
0: Moltes gràcies, Quim.

Acabem l'informatiu d'avui, com sempre, repassant en titulars quines han estat les notícies destacades del dia. El govern de Palafolls ha defensat l'alternança de línies D3 malgrat les protestes de les famílies. L'Ajuntament manté el sistema d'oferir dues línies en una escola i una en una altra per garantir l'equilibri educatiu davant la baixada de la natalitat. De cara al curs vinent, 6 famílies s'han quedat sense plaça a Mas Prats i han reclamat al Prem Municipal una revisió de la planificació per no haver de marxar del poble. L'alcalde assegura que la prioritat és no perdre cap de les tres línies actuals que hi ha a Palafolls.

I avui més de 700 alumnes han participat en una jornada lúdica per l'English Day. Estudiants de primària i secundària de Palafolls han sortit al carrer per potenciar l'ús de l'anglès amb gimcanes, danses escoceses i representacions teatrals. Entre les obres destacades s'han representat The Plastic Mermaid al Teatre Municipal i adaptacions de Romeo i Julieta a l'Institut. I aquest diumenge finalitza el cicle Escena Nou amb l'espectacle de bombolles del professor Bromera. Es farà a les 12 al teatre i és una proposta interactiva que combina ciència i màgia. L'actor Agustí Sanllehí busca la participació directa del públic de totes les edats en una funció amb entrada lliure.

I avui també marxa cap a Malgrat de Mar, que transformarà el carrer Girona en un corredor verd i permeable. Les obres, que comencen aquest dilluns, serviran per instal·lar superfícies que filtrin l'aigua de la pluja i plantar 67 arbres nous i més de 1.000 arbustos. El projecte té un cost de 248.374 euros i es realitzaran dues fases, provocant talls de trànsit al tram afectat fins a finals d'octubre.

0: fins aquí l'informatiu d'aquest divendres 22 de maig del 2026. Ha estat amb vosaltres, com sempre, Melina Morilla. Gràcies per acompanyar-nos un dia més i, en aquest cas, una setmana més. Aquestes notícies les teniu ja disponibles al nostre web, que és www.radiopalafolls.cat, i també a les nostres xarxes socials. Recordem que estem disponibles a Instagram, a Facebook, a Telegram i que també tenim el nou canal de WhatsApp. Com sempre, nosaltres tornem la setmana vinent amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.